0: Ei, Àlex, què tal?
1: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
2: Museu Particular, capítol 7. La pinta.
3: Ei, Àlex.
1: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
3: Vale.
2: Museu particular.
1: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
3: No sé, un parell, potser? Dues?
1: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls.
3: Ai,
1: les
3: no.
1: Llémenes.
3: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
1: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
3: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
1: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
3: Què dius ara?
1: Exacte. En el cas a Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
3: mocadoret, no?
1: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, mira, te la llegeixo: que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
3: Ostres!
1: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carei, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
3: Que ara el carei no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carei, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carei, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
1: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a través d'un antiquari
3: sí.
1: o de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i demés. Aleshores era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixement, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels, de, no? dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
3: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
1: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
3: públic.
1: No era tan litúrgic
3: de preparació
1: públic, sinó
3: sacerdot,
1: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se, a posar,
3: doncs,
1: porten 40.000 capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
3: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que va pentinar el fillet.
1: Sí.
3: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
1: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
3: Ai.
1: Que és la pinta de la Mare de Déu.
3: Oh!
1: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
3: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
1: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? de la corona, no? de la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
3: Els tenim localitzats.
1: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
3: Oh, quina mania!
1: És el que té, no?
3: Oh!
1: I,
3: no puc entre les larves i això, ja moriré.
1: I també la samarreta del Nen Jesús.
3: Això m'agrada també, això és mono. Sí,
1: això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. I com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
3: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
1: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
3: exacte.
1: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
3: Sí.
1: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
3: Uf! Que fa que no patini algo?
1: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
3: Mare meva.
1: No sé si ho coneixes, un tal senyor Charles Goodyear.
3: Ah? Sí, algun sou meu s'han portat aquests senyors.
1: Doncs
3: sí, sí.
1: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
3: Sí.
1: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada?
3: El
1: primer?
3: Pinta.
1: Una pinta.
3: Què dius ara?
1: Va començar...
3: Clar, per evitar el fris.
1: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
3: Clar.
1: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no?, o de...
3: Bellíssim,
1: no?,
3: de
1: suport artístic i de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no?, com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
3: Pinta.
1: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
3: sí,
1: Barcelona, que evidentment,
3: sí, sí,
1: ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
3: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta. No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine, oh. Ve d'això, perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure, de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant percent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que amb sec s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, a partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Perquè m'ha semblat tan interessant que fossin per infants, perquè segurament no en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte,
0: exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir super afro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de, sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla, no, de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és, vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: A la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
1: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar amb l'alumnat.
0: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

El Muntatuvé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatuvé d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Bé, bona tarda. Dilluns de 6 a 7 de la tarda i tenim El Món de Tuber. I avui tenim la convidada que ja va venir la setmana passada, Elisabet Sopi, doncs, per explicar-nos en aquest cas la seva manera de fer, el que ha fet fins ara, quins projectes té, i també que ens expliqui l'Elisabet com és que va decidir aquest tema de treball de recerca. Bona tarda, Elisabet.
1: Bona tarda.
0: Doncs mira, aquí a punt per continuar-te entrevistant, continuar sabent més coses. El treball que ja ens el vas explicar la setmana passada ens va semblar molt interessant, a més que ens aclareix moltes coses de les que ens preguntem quan veiem un partit de futbol, quan ens posem una mica a la pell dels àrbitres, ens vas aclarir moltes coses perquè t'ho vas treballar molt, vas preguntar molt, vas investigar molt i ens vas poder explicar bé com se senten, que és sota pressió, que és el tema, el títol del teu treball de recerca.
1: Sí.
0: Elisabet, com és que vas triar aquest tema?
1: Doncs bé, quan vaig entrar primer de batxillerat, jo, en el moment que vaig començar les classes, vaig començar a pensar en temes de treball de recerca, perquè sabia que en poc m'ho demanarien i volia estar preparada. Llavors, tenia molt clar des del principi que volia que fos sobre el futbol, perquè m'agrada molt.
0: T'agrada molt, això ens ho vas deixar clar.
1: Sí, m'agrada molt i volia que tractés sobre això. Llavors, vaig començar a pensar temes una mica que es poguessin investigar i que tinguessin un fons interessant per tal de que la investigació doncs tingués coses interessants i coses que cridessin l'atenció. I no, la veritat que al principi no se m'ocorria gaire cosa.
0: Sobre futbol, però no sabies ben bé centrar-ho en què, no?
1: Exacte. Però parlant amb el meu tutor de classe, doncs li vaig comentar que jo tinc un tiet que és àrbitre internacional de futbol. I em va dir, ostres, però si el tema dels àrbitres ara que està, és molt controversial i a més tindries contactes per fer entrevistes i ho tens molt fàcil i doncs vaig dir, doncs sí, tens raó i doncs vaig començar també perquè com el meu tiet és àrbitre, doncs l'he viscut molt a prop, tota la pressió que viuen.
0: Sí, sí.
1: Llavors vaig pensar com no ho he pensat abans de fer-ho.
0: Tinguent-ho tan a prop,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i se'm va fer el moment d'estudiar la pressió i que pateixen els àrbitres la seva feina.
0: Sí, sí, ja ho vas tenir clar llavors,
1: sí,
0: no? Amb aquest suggeriment del teu tutor llavors, i el teu tiet a l'abast, per dir-ho així, ja t'hi vas llançar.
1: Sí.
0: Sí, això era durant el primer de batxillerat, no?
1: Sí.
0: I t'hi vas posar de seguida? T'hi vas posar a l'estiu ja? O vas dir, ja tinc la idea, però ja m'hi posaré?
1: No, la veritat que la idea la vaig treure, doncs, ens van demanar el tema del treball durant l'octubre, crec, o així.
0: Sí.
1: Un mes després de començar primer de batxillerat, més o menys. I quan vam donar la idea, tu proposes la idea i a l'institut decideix si te l'accepta o no. Normalment sempre te la solen acceptar.
0: Sí, sí.
1: Però, per exemple, si l'any passat va haver-hi un treball de recerca que té el mateix tema que el teu, doncs dubten i no t'accepten aquell tema.
0: Dos iguals no.
1: Per precaució. Llavors, un cop me la van acceptar, t'assignen el tutor. I jo el que vaig fer va ser parlar amb la que volia que fos la meva tutora. Perquè te poden assignar un tutor qualsevol o tu pots parlar amb algun professor del centre i dir-li, m'agradaria que fos el meu tutor del treball.
0: Sí. I tu vas fer això de...
1: Sí, jo em vaig posar...
0: Triar qui t'agradaria.
1: Em vaig posar en contacte amb la meva tutora, amb la Clàudia, i doncs, bueno, la vaig triar perquè ella havia estudiat periodisme esportiu també, que és el que jo volia estudiar, i doncs em cridava molt l'atenció i volia que me'l portés ella. I un cop me vaig posar en contacte amb ella, doncs ja vaig començar a treballar. Primer el que vaig fer va ser l'índex, li vaig proposar els punts que volia tractar, els vam canviar, els vam retocar, i fins que no vaig tenir l'índex com a tal, no vaig començar a desenvolupar temes.
0: Primer vas voler tenir com tot l'esquema
1: a
0: punt per posar-t'hi.
1: Sí, perquè no volia començar i que després això no em servís per res, i doncs ho vaig muntar tot, ho vaig esquematitzar amb l'ajuda de la meva tutora, i ja vaig començar a desenvolupar temes. Investigació a webs, a vídeos, llibres, programes de televisió, etc.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt, molt eficient i molt estructurada, eh? I això es va allargar molt de temps o vas fer ràpid?
1: El vaig començar l'octubre del 2024, més o menys.
0: T'hi vas posar ja de seguida.
1: Sí, just quan em van acceptar el tema i tot el que t'he explicat. I el vaig entregar a novembre del 2025 i l'exposició al desembre del 2025.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Un any gairebé.
0: Un any.
1: Sí, perquè a l'estiu també el vaig treballar.
0: Sí. I enllestit, quan el vas tenir?
1: El vaig tenir enllestit... si el vaig entregar a finals de novembre del 2025... Sí. Dues setmanes abans, més o menys.
0: O sigui que anaves en temps, no?
1: Sí, perquè...
0: Va ser allò de córrer l'últim dia.
1: A les dues setmanes el que vaig fer va ser passar-li la meva tutora, sí, que em corregís, que s'ho mirés, tal, i ho vaig entregar.
0: Sí, sí.
1: Però la part... Perdó, però la part teòrica la tenia feta el juny del 2025, perquè ens la van fer entregar abans.
0: Sí, sí,
1: perquè no volien que no féssim res durant tot primer de batxillerat i que ens ho haguéssim de fer tot a l'estiu. Llavors, la part teòrica la tenia feta el juny i el treball sencer amb la pràctica, les conclusions i tot això, al novembre.
0: Al novembre. I la portada va costar pensar com fer-la?
1: Bueno, no, vaig pensar una aplicació d'aquestes que té portades i presentacions i tal, i vaig agradar una de futbol que m'agradés,
0: i ho
1: vaig fer així.
0: No t'hi vas complicar més.
1: La veritat que va ser el que menys em va costar.
0: Sí?
1: Més,
0: la portada de seguida
1: ràpid
0: vas tenir.
1: Vaig fer, sí. Mm-hmm.
0: I tot el procés que, esclar, hi ha tot el marc teòric que deies, que el vas haver d'entregar abans, però després tota la pràctica d'entrevistar àrbitres, tot això, i després fer l'enquesta, et va ser complicat?
1: Per mi va ser la part més complicada del meu treball, sí. Però la més complicada, però la que més vaig gaudir.
0: Sí?
1: Clar, se'm va fer molt complicat perquè a la meva part pràctica havia de... quadrar horaris amb àrbitres professionals que potser estaven fent competicions a l'altra punta del món i els horaris no coincidien. També vaig haver de quadrar per assistir a molts partits de futbol. Vaig anar a 4 i vaig haver de quadrar horaris, si em podien portar, si jo podia anar, si no tenia res. Però un cop... Això va ser el més estressant, quadrar-ho. Sí. Un cop ho vaig quadrar i ho vaig fer, va ser el que més vaig gaudir.
0: T'ho vas passar bé?
1: Sí, parlar amb àrbitres internacionals que m'expliquessin les seves anècdotes, les seves històries, anar a partits de futbol, que m'encanta. Sí, em va costar quadrar-ho, però un cop ho vaig aconseguir, ho vaig gaudir molt.
0: Molt. I l'enquesta també et va respondre molta gent, no?
1: Sí, ara no recordo bé, però crec que entre 90 i 100 persones em van contestar l'enquesta, que era el que jo volia. Volia una mostra així, més o menys.
0: Sí.
1: I l'enquesta sí que és veritat que va ser el més fàcil de la part pràctica.
0: Sí?
1: Perquè simplement... la vaig anar passant i la gent la va anar contestant.
0: Sí, i ja està. I va ser posar-ho en ordre i fer els gràfics i
1: ja està. Sí, que això, el més complicat, perquè a més també jo havia quedat amb més àrbitres dels que tinc al meu treball.
0: A
1: i
0: més.
1: No es va poder donar, no es va poder quadrar.
0: Sí.
1: Alguns deien que sí, després que no.
0: Sí.
1: Un cas va ser que em va contestar gairebé dues setmanes abans que jo havia d'entregar el treball.
0: I ja va ser, no hi va haver temps material.
1: No puc canviar ara totes les... Ja tenia fetes les conclusions, tot, i no ho podia canviar.
0: Ja no va ser possible.
1: No.
0: I quan vas haver de fer l'exposició del treball, com ho vas viure? Nerviosa?
1: Estava molt nerviosa, la veritat. El dia d'abans... estudiant per la tarda tot.
0: Ah, sí? Repassant-ho tot?
1: Repassant tot. Vaig fer un simulacre amb la meva tutora.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el tribunal... Bueno, el tribunal és com qui t'avalua.
0: Uns quants professors, sí.
1: Qui està a l'exposició. I a mi em van tocar dos. La meva tutora i una altra professora, que per sort la coneixia. Perquè podia tocar qualsevol professor de l'institut. Però a mi em va tocar la meva professora d'història, que la coneixia.
0: Molt bé.
1: Així que més tranquil·la. Estava molt nerviosa, però sí que és veritat que vaig fer el simulacre amb la meva tutora i la meva tutora va estar supercontenta, em va dir que molt bé, i allà se'm van treure una mica els nervis. I abans d'entrar estava molt, molt, molt nerviosa, però la veritat que en el moment de fer-la va sortir tot sol, perquè al final havia estat un any treballant en això i no era res que jo no sapigués i que més no pogués explicar. Llavors em vaig treure els nervis una mica.
0: Et vas sentir prou segura?
1: Sí, em vaig sentir molt segura. I quan havia acabat vaig dir, ja està, ja està fet. I sí, després em van fer algunes preguntes, però bastant senzilles de respondre,
0: a més,
1: i molt bé.
0: Per al que hem vist, i tal com ens ho vas explicar la setmana passada, domines el tema a la perfecció, no és allò que diguis... Tu, es nota que ho has treballat i que tu ho tens integrat, tot el que vas posar en el treball. Vull dir que ho saps transmetre molt bé.
1: Sí, la veritat que vaig decidir... Al moment estava molt nerviosa, però vaig dir... Ho saps, gaudeix, has treballat molt i...
0: I sortirà.
1: Sí, i sortirà. I ja està, vaig pensar al final... És podries parlar de futbol amb el... podria parlar de futbol amb el meu pare una hora i em sortirien coses soles, doncs el mateix allà.
0: El mateix, sí.
1: Sí.
0: I la nota va ser l'esperada?
1: Més o menys. Sí, sí? Per el que jo m'havia esforçat,
0: sí.
1: Jo crec que em mereixo aquesta nota.
0: Que és bona, suposo.
1: Vaig treure un 10 al treball.
0: merescut el 10.
1: La veritat que potser no me l'esperava tan alta, però sí que és veritat que per tot el que jo m'ho vaig treballar i m'ho vaig... vaig estar esforçant-me, crec que m'ho mereixo.
0: El 10. Tenim a la Cèlia Oladell al control, que riu ara mateix amb el 10. Amb el 10 de l'Elisabet tan treballadora i esforçada, eh? Bé, més que res, riure per felicitar-te.
1: Sí.
0: Eh? Molt bé, doncs el treball ja està entregat, ja en sí. Tot, i ara parlem una mica de tu. Des que eres petiteta vas néixer a Tordera?
1: Sí,
0: sí.
1: Bueno, vaig néixer a Calella,
0: sí.
1: Sí, però sí, tota la vida a Tordera,
0: sí.
1: De sempre, sí. Mai m'he canviat, mai m'he mudat,
0: sempre, has viscut allà
1: sempre
0: mateix,
1: he viscut al poble, al barri de Sant Pere.
0: Al barri de Sant Pere.
1: Sí, I sempre he viscut allà, des de petita, he anat a l'escola a Tordera, he anat a l'institut, al batxillerat.
0: Sí, sí, tot ho has fet.
1: Tot ho he fet aquí. A Tordera.
0: I a l'escola que anaves de petita, quina era?
1: Anava a la Roureda.
0: A la Roureda.
1: Al mateix barri de Sant Pere.
0: Clar.
1: Sí. Vaig fer allà des de... Bueno, ara que crec que es diu I3.
0: Ara, sí, I3, jo vaig ara fer, es diu, si van canviant els noms.
1: Jo vaig fer P3,
0: sí, sí.
1: Però ara és I3.
0: Sí.
1: Fins a 6è de primària.
0: Sí, o sigui, tot el...
1: Tota l'etapa d'infantil i primària.
0: A la Roureda.
1: A la Roureda, sí. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ho tenies a prop de casa?
1: Sí. A més, feia acollida, feia menjador, passava gairebé tot el dia a l'escola.
0: Tot el dia, esclar.
1: Sí, me deixaven a les 8 i fins a les 4 i mitja no sortia d'allà.
0: Sí, molts nens els hi toca això,
1: sí.
0: No? Passar moltes
1: sí, sí, sí.
0: Hores a l'escola.
1: Sí.
0: I vas estar a gust, amb un grup maco vas tenir?
1: Sí, jo tinc molt bons records de la meva etapa a la Roureda, la veritat, tant de professors... com de grup, crec que em va tocar un grup molt sa, molt maco.
0: Sí?
1: Tinc amistats que avui en dia encara conservo.
0: Us aneu veient?
1: Sí.
0: Sí.
1: Encara conservo amistats de la meva classe de primària.
0: Sí.
1: I tinc molt bon record, sobretot dels professors, que sempre m'ajudaven en tot i vam crear un grup molt maco, la veritat.
0: Està molt bé que tinguis tots aquesta bona
1: sí.
0: Vivència, no? Records i que tinguis aquesta
1: sí,
0: mena
1: sí.
0: De visió de que tu vas estar passant molt bé durant aquesta etapa a la Roureda. I després vas haver de fer el canvi cap a l'institut.
1: Sí, jo vaig anar a l'Institut Lluís Companys.
0: Sí.
1: He fet allà tant l'ESO com el batxillerat.
0: Sí.
1: I el canvi va ser complicat perquè jo em veia molt petitona, que jo crec que és el que em passarà ara quan passi a batxillerat a la universitat.
0: Perquè ets de les de final d'any.
1: Sí, jo em veig molt petita, sempre em veig molt... com que a mi encara no em toca això. I allà em va passar una mica, que jo vaig arribar i veia que em quedava tot molt gran.
0: Sí.
1: Però, bueno, al final t'acabes acostumant i veus que tu et sents així, però potser tothom es sent així també una mica.
0: Una mica...
1: amb els canvis. Una
0: trasplantat d'alguna manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i una mica abrumat d'aquest
0: sí.
1: Canvi, que jo sempre havia estat al col·le amb els meus amics i ara ets de passar a l'institut. Però la veritat que també tinc molt bon record d'aquella etapa.
0: Tota l'etapa de l'institut també bé.
1: Sí, I mira que al principi em vaig ofuscar molt perquè em va tocar una classe que em van separar tots els meus amics de l'escola.
0: No seguia ningú de la Roureda amb tu?
1: Sí, però altres línies.
0: En un altre grup.
1: Sí, en altres grups. I jo em veia, i ara què faré? Jo estaré sola? I em vaig agobiar molt, però sí que és veritat que al final...
0: Vas anar coneguent altra gent,
1: sí.
0: No?
1: Es coneix entre gent i els canvis sempre d'alguna manera o altra et beneficien i són bons.
0: T'aporten coses.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Al principi costen, però
0: després,
1: sempre t'aporten.
0: Sí.
1: Sí.
0: És un canvi, però no vol dir que sigui pitjor, sinó que
1: no.
0: És una altra etapa,
1: sí.
0: Diferent. Després vas haver de decidir quin batxillerat feies, no?
1: Sí. Al principi no ho tenia molt clar, perquè jo durant l'institut vaig canviar molt de professió. Primer volia ser advocada, després
0: sí?
1: Volia ser jutge, notària... Vaig passar per totes les carreres de dret que
0: sí?
1: Hi havia.
0: Tot això t'interessava?
1: M'interessava perquè no sabia què fer, no m'agradaven les mates, sempre havia tingut clar que no volia fer res de números, això sempre, ni de ciències, sempre havia sigut el que més m'havia costat, i sabia que volia fer alguna de lletres.
0: Sí.
1: Però no sabia què i vaig dir, doncs, bueno, dret, no? Que és el típic que es fa quan se't donen bé les lletres,
0: sí,
1: doncs dret.
0: Dret.
1: Però sí que és veritat que quan vaig anar creixent vaig dir, ostres, és que a mi m'agrada molt xerrar. Jo estaria tot el dia xerrant i també m'agrada molt el futbol, veig tots els partits de futbol amb el meu pare, veig bàsquet, m'encanten els esports, i vaig dir, per què no estudio periodisme si també em pot encaixar?
0: Ja vas anar com afinant més, no?, les teves aficions, gustos i tirar cap aquí.
1: I vaig començar a investigar una mica durant quart de l'ESO o així, doncs les universitats que feien periodisme, quin pla d'estudis tenien, què proposaven, i vaig decidir que volia fer periodisme. I llavors, tenint això, vaig decidir que volia fer el batxillerat humanístic, perquè jo anava a fer el social, amb empresa, amb economia, i menys mal que vaig tirar per l'humanístic.
0: Per l'humanístic.
1: Perquè no m'arrepenteixo de res del batxillerat que he escollit.
0: No?
1: Sí, vaig fer tot l'humanístic, però en comptes de fer llatí vaig fer matemàtiques.
0: Ah, tot i que no t'agraden.
1: Tot i que no m'agraden, però vaig parlar amb la meva professora de quart de l'ESO, li vaig dir, mira, vull fer això.
0: Sí.
1: I em va dir, ostres, jo vas molt bé, però jo et canviaria el llatí per les mates.
0: I ho vas fer així.
1: I ho vaig fer així, per recomanació,
0: sí.
1: També.
0: Sí.
1: I tampoc, bueno, no m'arrepenteixo al final, no. Me les he tret i...
0: I cap problema.
1: I cap problema.
0: I el batxillerat l'has viscut amb tranquil·litat?
1: No.
0: Pitjor el segon, no?
1: Molt pitjor. Jo considero molt més gran el canvi que hi ha de primer de batxillerat a segon que el canvi que hi ha de quart de l'ESO a primer de batxillerat.
0: Sí. O sigui, entre primer i segon hi ha un salt i una...
1: Molt gran.
0: Pressió?
1: Sí, molt gran.
0: Gairebé com la dels àrbitres.
1: Gairebé. A primer, la veritat que ho recordo fins i tot bé.
0: Sí.
1: Amb assignatures que gaudia, assignatures no fàcils, però de dir, me la trec bé, no tinc tanta pressió a sobre. A més, com que no tens el pes de la selectivitat a final de curs, els professors dintre tota l'estona, això compta per nota, totes les dècimes compten. Sí. Tot i que a primer de batxillerat també és
0: important.
1: També compten,
0: no?
1: També compten. Però no ho tens tant a sobre, aquesta pressió. Què passa? Que quan passes a segon, el primer dia que arribes allà, ja... selectivitat.
0: Per la primera salutació ja et parlen de selectivitat.
1: Et parlen de selectivitat. Tot és selectivitat, tot és orientat a la selectivitat, fem el temari ràpid perquè no arribem per la selectivitat, tot és així. Llavors, clar, tu et sents pressionada tota l'estona, perquè et veus cada cop més a prop que pot passar el fet de me va malament una assignatura, per aquesta assignatura no trec la nota que vull i amb aquesta nota no puc entrar a la carrera. Amb una assignatura que et vagi malament, només.
0: És clar.
1: I, clar... ja comences a tenir molta pressió a sobre.
0: Sí.
1: Molta.
0: I molta neguit, potser també a vegades genera ansietat, no?
1: Sí.
0: Tot això.
1: Sí. Jo bastanta ansietat durant tot segon de batxillerat. Depèn de l'assignatura, també.
0: Clar, sí.
1: Per exemple, jo hi havia assignatures com les literatures, literatura catalana i castellana, que fins i tot gaudia, em llegia els llibres i m'agradava fer comentaris de text i ho passava bé. Però altres assignatures com mates o història, per exemple, que ho passes fatal perquè dius, és que és impossible que jo em tregui això, jo no puc, no tinc la capacitat. Però t'ho acabes traient. I és més el teu cap que la realitat.
0: Ja. És més el que et preocupa que no passa
1: sí,
0: el que realment és.
1: Sí, perquè després arribava a tots els exàmens i m'ho sabia bé.
0: Ho feies bé,
1: i anava bé, i treia bones notes. I era el meu cap que no m'ajudava gens. perquè jo mateixa em deia no puc, i potser si m'hagués relaxat més m'hagués costat menys el batxillerat.
0: Podria ser, potser.
1: Però...
0: perquè també, pel que veiem, ets una persona com molt autoexigent, no?
1: Sí.
0: I llavors
1: A mi,
0: es passa pitjor.
1: A mi m'han hagut de demanar que no m'autoexigeixi tant, en canvi de que m'esforci més, sempre.
0: Ja,
1: mai...
0: Sí.
1: O sigui, soc molt, molt, molt autoexigent a mi mateixa, sempre vull el millor resultat... I potser anava a un examen, treia una nota i em deien, però si està superbé. I dic, però si jo puc treure més, per què no trec més nota?
0: Ja. La família t'ha ajudat en tot aquest procés?
1: Sí.
0: Sí. I tampoc t'han exigit massa. No.
1: No, perquè ells mateixos em deien, no t'autoexigeixis tant tu mateixa. Ells em calmaven, en canvi d'apretar-me més, em calmaven. Però perquè confiaven en mi, sabien que jo ho portava molt bé i que no em calia que em fiqués aquesta pressió afegida a sobre. No calia, perquè jo ja ho portava bé per mi mateixa.
0: Per tant, tranquil·la.
1: Sí, sempre m'intentaven ajudar i ho aconseguien.
0: Sí?
1: Els meus pares, sobretot.
0: Aquest suport t'ha anat molt bé.
1: Sí, sempre és important, sí.
0: I tant. I va arribar la selectivitat, no? Va arribar. I vas anar als exàmens.
1: Sí.
0: I com ho vas viure, això?
1: El primer examen es passa molt malament.
0: Quan
1: entres el primer cop, amb professors que no coneixes. A més, jo anava sola, no coneixia a ningú dels companys que tenia. No. Em va tocar en un grup sola. El primer examen va ser castellà. Uh-huh. I entres al primer examen i estàs allà, tothom callat, esperant que et reparteixin, i es passa molt malament, perquè en un moment comences a repassar el temari en el teu cap i dius, no em sé res, se m'ha oblidat tot, no me'n recordo de res.
0: Sí que passa això, sí.
1: I bueno, quan et donen l'examen, doncs tires i...
0: I surt. Allò que et semblava que era oblidat, sí, resulta que sí que hi era.
1: I més, jo vaig estar les 3 setmanes abans tancada a casa estudiant. No,
0: sí?
1: No sortia, no feia res. Només anava a entrenar.
0: I prou.
1: No feia res més.
0: Et vas confinar.
1: Sí, sí. Però jo crec que em va anar bé també perquè així no m'ho vaig haver d'estudiar tot amb tensió la setmana d'abans, sinó que anava a poc, anava repassant cada dia una mica. I bé, i la veritat que l'experiència de la selectivitat... Jo ho passava pitjor quan estava a casa, la tarda d'abans dels exàmens, estudiant, dient, mare meva, tot això, m'haig de saber per demà, no em sabré res, que després a l'examen...
0: Quan hi eres a l'examen,
1: que
0: tranquil·la.
1: Que ho veia, i anava fent, i anava emplenant, i anava escrivint, i es passava...
0: Però relaxada.
1: Sí, perquè al final, si em posava nerviosa, era pitjor. El primer examen, que va ser castellà, vaig posar supernerviosa, i ha sigut la pitjor nota que he tret.
0: Ah.
1: Els altres exàmens em va...
0: Més tranquil·la, va sortir més bé.
1: Sí, sí, em vaig relaxar i vaig dir, va, ja has fet el primer, ja saps com és, i tira endavant, ja està.
0: Bé, els resultats també van ser prou bons, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Sí, sí. I fins i tot en mates, no? Que hi ha hagut aquesta polèmica amb els exàmens de mates, de la selectivitat d'aquest any, que hi ha hagut notes baixes, que si era molt difícil...
1: El científic... jo vaig fer les mates al social.
0: Clar.
1: I sí que és veritat que l'examen era fàcil, però anaven com... Eren preguntes molt enrevessades, potser, que anaven a fer la trampa.
0: Sí.
1: I podria haver anat millor del que va anar, la veritat. Uh-huh. Però el del científic, la veritat que...
0: Va ser difícil i molt. La nota va ser baixa.
1: Sí, les mitjanes... La mitjana d'aquest any és molt, molt baixa, la del científic.
0: Sí.
1: I la veritat... Van dir que era perquè volien que baixessin les notes de tall.
0: Això he llegit, no sé si era això
1: però
0: realment o no.
1: Però en algunes carreres han baixat, en altres no. Mm-hmm. Al final, és molt subjectiu fer baixar les notes de tall en un examen. Mm-hmm. Jo crec que el que haurien de fer és posar l'examen al nivell de cada any i que la gent entrés a la carrera pels seus mèrits, si has estudiat o si no has estudiat, no perquè et posin un examen
0: difícil
1: tan
0: perquè entreguis mala nota.
1: Exacte, sí. Mm-hmm. És que... Bueno, el sistema és així, no podem fer res, però hi ha moltes coses a canviar i a millorar, la veritat.
0: Ja s'ha explicat abans que durant el batxillerat, o fins i tot abans havies dubtat de què fer, que havies pensat que si dret, que si no, que finalment sí que vas tenir clar el de periodisme i periodisme esportiu,
1: sí.
0: I és el que devies posar com a primera opció, no?
1: Sí, vaig posar com a primera opció periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Sí.
1: I com a segona opció, l'Autònoma de Barcelona, la mateixa carrera.
0: Mm-hmm.
1: I no vaig posar més opcions. No
0: només
1: tenia...
0: dues?
1: Bueno, vaig posar Filologia Catalana i Filologia Hispànica a l'UDG per emplenar una mica la llista, però perquè mai m'havia plantejat res més.
0: Sí, sí.
1: Ara, per exemple, penso en fer dret i no. Sí, seria l'últim que faria, però perquè ho vaig pensar en un moment que per fer alguna
0: cosa, sí.
1: I ara ho penso i dic no.
0: No sí, t'agradaria.
1: No, és que a més jo crec que m'he centrat tant en periodisme que ja no veig més opcions. Em veig a periodisme i em veig a periodisme, no veig cap altra alternativa.
0: Ja està, ho tens claríssim, això
1: sí.
0: És molt important, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: fins
1: sí.
0: I tot molts joves que estan en la teva situació, que ja s'han apuntat a una... s'han inscrit a una universitat, no ho fan amb aquesta seguretat, ho fan més... Bé, doncs al final he triat això, però tampoc sé massa. Tu sí que ho tens claríssim.
1: Jo des que vaig entrar a batxillerat ho tenia molt clar.
0: Uh-huh.
1: I ara encara més.
0: Ara ja hi ets a les portes, perquè
1: sí.
0: Has entrat a la primera opció.
1: Sí, he entrat a la primera opció.
0: I ara a setembre començaràs?
1: Sí, la setmana del 14 de setembre, crec.
0: Sí.
1: Comença
0: tot. I ja hi seràs. Saps en quin horari?
1: No, encara no ho sé, perquè la matrícula l'obren per fer-la el 14. Un cop et matricules, doncs ja et donen tota la informació.
0: Sí. O sigui que seran ajustant quan sàpigues els horaris i tot, i també si pots quedar allà o si aniràs i vindràs.
1: Sí, en teoria em quedo allà.
0: En teoria quedes
1: allà. Sí, entro, perquè la residència universitària també s'entra per punts.
0: Sí.
1: Llavors espero entrar a la residència. Si no, hauria d'anar i tornar, que és una mica complicat.
0: Molt. Molt complicat. La Cèlia ho sap bé, això, eh? El transport públic moltes vegades ens deixa penjats.
1: Sí.
0: Molt bé, Elisabet, doncs continuem. Ara començaràs d'aquí poc. Serà altra vegada, com dèiem, de l'escola de primària a l'institut hi ha un canvi, de l'institut a la universitat un altre canvi, que suposo que

0: No, no, jo m'espero el cap de setmana per anar cap a Tordera. De, sí. Tant pot ser. Adaptar-te, t'adaptaràs. Ara que t'agradi o no, ja serà una altra. Ja.
1: Sí, no, sí. Ja, per és el que hi ha. Tinc molt clar que vull estudiar periodisme, llavors haig de fer-ho. No hi ha altra alternativa, ja està. Llavors és un canvi tan gran, a més me'n vaig sola, no hi ha cap amiga que faci el mateix que jo, ni res, llavors em fa molt de respecte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Te'n sortiràs, tranquil·la.
1: Espero.
0: I bé, tot just entraràs ara, al setembre, a la carrera de periodisme, però com et veuries tu fent què un cop hagis acabat el periodisme amb la branca esportiva?
1: Sí, tinc pensat fer la carrera i després m'agradaria fer un màster en sí. periodisme esportiu
0: sí.
1: per acabar de fer la branca aquesta que tu has comentat
0: sí.
1: i centrar-me 100% en l'esport. Clar, a mi m'agradaria començar a treballar. El meu somni com a tal de periodisme, òbviament, seria doncs, arribar a fer aquest periodisme esportiu de futbol el més alt que pugui. Entrevistar jugadors,
0: sí.
1: fer cobertures de partits, m'encantaria.
0: T'agradaria molt.
1: És mirar molt, molt, molt enllà, evidentment.
0: Però és cap on voldries anar, no?
1: Sí,
0: mirar
1: sí.
0: enllà, però també seria com el teu objectiu,
1: sí,
0: aquest.
1: Sí, seria el meu objectiu més gran i per lo que jo m'agradaria... Penso en fer periodisme per això, per aquest objectiu.
0: Sí, sí.
1: M'agradaria començar potser en ràdios.
0: Sí.
1: En ràdios. Mm-hmm. Ara... ràdios catalanes, per exemple, començant a cobrir petits partits, potser, després anar fent salts... Tot el que fos cobrir partits esportius de futbol, entrevistes amb jugadors, m'encantaria, és l'objectiu que em proposo. Però sé que, evidentment, haig de començar per algú potser més baix
0: sí.
1: i després anar pujant.
0: Agafant que
1: és,
0: pràctica.
1: Sí, que és el que m'agradaria. Sí. M'agradaria sortir de la carrera i començar a exercir lo abans
0: ja
1: que pogués. Sí.
0: De fet... Elisabet, has fet el curset aquí a Ràdio Tordera i estàs començant a col·laborar aquí també amb el programa esportiu, no?
1: Sí, aquest any he estat al Show dels Esports
0: sí.
1: fent una petita secció que es deia Peu de Camp, on doncs, repassaven una mica l'actualitat del futbol femení i tractaven píndoles esportives, així d'esports menys coneguts, potser, que sobtaven una mica, fèiem jocs també,
0: sí.
1: i ha sigut com el meu primer tastet de periodisme esportiu.
0: Sí, sí, amb ràdio local que també està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però... sí, i tant, sí, sí, i tant. I, bueno, que agraeixo molt que m'hagin donat aquest espai per fer-ho també, que això també em va ajudar molt a dir que sí o sí havia d'estudiar periodisme perquè gaudia molt, venia aquí, m'ho passava bé,
0: sí.
1: Acabava el programa i deia, m'hem fet 40 minuts de programa i no m'havia donat ni compte a vegades.
0: Passa molt de pressa. La percepció del temps és molt diferent quan estàs fent un programa que quan estàs des de casa escoltant-lo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És
1: sí.
0: diferent.
1: I doncs també m'ha agradat molt fer-ho, l'experiència, també agafar experiència a la ràdio, com, i el curset, això també m'ha ajudat molt,
0: sí.
1: com funciona una mica tot aquest món i tal, i m'ha agradat molt fer-ho.
0: Que primer contacte ja
1: sí,
0: l'has fet.
1: Sí, primer contacte ja ho tinc fet.
0: Quan tu ja puguis ser periodista i anar això, fent els partits i tot, què opinaràs dels àrbitres? Com te'ls miraràs?
1: Bueno, clar, jo crec que haver fet el treball de recerca i haver parlat amb àrbitres cara a cara, doncs la percepció canvia una mica sempre.
0: Sí.
1: Perquè sempre que potser em vingui un pensament de dir l'àrbit, mare meva, diré... calma't, sí. perquè saps tot el que hi ha darrere, estan fent la seva feina, no passa res, llavors jo confio que...
0: La teva
1: que,
0: percepció
1: sí,
0: serà diferent,
1: jo confio
0: no?
1: que la meva percepció serà diferent i sempre pensaré una mica en tot el que hi ha darrere i que els àrbitres són persones i ja està, intentarem.
0: Molt bé. Esperem que tot això pugui ser aviat. I també val la pena destacar que abans no hi havia masses noies fent aquest tipus de periodisme i ara últimament, doncs, per sort, sí.
1: Sí. Ja. Jo vaig començar a veure futbol i el que més em va agradar va ser... Jo em fixava molt, sempre, sense saber que volia estudiar periodisme, en les noies que estaven a peu de camp,
0: sí.
1: fent entrevistes als jugadors, comentant els canvis, informant els que retransmetien a dalt sí. i tal. I a mi això em va cridar molt l'atenció i jo encara no sabia que volia fer periodisme. I va ser per elles també que vaig dir, ostres, a mi potser m'agradaria fer això, m'agradaria molt. I me'n recordo un dia que li vaig dir al meu pare, em va dir, pues estudia periodisme per fer això.
0: Clar que sí.
1: I dic,

0: Sí, potser sí, papa.
1: I mira,
0: i aquí estem.
1: Ara començaràs.
0: Sí, però la veritat que cada vegada hi ha més referents, tot i que considero que hi ha pocs, eh?
1: De noies?
0: Sí.
1: Però cada vegada se'n veu
0: però
1: més, sortosament.
0: I més en periodisme. En el món del futbol com a tal, potser està costant una mica més, tot i que està molt avançat ja, sí. Però en el món del periodisme cada cop hi ha més i la veritat que...
1: Que tu vas ser una d'elles.
0: Sí, m'encantaria.
1: I fer-ho molt bé.
0: Tant de bo.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs... I des de quan t'agrada tant el futbol? Perquè t'apassiona, no? És des de molt petita?
0: A casa meva sempre s'ha vist molt de futbol, perquè el meu tiet era, bueno, és àrbitre. El meu pare va jugar, bueno, segueix jugant a veterans ara mateix.
1: Encara juga.
0: Sí, encara sí. Juga. Ha jugat a futbol tota la vida, al meu avi li encanta el futbol, els meus dos avis, els meus tiets, tot. Sempre s'ha vist molt de futbol a casa meva. I jo quan vaig créixer una mica, als 10, 11, 12 anys, sí. Que quan vaig començar a entrar a l'institut, jo perquè de petita anava molt a al meu aire, però després, com que vaig dir, papa, sempre estàs veient futbol, no, tal, i vaig començar a veure partits amb el meu pare,
1: sí.
0: I vaig començar a veure partits, i ja no vaig acabar mai. Jugar mai se m'ha donat bé.
1: Ho has intentat?
0: Ho he intentat. I mai se m'ha donat bé. No sé ni colpejar una pilota.
1: No? Ui, la Cèlia va fent aquí cares perquè ella sí que se li dona bé jugar a futbol. Però tu ho has intentat i no.
0: No, però veure'l sempre m'ha encantat. I cada cop doncs, em vaig començar a interessar més. Primer vaig començar només amb la Lliga, després em vaig començar a obrir a lligues internacionals, competicions, altres lligues d'altres continents, perquè a més el sí. Meu pare és d'Uruguai.
1: Clar.
0: Llavors allà el futbol es viu molt més intensament.
1: Diferent, sí.
0: I que si les lligues, la Lliga Uruguaya, la Lliga Argentina, la sí. Lliga Brasilera...
1: Ho segueixes tot.
0: El que es pot, ho seguim. A més, a casa meva el meu pare veu futbol, veu bàsquet, veu tennis, veu les motos, veu
1: tots
0: els cotxes...
1: Tots els esports.
0: Veu sí. Tot el que pot veure, ho veu. Llavors jo estic una mica enterada de tots els esports.
1: També podria ser al revés, no? De veure tant d'esport i dir, jo no en vull saber res.
0: Sí, però li va sortir bé la jugada, perquè ell volia ser... Sempre li ha agradat el futbol i sempre m'ha intentat dir... A més, ell és del Madrid.
1: Sí.
0: I sempre m'ha intentat inculcar el Madrid, però no li ha sortit bé, la veritat.
1: Això no.
0: No.
1: Que t'agradi el futbol, sí, però que siguis del Madrid...
0: No li ha sortit. Tampoc, no li ha sortit del Barça, tampoc, però no ha aconseguit ser del Madrid.
1: No ha aconseguit.
0: I, doncs bé, m'ha ficar ell al món del futbol.
1: Sí,
0: entre
1: sí, sí.
0: Ell i el meu avi, que sempre m'explicava la història dels equips, i sí. Jo vaig viure aquest moment històric sí. D'aquesta lliga, del 67,
1: sí.
0: I, pues...
1: I se'n recorda.
0: I se'n recorda i m'ho explica. I, doncs, m'han inculcat ells la passió, i a poc, entre ells i jo, que em vaig començar a aficionar molt, doncs...
1: Així estàs.
0: No? Així estem.
1: I de partits locals, en veus?
0: Sí, bueno, ara per tinc amics i tal que juguen a la Tordera, doncs
1: sí.
0: Vaig a veure'ls de tant en tant, els tornejos que fan aquí l'estiu, sí que els vaig a veure. Després tinc amics dels meus pares, tenen nens petits que juguen, doncs els anem a veure de tant en tant.
1: Les categories infantils.
0: El meu pare, veterans.
1: També, o sigui, que també en veus de partits
0: sí.
1: En directe, no? De,
0: sí, sí, sí.
1: De la
0: sí.
1: Tordera i de
0: sí,
1: local.
0: Sí, sí. I m'agrada,
1: sí?
0: Gaudeixo també, sí, mm-hmm. Molt.
1: Molt bé, doncs sabem una de les passions i aficions de l'Elisabet, però de petita tu dius que futbol no, però a què t'has dedicat d'esports?
0: Jo, des dels 4 anys, he fet dansa, mm-hmm. He fet ballet, he fet contemporani, he fet jazz, teatre musical, he fet tot el que podia fer de ball.
1: I tu has passat bé
0: sí,
1: amb la dansa?
0: Sí, és... A part de veure els partits de futbol i tal, com a esport, la meva passió sempre ha sigut la dansa.
1: La dansa.
0: Des de petita fins ara. A més, sempre he fet dansa al mateix lloc, aquí a Tordera.
1: Sí.
0: A l'escola de dansa Cristina Llobet.
1: Sí.
0: Sempre ho he fet allà i sempre amb les mateixes companyes. He tingut un grup que m'ho he passat superbé amb elles sempre. He gaudit ballar tants d'anys amb elles al costat. I la veritat que no ho canviaria per res. No...
1: O sigui, t'ho has passat bé, però també és una disciplina que s'ha de treballar bastant, no?
0: Sí.
1: I que també vol molta dedicació.
0: Sí, la veritat que és molta dedicació. Jo he arribat a entrenar 3-4 dies a la setmana, que no és tant comparat a, bueno, amb altres esports com patinatge, per exemple. Que... Sí, però ho gaudia tant que m'era igual. Jo anava tots els dies, anava 2 hores, 3 hores allà amb les meves companyes... I la veritat que sempre m'he passat molt bé i ho he gaudit molts, però és el que tu dius, és superdisciplinat.
1: Sí, eh?
0: I a més, la meva professora, la Cristina Llobet...
1: També és exigent, no?
0: És molt exigent, sí. Però m'agrada, perquè al final el ballet és exigent, el ballet és disciplinat, és elegància, i també li agraeixo molt perquè sense ella... Potser jo no tindria la disciplina que tinc jo ara, lo disciplinada que sóc, lo responsable, tal. També m'ho ha inculcat molt ella amb el ballet.
1: Tot un aprenentatge.
0: Sí, el ballet t'ajuda tant a fer esport com a ser disciplinat, ser exigent, ser correcte, ser...
1: Jo, en molts aspectes.
0: Sí, jo no, potser no seria tal com sóc ara si no hagués fet gairebé més de 10 anys de ballet.
1: Clar. Totes les aprenentatges que van fent, tot ajuda a configurar la teva manera d'actuar, de ser... O sigui, aquests 10 anys que has viscut a gust, però també amb disciplina, també t'han influït positivament, no?
0: Sí, sí, sí. Tot el que m'ha portat al ball, la dansa, i no només el ballet, el contemporani, el jazz, el teatre musical, tot el que m'han aportat, jo no ho canvio per res del món. Jo no,
1: ho has gaudit i t'ha servit.
0: Sí, si hagués d'escollir un esport per fer, tornaria a escollir ballet sempre.
1: Sí?
0: Sí.
1: N'estàs convençudíssima.
0: Convençuda. Sí, ballet, sí. Contemporani, jazz, tot el que tingués a veure amb la dansa. Uh-huh. I sempre ho escolliria amb el meu grup de tota la vida i amb la meva professora de tota la vida. Uh-huh. Sempre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: I tens un bon grup d'amics i amigues?
0: Sí.
1: A part dels que hem dit de l'institut o de la dansa?
0: Sí. Sí, sí, la veritat que sí.
1: Sí?
0: Durant el batxillerat he creat un molt bon grup. Un grup que encara hi ha gent que ve des de la primària.
1: Sí?
0: Sí, després ens hem ajuntat a l'institut, uh-huh. Després amb gent de batxillerat, juntant amb les de dansa. Uh-huh. La veritat que sí. Que amics es tenen pocs a la vida, però millor tenir pocs i bé.
1: Sí, estaré molt a gust,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, la veritat que sí. Jo no, estic molt a gust amb els meus amics, tinc un molt bon grup, un grup sa, uh-huh. I la veritat que molt feliç.
1: I quines activitats us agrada fer?
0: Mira, ara, per exemple, a l'estiu estem gairebé tots els dies a la platja.
1: Sí.
0: Ens agrada molt anar a fer un cafè junts, anar a fer una volta, el que sigui, mentre estiguem tots junts i ens ho passem bé.
1: Sí, trobar-vos, estar junts, i qualsevol activitat és bona, no?
0: Sí, quedar a casa, dinar junts...
1: Sí.
0: M'agrada molt. I no tinc un grup d'amics molt grans, però tampoc ho necessito, ja...
1: Una colla que té a vents la mar de bé, no?
0: Sí, és la meva colla i són els meus amics i ho faig tots amb ells i perfecte.
1: Et va bé d'aquesta manera, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I, per exemple, concerts, hi aneu?
0: Bueno, sí, de tant en tant.
1: De tant en tant.
0: A veure, ara quan comença Barraques i venen molts grups catalans per aquí, doncs intentem anar força a molts grups.
1: Sí.
0: I després, pues, quan ve un cantant que ve de lluny, que ens agrada, doncs ens intentem juntar sempre a la colla i doncs anem i ens ho passem molt bé, la veritat. Sí, sí. Sí.
1: I, per exemple, a la Festa Major de Tordera també...
0: Sempre junts.
1: Sí.
0: Sempre. Sí. Portem 2-3 anys que no ens perdem cap dia.
1: la viviu intensament, no?
0: Sí, ens agrada, perquè al final... M'agradaria fer més vida al poble. No en faig tanta i m'agradaria fer-ne més.
1: Sí, perquè estàs més a Sant Pere, no?
0: Sí. I llavors, quan hi ha la Festa Major, ens agrada molt perquè veiem a tot el poble i al final ens coneixem tots entre tots. I ens saludem, i allà ens trobem a tot el poble i ens saludem tots entre tots. I ens agrada molt anar allà, trobar-nos a la gent, i veiem com que és un moment que es fa molt de poble i està tothom allà.
1: De fet, és això, la Festa Major,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: Fer poble, unir a tothom...
0: Sí, i aprofitem molt sempre per gaudir molt aquests dies, perquè són dels nostres dies preferits al poble, la veritat.
1: De música, quin tipus de música t'agrada més?
0: Haig de dir que m'agrada molt el reggaeton, que a dia d'avui està molt criticat.
1: Però t'agrada?
0: Però m'agrada molt. Sí, és el que escolto normalment, la veritat.
1: Normalment no escoltes?
0: Sí.
1: N'escoltes molt?
0: Bastant.
1: Sí?
0: Sí, si vaig al gimnàs em poso, si m'estic dutxant em poso.
1: També, sí.
0: Si quedem amb els amics ho posem de fons.
1: Molt bé.
0: Sí, la veritat que sí. Tot i que música en anglès també m'agrada.
1: També?
0: Sí, així, música d'actual anglesa m'agrada molt també. Sí.
1: Però sobretot reggaeton.
0: Sí, la veritat que sí.
1: I... Llegir, per exemple, t'agrada?
0: Molt.
1: Sí?
0: L'únic que a segon de batxillerat ho he hagut d'abandonar una mica, perquè no tenia temps.
1: Clar.
0: A més, feia les dues literatures, per tant tenia 12 llibres de lectura obligatòria.
1: Clar.
0: Més els llibres obligatoris de català i castellà.
1: Esclar.
0: Llavors, si llegia a casa, llegia aquests llibres. No,
1: sí, clar. Els que tocava per l'institut, però no d'altres que tu triaves.
0: Exacte.
1: Pel teu...
0: Que també els he gaudit, bastant, alguns.
1: Ah, sí? T'has fet una bona tria.
0: Són clàssics i... Jo, per exemple, mai havia llegit Don Quijote de la Mancha, coses així, i prou bé, la veritat.
1: Sí?
0: I més quan la profe t'explica i t'acompanya a la lectura, molt bé. Però sí que és veritat que abans de batxillerat m'agradava molt llegir, i sí, m'agrada, i ara ho estic retomant, ho estic tornant a fer a l'estiu, sí, un altre cop, ara que tinc temps lliure.
1: I quin gènere t'agrada més?
0: M'agrada molt el romàntic.
1: Sí? Està molt de moda ara, el romàntic,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el romàntic i la novel·la juvenil m'agrada molt. També fantasia, així... M'agrada.
1: Sí.
0: I ara m'agrada també llibres que tracten temes interessants, com llibres... Ara es fa molt llibre de tema bullying,
1: sí,
0: tema potser violència de gènere...
1: Més així, socials, potser,
0: sí,
1: no?
0: Temes socials també m'agrada molt que els tracti. Quan ho fan dintre la novel·la juvenil, m'agrada molt perquè ho fan d'una manera que amb experiències que potser tu has viscut i no t'has donat compte... que potser tracten temes molt importants i és molt interessant,
1: sí,
0: de veritat.
1: Sí, sí, sí. Bé, sí, doncs, i alguna altra cosa que t'agradi fer? Alguna altra afició?
0: Bueno, la veritat que les hem comentat unes miques. M'agrada molt passar temps amb els meus amics. Amb els meus pares m'encanta passar temps.
1: Amb la
0: temps.
1: Família estàs bé.
0: Sí, m'agrada
1: molt.
0: Molt
1: important.
0: Sempre vaig un cop a la setmana amb els meus avis,
1: sí,
0: anem a dinar fora tots els diumenges amb els meus pares, sempre intentem passar temps junts.
1: Sí, i esteu sou una família que us ho passeu bé.
0: Sí.
1: Germans, entens?
0: No.
1: No,
0: filla única.
1: Sí, sí, sí, però bé, també.
0: Sí,
1: bé.
0: I a més tinc un cosí només, sí, i... Sí, som, sí, pocs, sí, nens a la família,
1: ja,
0: la veritat.
1: Però bé, us porteu però, molt bé.
0: Sí, ens portem molt bé i gaudim molt de passar temps junts i sempre intentem passar lo màxim possible.
1: Molt bé, molt bé. I ara tu, encara no els tens, però aviat 18 anys,
0: sí,
1: t'estàs preparant pel carnet de conduir?
0: Sí.
1: A veure si l'examen serà tan difícil com el de selectivitat.
0: Uf, estic preocupada amb el carnet.
1: Sí, no, a veure, també fa passar nervis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però vaja, acabem traient-ho gairebé tothom, no? O sigui que...
0: Sí, però ara estic començant a estudiar i és molt més complicat del que em pensava, eh?
1: Acabes de fer selectivitat, que sí que era realment complicat, eh?
0: Sí, però... Ostres, dic, és que sembla que em costi menys estudiar per un examen d'història que estudiar pel carnet de conduir, no m'ho esperava.
1: Bé, el que passa és que en els exàmens aquí sí que fan moltes preguntes trampa, i llavors,
0: sí,
1: tu pots saber bé, però tu enfoca d'alguna manera que respons malament, o sigui que...
0: Sí, sí,
1: això sí que passa.
0: Van enganxar moltes preguntes perquè fallis sempre.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Bé, però de moment amb ganes de treure-te'l i
0: sí,
1: també tenir aquesta possibilitat de desplaçar-te sense haver de demanar auxili, no?
0: Sí, sí. Espero treure'm-lo abans possible.
1: Sí, sí. I a 18 anys també, major d'edat?
0: Sí.
1: Sí. Cosa que hem parlat a vegades que tampoc canvia massa res, no, Cèlia? No,
0: jo crec que és important i està molt... És molt divertit celebrar-ho amb una festa supergran,
1: sí,
0: i...
1: Ara se celebra molt, no? Es fan,
0: sí,
1: festes,
0: sí,
1: molt...
0: es celebra molt.
1: Sonades, no?
0: Però jo tampoc crec que hi hagi gran canvi, perquè mira, el gran canvi jo crec que el faré ara anant a la universitat i encara tindré 17. Sí, serà el mateix,
1: sí, sí,
0: fer un 17 que un 18.
1: Sí, serà el mateix, sí,
0: sí,
1: que tampoc el 18. Sí que llavors, esclar, ets major d'edat,
0: sí,
1: pots anar a votar quan hi ha eleccions...
0: Sí.
1: Totes aquestes coses, però
0: sí,
1: vaja...
0: A més, l'any que ve hi haurà...
1: municipals al principi,
0: sí,
1: no sé si n'hi haurà més, però municipals sí.
0: Sí, a mi, bueno, tinc ganes també.
1: Sí, clar, llavors tu ets major d'edat i t'has de...
0: Sí,
1: això.
0: M'hauré de ficar, perquè no estic, sí, gens ficada amb aquests temes, però...
1: Ara, esclar, és també una responsabilitat que tenim, no? De dir,
0: sí,
1: mira, m'agradaria més que governés algú amb aquest estil, amb aquest altre...
0: Sí.
1: Tot i que moltes vegades un estil ideal no hi és, no?
0: No hi és, no.
1: No?
0: No,
1: però llavors sí, sí, tenim aquesta mena de responsabilitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I com aviat major d'edat, què et preocupa del futur dels joves actuals?
0: Doncs... Ara mateix, la meva preocupació més gran, a part del tema de treure'm la carrera, treure'm el màster i tot això, és el tema de quan la incertesa de sortir de la carrera,
1: sí,
0: trobaré feina, no trobaré feina, el tema de la vivenda, que ara mateix sembla gairebé impossible,
1: impossible,
0: independitzar-te sent jove. Sembla que fins que no tinguis 30 anys, un treball estable fa temps i tot, sembla que és impossible independitzar-te.
1: És molt difícil.
0: És molt difícil. En pobles encara, però s'està complicat fins i tot als pobles petits. Imagina't a les ciutats grans,
1: sí,
0: és molt difícil. Jo crec que el meu principal problema, el que penso molt, és això, el fet del tema vivenda.
1: El tema vivenda.
0: Em preocupa molt, perquè penso, quan podré... Que a la vegada penso, no vull marxar de casa dels meus pares perquè estic molt bé, però...
1: De moment no cal que
0: sí,
1: marxis.
0: Sí, però també potser que aquests anys que viuré sola... mitjanament sola entre setmana a la universitat, potser també quan acabi la carrera...
1: Voldràs tenir el teu espai.
0: Voldré tenir el meu espai i potser és més complicat del que penso. I si no trobo feina i... No sé, penso que em fa una mica de por tot això, però també vull experimentar-ho perquè vull treballar allà del que
1: no?
0: m'agrada.
1: Sí. Segur que amb aquest marge que hi haurà, no?, d'aquesta preparació universitària i tot, també aniràs veient més com t'agradarà viure i les possibilitats que hi ha, perquè també és clar.
0: Sí, i potser començo a estudiar periodisme i, que no crec, però potser tiro... Ja no vull esport, ja ara vull una altra cosa.
1: Ah, podria ser.
0: Que no crec, no fa pinta.
1: No fa pinta, però a vegades sí, s'obren altres vies.
0: Sí, qui sap, la universitat sempre t'obre moltes portes.
1: Sí, t'obre altres camps de visió o el que sigui. I després, com de la situació del món actual, de tot el que passa amb el canvi climàtic, tot això preocupa?
0: Bueno, és que jo crec que són temes que els hem normalitzat i no ho hauríem de fer. Tenim problemes molt serios al món que els hem d'arreglar ja com sigui, més que res perquè a la llarga ens acabaran afectant a la nostra vida. I ens afecten,
1: ja
0: doncs ens acabaran afectant encara més. I hem de trobar solucions ja per a aquests temes.
1: Sí, s'ha de fer. I confiem amb la vostra generació, confiem que potser és posar molta pressió altra vegada, no?
0: Sí.
1: Però hi ha coses que fins ara potser no pensàvem que poguessin ser tan perjudicials, ara s'està veient que sí, i potser demana un canvi, però també és confiar, no? Confiar. Que es trobaran vies, que es trobaran solucions, que tot això podrà encarrilar. També amb els temes de la vivenda, amb el tema de poder-se situar laboralment, esperem que tot això també doncs es vagi com facilitant, es vagi arreglant, i de part vostra doncs posar-hi també tot l'esforç.
0: Ho intentarem.
1: Molt bé, doncs deixem aquí l'entrevista d'avui. Ja en dues setmanes doncs, ens fem una idea de com és l'Elisabet i desitgem molt bon futur amb la teva projecte. No?
0: Moltes gràcies, ha estat un plaer estar aquí.
1: Periodista esportiva, un plaer estar per nosaltres també. Moltes gràcies, Cèlia Oladell. I
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé tot. Gràcies per
0: Igualment.
1: Ser aquí i per haver-nos explicat tot. Adéu.
0: Adéu.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa.

0: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda, bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens submergim en un univers d'una de les bandes que va inventar el hard rock tal com el coneixem avui en dia. Una banda que va néixer a Anglaterra l'any 1968 i que, amb una formació de 5 músics prodigiosos, escolteu-me bé, prodigiosos, van sacsejar els fonaments de tota la música a nivell mundial. Parlem de Deep Purple. Deep Purple, una màquina de rock que ha combinat com cap altre la potència de la guitarra elèctrica amb la força d'un orgue Hammond, creant un so d'una magnitud sense precedents. Des dels seus inicis psicodèlics fins a les seves etapes de hard rock devastador, Deep Purple ha estat sempre al capdavant, marcant el camí que molts altres seguirien en un futur. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem com cal, amb el tema més famós que mai s'ha escrit inspirat en un incendi. El 4 de desembre de l'any 71, al Montreux Casino, la banda de Frank Zappa actuava davant dels ulls de Deep Purple, que eren entre el públic. Estaven prenent notes per al que seria el seu proper enregistrament allà mateix, a Suïssa. Algú va disparar una pistola de senyals i l'edifici va quedar en flames. Smoke on the water, fum en el, per sobre l'aigua, en el llac. Va néixer d'aquella nit caòtica. El motiu inicial de la guitarra d'en Ritchie Blackmore és probablement el passatge més reconeixible de tota la història del rock. Una cançó que no és només música, és tot una memòria col·lectiva. Així és que anem per feina. Smoke on the Water, en directe des de Made in Japan, 1972, l'incendi del llac Gènova. Al teu programa Rockmasters, els protagonistes avui, els Deep Purple.

Smoke on the Water, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters. Si això no us fa despertar els sentits, us puc ben assegurar que res ho farà. Smoke on the Water és la porta d'entrada al temple, a l'univers de Deep Purple. I és que per entendre aquesta formació hem de parlar de les seves formacions com si es tractés d'un organisme viu en constant evolució. La banda va passar per diverses etapes, les anomenades Mark, cadascuna amb la seva pròpia personalitat. La primera formació, la Mark I, va produir una joia que avui recuperem, un tema que molts consideren una de les actuacions vocals més exigents del rock. Estem parlant d'una peça que en el seu punt àlgid assoleix uns registres que pocs cantants del planeta han pogut igualar. Child in Time, un nen a temps, podríem traduir-ho així, és un viatge de 8 minuts que va de la calma absoluta a l'explosió total, amb la veu de Ian Gillan llançant uns crits aguts i penetrants que han quedat gravats en la memòria de tothom qui ha escoltat aquesta cançó, aquest gran tema. L'orgue de John Lord teixeix una tela sonora hipnòtica que sobre la qual en Richie Blackmore construeix el seu solo amb la pressió d'un cirurgià i amb una passió d'un volcà. És algo espectacular. La lletra, amb línies com "You're wasting time", "perds el temps mentre el temps s'escapa", apunta a la guerra del Vietnam i a la innocència perduda d'una generació. És una peça totalment colossal. Anem a escoltar aquest gran tema, "Child in Time", els nostres protagonistes avui, els Deep Purple.

Child in Time, Deep Purple, elevant el rock a una altra dimensió. Vinga, seguim el viatge. L'any 1972, Deep Purple va publicar Machine Head, voldria ser així com Cap de la Màquina, un àlbum gravat en una setmana al Gran Hotel de Montreux, amb un estudi mòbil dels Rolling Stones. L'incendi del casino ja havia passat, però la inspiració seguia totalment viva. L'àlbum va ser un d'aquells més venuts d'aquell any i conté algunes de les peces més contundents que el rock ha donat. High Water Star és potser la primera gran expressió del que més endavant s'anomenaria speed metal, el metall de velocitat. Però l'any 1972 Deep Purple simplement ho va fer perquè sí, perquè podien, perquè la música els demanava velocitat, els demanava córrer. En Ritchie Blackmore i en John Lord es van proposar demostrar que la guitarra i el teclat podien competir de tu a tu en una peça construïda a 100 per hora. El solo d'orgue de Lord és una lliçó de tècnica i ferocitat, i el de Blackmore és un recital de velocitat i de total precisió que va deixar la competència sense arguments. En Ian Gillan canta amb una arrogància magnètica, podríem dir. Ningú em va traure el cotxe, el correré fins que calgui. Això és un tros que canta a la cançó que escoltarem a continuació, Highway Star, des del Made in Japan, l'any 1972. Els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Jo em pregunto, què no és brutal amb els Deep Purple? Tot. És una bala disparada a l'espai, Highway Star. Highway Star és velocitat pura. Ara anem a canviar de marxa, anem... Tornem als inicis, va. Tornem enrere. Abans que Machine Head els catapultés a la fama mundial, Deep Purple ja havia demostrat que tenien personalitat pròpia. L'any 1970, quan tots parlaven del rock progressiu de Yes i de la sofisticació dels Beatles, Deep Purple va treure Black Night, Nit Negra, com a senzill i el va posar a Europa cap a dalt, no, cap avall. Un tema que barreja blues, el hard rock i un ganxo melòdic irresistible. Black Night és crua, és directa, sense adornos. Sense adornos innecessaris. En Blackmore, Richie Blackmore, construeix el motiu principal de la cançó amb una seguretat totalment absoluta. I la secció rítmica d'en Roger Glover al baix i la d'en Ian Paice a la bateria crea un terreny ben ferm i poderós sobre el qual en Ian Gillan lliura una interpretació vocal insolent i seductora. Va arribar al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en un dels primers himnes de la banda, senzilla en aparença, devastadora en la seva execució. Black Night és la prova de que de vegades menys és molt més. Anem a escoltar aquest gran tema, Black Night, de la mà dels nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

At Night. Des del Royal Albert Hall, l'any 1970, aquesta joia, els dic Purple, amb aquesta altra joia, Black Night. Ara anem a fer un canvi, ara un canvi de formació que va sorprendre a tothom. L'any 1973 va ser un any de terratrèmol intern per Deep Purple. En Ian Gillan i en Roger Glover van abandonar la banda i la majoria dels fans van pensar que tot s'havia acabat. Però no, Deep Purple va tornar amb una nova formació, la anomenada Mark III, incorporant en David Coverdale, tot un luxe, a les veus, i en Glenn Hughes, al baix. I van fer alguna cosa que poques bandes poden aconseguir. Van reinventar-se de nou. Burn, crema, és la peça que va presentar la nova formació al món l'any 1974. Quin debut en Coverdale i en Hughes! Formaven un duo vocal fascinant, amb registres i colors completament diferents que es complementaven a la perfecció. En John Lord torna a brillar amb l'orgue i en Blackmore construeix un dels seus solos més elegants i ferotges alhora. La lletra parla de destrucció i renaixement, parla de renaixença, parla de burn, parla de crema, crema el cel, com si Deep Purple estiguessin descrivint la seva pròpia transformació, un tema que va sorprendre els escèptics i que va conquerir nous seguidors. Anem a escoltar aquest gran tema, Burn, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

Impressionant, Burn, impressionant, tota la banda impressionant, la veu d'en David Coverdale amb aquesta nova Mark III. És Deep Purple simplement reinventat. Jo diria que encara més forts. Ara anem cap a un moment més melancòlic, més diferent, més diferent. La banda va travessar un llarg desert durant els anys 80. Les disputes internes, especialment entre en Ritchie Blackmore i en Ian Gillan, van portar a la dissolució oficial l'any 1976. 9 anys de silenci, però cap al 1984 va passar el que molts havíem somiat. La formació clàssica, la Mark II, és a dir, Blackmore, Lord, Gillan, Glover i Page, es van tornar a reunir. Va ser portada de revistes, notícia internacional, un esdeveniment que va fer estremir el món del rock. El primer àlbum del retorn, Perfect Strangers, va arribar amb una cançó homònima que semblava escrita per commemorar el retrobament. La lletra parla de dos éssers separats pel temps que es retroben i constaten que la flama encara segueix viva. Entre la cançó, la lletra diu: "No som estranys, som perfectes desconeguts". En Blackmore va recuperar la seva sonoritat característica, en Gillan la seva veu poderosa, i la banda va demostrar que el talent, quan és genuí, no s'oxida. Una tornada totalment amb majúscules. Anem a escoltar aquest Perfect Strangers, anem a escoltar la banda dels Deep Purple.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: And now for my next number,
4: DJ S.
3: I'd like to return to the

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Una edició més, arriba la història de la música dance a la teva sintonia. I avui ho farem amb una banda que ens arriba des d'Alemanya. Estem parlant de la formació Propaganda.

El grup va ser fundat el 1982 per Ralf Dorper, membre de la banda alemanya Die Kraps. Per això va convocar Andrea Stein i la vocalista Susan Freitag. Més tard van incorporar el músic i compositor Michael Mertens i a la cantant Claudia Barken. Amb aquesta formació van editar el 1984 el seu primer senzill editat, que es deia Doctor Mabuse.

La banda, el 1985, va editar el seu primer àlbum sota el títol The Secret Wish, el qual aconseguiria el lloc número 16 en el rànquing britànic i tenia com a senzill més important Imaginary, que soltem tots seguits.

l'any que el primer senzill de Propaganda va ser Doctor Mabuse, que es va editar el 27 de febrer del 84. La que estem escoltant, P Machinery, es va editar el 29 de juliol del 85. Però entre aquestes dues van enregistrar un altre single que es va editar el 7 d'abril del 1985.

la carrera de propaganda va ser als 80, però als 90 i més concretament al 1991 editaven What in My Heart.

la música de Pop Music. Les crispetes amb Robin Scott. Des del seu treball New York, London, Paris, Munich. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. 21 freqüències arreu de Catalunya sintonitzen amb Fris.

Si arribes de nou a la sintonia de Hot Dance 80, benvingut o benvinguda. És un programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Bàsicament 70s i 80s, però també punxem alguna cosa dels 90s. Això es fa algun remix, algun mashup, alguna cosa al segle XXI que estigui basat en cançons dels 70s i 80s. Benvingut sigui. Aquesta pro que estem escoltant és del 1983. Ells són els Freed i això és I.O.U. I anem a escoltar ara una formació que tots són germanes. Són exactament 6 germanes. I és que sempre que parlem de família parlem dels Jacksons. Però a part dels Jacksons i Michael Jackson hi ha moltíssimes més famílies que revolucionaven les pistes de ball. En aquest cas serà Ruth Pointer, Anita, Sadako, Jane Pointer, Bonnie Pointer i Issa Pointer. Sabeu de qui estem parlant? Doncs de les Pointer Sisters.

La música dance dels 70s. En aquesta ocasió de la mà de les Pointer Sisters amb I'm So Excited. Des del seu Dance Bold Remixes escoltem aquesta cançó que va ser tot un èxit a les pistes de ball. I ara li posarem una mica d'imaginació amb un trio anglès que va tenir protagonisme a principi dels anys 80. Van tenir èxits a 28 països, guanyant 4 discs d'or, 9 discos d'or i més d'una dotzena de discos de plata a tot el món entre el 1981 i 1983. Els primers compassos ja sabeu qui són, eh, que sí? Estem parlant dels Imagination. I això són música i llums. Music and Lights. Des del seu In the Heat of the Night.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. La música dance funcionava a Itàlia, funcionava a Estats Units, funcionava a molts llocs. Si us parlem de l'antiga Iugoslàvia, i més concretament Croàcia, des d'allà ens arribava Alexander Marton, que va néixer el 4 d'octubre del 1959. Ja havia editat coses el 1985 i 86, com Camel by Camel i Exòtic and Eròtic. Però la cançó que el va fer famós va ser el People from Ibiza. I és que en aquella època es portaven els discos d'importació. Hi havia botigues com Blanco y Negro, Raf, que es dedicaven a la importació de música. Després Blanco i Negro es va convertir en una companyia discogràfica i ara és la que es menja els torrons. I és que Blanco i Negro va comprar Max Music, que era la seva competidora directa. Aquest és un maxi single que va arribar al nostre país només editat per la cara A. La cara B era completament llisa.

després de la salutació del Mike Platines, el terror de les cabines, ens arriba High Energy, la música d'Evelyn Thomas, que va ser un dels primers músics

0: Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et presentem en cada edició la història de la música disco, de l'Italo. Et presentarem la història del funk. I és que, a part d'escoltar la ràdio i fer ràdio nosaltres, com un mitjà de comunicació, i com a tal tenim d'informar, doncs, del que és la història de la música dance. Això ho fem cada edició, començant Hot Dance 80. Aquesta temporada, que ja en portem 13, hem decidit que un cop al mes escoltarem un megamix, o un minimix, mix, com va ser el primer que vàrem escoltar aquesta temporada. I és que el primer home que va enregistrar una sessió amb un vinil va ser en Raúl Orellana. I a partir d'aquí, Max Music, ja ho sabeu, va fer un concurs, el va guanyar Mike Platinas i en Javier Ucía, i varen enregistrar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, tres.

Així és com comença, doncs, l'edició del Max Mix 1. El primer Megamix que varen editar en Mike Platenas i en Javier Usía per la discogràfica Max Music.

0: Tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: I ara, Hot Dance 80, escoltem Guilla la Guilla, Fox a Fox. I aquest seu preciós petit diamant, Precious Little Diamond. I és que va ser una cançó que es va ballar moltíssim. I ara, doncs, la puxem a Hot Dance 80.

Aquesta és la veu de Nika. Això és Japanese Boy. Probablement amb 13 anys no l'haguessin punxat. I és que a vegades se'ns escapen coses. Una cançó que segur que no punxaríem en condicions normals. A Hot Dance 80 és la que anem a escoltar tot seguit. Però és que l'altre dia per la tarda, escoltant el programa d'en Toni Peret, doncs em va portar aquests records.

I és que fent programes de ràdio de tarda, a vegades es punxen coses, doncs, com aquestes. Però feien moltes nits que no escoltava una cançó com aquesta. De Pink Floyd, eh? Tela Marinera, la música que es feia el 1978, que va ser la banda sonora de la pel·lícula The Wall, El Mur, i que els discjòqueis punxaven a les discoteques. Però a finals dels 70, tirem una mica més enrere, perquè El Mur és de finals dels 70, sortia això.

alguna vegada es comet errors. Hem dit que el mur era de final dels 70 i aquesta de l'Hitback també. Aquesta de l'Hitback és del 83.

unes onades que ens porten a pensar en l'estiu que queda enrere. I és que hi ha gent que li agrada molt la platja, a altres no ens agrada tant, ens agrada més de nit. Però si estàs amb la persona estimada al teu costat, tant fa que sigui de dia, de tarda, de nit, qualsevol hora, pots anar a la platja a prendre el sol, a caminar. Es poden fer 50.000 coses a la platja. Altres me les callo. Perquè els que venen ara als Level 42 ens donen lliçons d'amor.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit.
3: Ràdio Tordera.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies protagonistes d'aquest dimarts. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació també d'una bossa d'interins. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable al consistori, manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i habilita un punt de subministrament en cisterna a l'Avinguda Països Catalans per aquesta tarda de 5 a 7. Explica la situació actual l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs va haver-hi molt bona.
1: No és Elisabet Mejías, evidentment, era Xavier Pla, que explicava que es completen els accessos i camins rurals al veïnat de Vallmanya i de Santaú. La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves. Actuarà amb Bade Retro i Jerry Di Palma a partir de 8:45 del vespre. I en esports, el Club Futbol Tordera anuncia els dos primers fitxatges de la propera temporada. Els tordarencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a Segona Catalana. Un informatiu on parlarem de comarca, on parlarem també de la previsió del temps de cara a les properes hores, i avui a la segona part amb el Tordera en directe i les píndoles de salut amb la col·laboració dels professionals del CAP de l'Ambulatori de Tordera. Tot plegat us ho expliquem i ampliem a les 10 en punt del matí. Serà fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, però, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte. Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom, perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I hem dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar.

0: 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps. Sí.
0: Molt de clor ja havíem de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4.526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona. Però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé què triaria jo, sí que s'ha triat una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Bé, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí. Sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Queda feta la pregunta, podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: I com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de Ona la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fan molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucoset fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més, reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú, doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge. En aquest cas, l'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia a Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs, sens dubte, anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat, doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns, Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona, parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitània, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat a Barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adeu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
0: Tu.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebullí, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'aigua a Múrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí ja es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit massa.
1: No l'he seguit massa.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però la màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar.
1: La trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 mira, jugadors mira. I una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposo. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs sé que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diguem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet d'aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè estiguessin, però bon, aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions. I més enllà de... no entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La més relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics que entraven en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, s'ha sentit enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, es porta també perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, que, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en teoria doncs no ha d'haver cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs s'ho van passar una miqueta cap a... van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer. Aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar o no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, sí. No? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, tots els acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja en la línia d'ell.
2: Per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, veus, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
0: i no em dobleguen,
2: la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa que són els seus votants.
0: Escolta, i per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas doncs, del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol, no? És que si no fos el futbol, seria una altra cosa. El problema és a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar servint en aquella guerra tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic, i queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics i dels anglesos és més una rivalitat esportiva, perquè al final ha anat cap aquí, vull dir, no com, però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Per tant, sempre és com molt estrany de
1: Toni,
2: dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
0: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tot a cuca viu, i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits el món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de musaranyes? Magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin,

0: publicat per Rosa dels Vents.
1: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
0: Però no només de mites parlen, Jordi. Hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec que més important és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fent Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fent Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com guanyar fem un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous, perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaria amb les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
5: I moltes gràcies també, Noelia Silvera, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
5: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després de les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Estora o marfegà. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
5: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
4: T'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts 14 de juliol. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local.
2: La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins.
1: Ho explica la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable.
2: El consistori manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i evita un punt de subministrament amb cisterna a l'Avinguda Països Catalans aquesta tarda.
1: Ho explica Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera.
4: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
1: Es completen millores en accessos i camins rurals al veïnat de Vallmanya i Santou.
2: També s'han netejat i desbrossat per xares municipals.
1: Xavier Pla, regidor de Pagesia.
5: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs, tenir-ho molt al dia.
1: La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves.
2: Actuaran Bada Retro i Jerry Di Palma a 9:15.
1: I en esports, el Club Futbol Tordera anuncia els 2 primers fitxatges per la propera temporada.
2: Els tordarencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
6: De moment avui jornada que continua sense alteracions importants en relació al dia d'ahir. Fins i tot les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit han baixat un palet a la major part de la comarca. Per exemple, a Mataró ahir 24, avui 23, al Masnou ahir 25, avui 24, com a dades més significatives. A la conca de la Tordera s'han mantingut sense canvis les temperatures i a Tordera mateix ha tingut una mínima de 19 graus, la mateixa que ahir. Una temperatura força més agradable que la resta de la comarca. De moment avui jornada, com dèiem, assolellada, amb vents fluixos, aquest matí del sud-est, aquesta tarda al sud, situació marítima tranquil·la, aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogor, això sí, però almenys les temperatures es mantindran a ratlla. Demà pugen les màximes, però no tant com semblava ahir. Ahir els mapes apuntaven alguns valors fregant els 40 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa els 35. Doncs bé, finalment sembla que guanyarà la massa més humida, per tant farà xafogor, però les temperatures no es dispararan tant i quedaran al voltant dels 32-33 graus com a molt a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 35, puntualment els 36. Per tant, calor, calor intensa, tot i que de moment sense ser una calor alertable, almenys de dia, perquè de nit sí que aquesta propera nit algunes mínimes quedaran per damunt dels 25 graus i el mateix passarà la nit de demà a demà passat i la de dijous a divendres.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 29 de juliol. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. La gran novetat d'aquest any, segons ha explicat la regidora, és l'agilització administrativa del procés. La bossa d'interins es mantindrà vigent durant un període de 2 anys. Aquesta mesura permetrà al consistori cobrir de manera immediata futures vacants derivades de jubilacions, baixes o noves necessitats del servei sense haver de reiniciar tot el llarg procés d'oposició cada vegada. Ho explicava la regidora Nàdia Cantero.
1: Hi ha una cosa diferent que hem fet aquest any, que també ens estalviarà molt de temps, és que dins d'aquesta bossa d'interins, que també fem, aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys, per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants, o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació, que també pot ser el cas de dins del cos de la policia, doncs aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant, i és una cosa doncs, que ens agilitza molt el procés.
0: La regidora ha reconegut que, malgrat els esforços per ampliar la plantilla, l'ideal és difícil d'assolir a causa de la naturalesa complexa del treball policial. El cos de policia està sotmès a un gran desgast, tant físic com emocional, la qual cosa provoca baixes laborals per lesions derivades de les intervencions.
1: Que a poc a poc, si anem treballant i anem prioritzant la seguretat i anem prioritzant el cos de policia, no?, dintre d'aquesta vessant de les vacants, jo crec que en un període no molt llarg ja tindrem una bona cobertura d'agents. També penseu que és un cos que pateix molt, és un cos que pateix molt tant emocional com físicament, i això el que ens comporta és que constantment hi hagin baixes, perquè les tasques de policia, doncs, tot i que moltes vegades és preventiu, és proximitat, bueno, doncs, a vegades doncs, malauradament també s'ha d'actuar en intervencions i alguns dels agents doncs, surten lesionats, no? També és una feina doncs, que té un desgast, que també requereixen intervencions quirúrgiques i diferents estats d'episodis de baixes laborals que també a vegades ens dificulten molt les tasques, no? Per això dic que és important tenir un gran nombre d'agents per tal de que en situacions sobrevingudes com aquestes doncs puguis donar una cobertura al municipi.
0: L'Ajuntament confia en l'actual ritme de treball i la priorització d'aquestes vessants. Tordera pugui assolir una plantilla estable i robusta en un període no gaire llarg. Les persones interessades a participar en aquesta oposició poden consultar tota la documentació i les bases a través de la web tordera.cat.
2: Davant la situació actual de restriccions, l'Ajuntament de Tordera ha reiterat que continua treballant intensament per normalitzar el subministrament el més aviat possible. El consistori prioritza actualment els processos administratius i tècnics necessaris per resoldre la incidència com més aviat millor, alhora que manté un seguiment constant de les mesures de suport a la ciutadania. El govern municipal manté actiu un pla d'assistència social destinat a garantir que ningú es quedi sense aigua potable. Aquesta ajuda inclou el repartiment a domicili d'ampolles d'aigua, centrat especialment en persones grans i col·lectius atesos per serveis socials i municipals. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
2: Paral·lelament, el servei de subministrament gratuït d'aigua potable a través de camions cisterna continua operatiu. Avui, la cisterna es desplaçarà a l'Avinguda dels Països Catalans, on oferirà aigua als veïns en horari de 5 a 7 hores. Aquestes mesures es mantindran vigents mentre duri la situació actual. Des de l'Ajuntament s'ha volgut transmetre un missatge de seguiment continu, assegurant que la monitorització de la xarxa i de les necessitats socials és diària per tal d'adaptar la resposta a l'evolució del problema.

0: A través de la regidoria de pagesia de l'Ajuntament de Tordera s'han completat arranjaments i millores d'accessos i camins rurals als veïnats de Vallmanya i Santó. Actuacions que explica el regidor de pagesia, Xavier Pla.
1: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona allà d'aquests anys, és un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs, va haver-hi molt bona entesa quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure. I, evidentment, doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres, des del punt de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a Ajuntament doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament doncs, per edificar uns camins, però a vegades doncs, el temps no, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè, si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs, ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé doncs, que hem hagut doncs, d'actuar-hi no? Tant siguin mitjans propis com amb externs no? Per tant doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu no? I per tant aquest és el repte no?
0: També es van netejar i desbrossar parcel·les municipals urbanes just abans de l'entrada en vigor de la prohibició per altes temperatures.
2: Les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys torna a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb dos concerts en directe, amb el grup tordarenc Bada Retro i Jerry Di Palma, que farà un tribut a Elvis Presley. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes a nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a la nit.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera ja té la maquinària en marxa per confeccionar un projecte competitiu i il·lusionant de cara a la propera temporada. La direcció esportiva ha començat a moure fitxa i el club ha fet oficials les dues primeres incorporacions per al nou curs. Es tracta de Carlos Rodríguez i Enzon, dos reforços de caràcter ofensiu que comparteixen un denominador comú. Tots dos són jugadors del poble que tornen a casa després d'acumular experiència a categories de nivell. La primera pedra del nou projecte és Carlos Rodríguez, el davanter tordarenc a terra de nou al municipal, avalat després de destacar de manera excel·lent durant 2 anys en la seva etapa juvenil amb l'Aqua Hotel. El seu instint i talent li van obrir les portes a la DAM, on va competir a Divisió d'Honor, la màxima categoria de futbol base estatal. El seu bagatge també inclou un pas per les files del Badalona a Lliga Nacional. Ara Rodríguez torna al club dels seus orígens per sumar tot aquest talent ofensiu al primer equip. Seguint aquesta mateixa política de recuperar talent local, la segona cara nova anunciada pel club és la de Enzon. L'extrem torna a vestir de la samarreta del Club Futbol Tordera, club on ja va entrenar fa uns anys. Des d'aleshores, el jugador ha anat forjant la seva carrera brillant, on ha estat una peça important a la Juve Lloret a Primera Catalana i la temporada passada va fer el salt a Futbol Nacional jugant a Tercera Ref a Múrcia. Enzon arriba per aportar el seu desbordament des de la banda i sumar verticalitat a l'equip tordarenc. Més enllà d'aquestes dues incorporacions il·lusionants, el full de ruta del Club Futbol Tordera implica no perdre la identitat construïda els darrers anys i per aquest motiu el club ha confirmat les renovacions d'Òscar Ruscalleda, Pau Llastarri, Serrano, Adrià Casanovas, Pujades, Oriol Masferrer, Badó, Adrià Barceló, Juanma Esteban i Jandro. Alhora va anunciar que els camins del club i Raúl, Àlex Cobos, Boris i Diego Bernal es separen, com també el d'Aleix Masse i Pitu en l'equip tècnic.

0: Les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se, ens informa Esther Minguell.
1: Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
2: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
1: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
2: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
1: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: L'Ajuntament de Blanes ha presentat aquest divendres en roda de premsa la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol. Ens informa Paula Fernández.
3: Entre les principals novetats destaquen el trasllat del pregó a la plaça 11 de setembre a causa de les obres de remodelació de la plaça dels Dies Feiners i la designació de Salvador Roca, referent del món cultural blanenc, com a pregoner d'enguany.
4: Jo sóc una mica amo de la improvisació i del caos. En el caos crec que hi ha l'ordre i llavors doncs, el meu pregó consistirà en això. Tinc la sort de tenir memòria, o una memòria bastant extensa, i llavors davant d'això aniré explicant doncs, les meves experiències i del món cultural cultural, que és allà on també he mogut i em moc amb més comoditat, i llavors doncs a veure què en sortirà.
3: D'altra banda, el regidor de Fires i Festes, Sigue Pérez, ha repassat les cites més destacades de la Festa Major i les novetats del concurs internacional de focs d'artifici, que tornarà a centrar bona part de la programació.
5: En el tema del concurs, creiem que tenim un bon concurs, dintre del que hi ha en el món pirotècnic o del que últimament anem veient, crec que tenim molt bones pirotècnies. He aconseguit que vingui una pirotècnia xinesa, que això és un prestigi molt bo, ja que tenen una fàbrica, perquè tingueu una idea, ja tenen 15.000 treballadors en aquesta fàbrica.
3: La Festa Major de Santa Anna tornarà a tenir el 54è concurs internacional de focs d'artifici com el seu principal reclam, amb la previsió que més de 100.000 persones assisteixin a les 5 nits d'espectacles pirotècnics. Enguany hi competiran la pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara, d'Orense, la portuguesa pirotècnia Duarte, la pirotècnia Xaraiba, també d'Orense, la pirotècnia valenciana i la xinesa Jinli Fireworks, que tancarà el certamen el 27 de juliol.
6: Per final de l'informatiu, per conèixer la previsió del temps per aquest dimarts, també per les properes jornades, tots els detalls des del Servei de Meteorologia del Maresme, amb en Joaquim Serra.
7: Avui jornada que ve dominada novament pel temps estable i per l'ambient assolellat, amb unes temperatures nocturnes que aquesta passada nit han arribat a baixar una mica en relació a la nit anterior. Encara han fet més aviat fresqueta cap a la zona de la Conca de la Tordera, amb unes mínimes que han anat dels 19 als 20 graus, a prop de la costa al voltant dels 23-24, per tant, per sota dels 25 graus en tots els casos, i a la serralada litoral al voltant dels 21-22 graus. D'entrada, la previsió anuncia pel dia d'avui una jornada molt semblant a la d'ahir pel que fa a les temperatures, molt aixafogó, això sí, la humitat ambiental elevada afavorirà que tinguem aquestes màximes al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, però això sí, amb una xafogor molt i molt intensa. Vents fluixos aquest matí del sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, i la situació marítima està tranquil·la, en principi dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara demà pugen les màximes. En un primer moment ahir semblava que tindríem una patacada de calor important. Avui sembla que no serà tan intensa. Podrem arribar a la costa cap als 32-33 graus, a l'interior de la comarca 35-36 molt puntualment, però no seran els valors que en un principi ahir semblava que tindríem i que podrien fregar els 40 graus a l'interior del Maresme. Per tant, de moment, calor continguda també de cara a demà, tot i que les temperatures pugen. Calor nocturna, això sí, demà tindrem mínimes al voltant dels 24-25 graus en molts punts de la costa, i demà passat es mantindrà la mateixa temperatura nocturna. Fins i tot la nit de dijous a divendres tot continuarà més o menys igual. A partir de divendres la temperatura podria baixar una miqueta, però tampoc no gaire. En conjunt continuarem amb força bonança. Demà a la tarda, aparició d'alguns núvols, no descartem que puguin deixar alguna goteta puntual, i el mateix de cara a dijous a la tarda. En qualsevol cas, de precipitacions importants o de canvis importants no se'n veuen per enlloc, i continuarem amb aquesta situació marcada pel temps plenament estiuenc i amb unes temperatures que continuaran altes, amb una xafogor molt i molt marcada a tot el Maresme.
8: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
9: Hola a tothom, sóc la Tanit i estem escoltant Tordera en directe. Ara posarem una entrevista de la nova botiga Mondart.
10: Com et dius i què et va motivar a obrir aquesta botiga?
11: Vale, jo sóc Joan Manuel Català i el motiu d'obrir això va ser que el comerç aquí a Tordera em sembla que faltava una mica de sensació, una mica més de comerç de qualitat, i la idea era quedar-me aquí, perquè jo visc aquí a Tordera i ja està. Crec que falta una mica de producte que sigui una mica de qualitat, i era aquesta, triar alguns productes que no n'hi ha en altres botigues aquí a Tordera.
10: Com se't va ocórrer el nom de la botiga?
11: El nom de la botiga se me va córrer perquè jo faig modelisme de fusta, i també faig pinto quadres amb lienzos, i també faig... Tenim també la xarranca, també, que treballa amb nens, i també doncs jo venc la joguina.
10: Quin ha estat el principal repte des que vas obrir?
11: No, la veritat és que no he tingut cap problema.
10: Vas escollir aquesta ubicació per alguna raó en específic?
11: Bueno, aquesta ubicació, la veritat és que jo, per mi, és una de les millors d'aquí de Tordera, aquí al centre, i em va sorgir. A mi em va sorgir aquest local. He de dir també que jo estava a la incubadora, ¿vale? I sí, que gràcies a la incubadora, gràcies a ell, he pogut fer una mica de... trobar un local per poder fer el meu negoci.
10: I va haver algú que t'ajudés durant tot això?
11: Bueno, m'ha ajudat la meva dona, però més o menys... Sí, bueno, ja t'he dit, la incubadora sí que m'han ajudat molt, la veritat.
10: Què va ser el més difícil durant la preparació de la botiga?
11: Bueno, el més difícil per la preparació, més que res, obres no s'han fet, potser, no sé, fer el moble que ho he fet jo.
10: Com ha estat la resposta dels primers clients?
11: Bastant bé, la veritat que la gent està molt contenta, bé, somriu, els hi agrada molt la iniciativa, que és que està contenta, i em felicita. A veure com va, jo crec que anirà bé, perquè a part de tot el que tinc aquí em falten moltes coses.
10: Quins tipus de clients solen entrar?
11: Bueno, solen entrar molta gent que venen a buscar regals, ara per vacances, regals per cumpleaños, algunes coses per la platja. N'hi ha molta gent que pregunta i se'n va, i n'hi ha altres que compren. N'hi ha una mica de diversitat.
10: Creus que totes les edats poden comprar els teus productes?
11: Sí, bueno, jo crec que al final sí que totes les edats podran comprar tots els meus productes, perquè em falten coses. Em falta el modelisme i em falta el que t'he dit abans, que em falta també d'art. Em falta papeleria. Al final sí que tots podran comprar una mica de tot.
10: Hi ha algun producte que estigui especialment més venut?
11: Més venut? Doncs mira, Ara mateix no sabria dir-te. Potser sí aquest, això. Els xalecos aquests de la BTVOC, que sí que es surten molt, i el mossegador per a nadons, que és el que es porta, que els hi agrada als pares.
10: Com distribueixes els teus productes?
11: Bueno, estic distribuïts en diferents seccions. Aquí tinc una mica de nadons, aquí tinc una mica del que és d'estiu, allà darrere les ofertes d'estiu ara també, allà tinc uns quants bolsos, les motxilles, allà tinc tots els tàpers, una mica d'ampolles, platja, i aquí tinc les coses petites d'ofertes que són de venta a la mà. I les joguines ja més al fons. I llocs de taula al mig. Tot una mica ben posat i per seccions.
10: Quins productes destacaries de cada sector?
11: A veure, de platja ja t'he dit que això, el xaleco, no? Per exemple, que surten molt. D'art i creativitat, tot el que és manualitat per a nens i nenes, que s'hi agrada molt, que això sí que es ven molt, també. Després, el que tinc de joguines, tot el que és d'allà al fons de fusta, també es ven molt. I el que tinc aquí, també, de coses sensorials i una mica de a la mà, també es ven molt. I les ampolles aquestes d'aigua, també, que són de massa qualitat. I és simple, les bombes de xavo que tinc allà, que són per la banyera, també fa molta venta.
10: Quines xarxes socials utilitzes per promocionar el teu negoci?
11: Bueno, de moment tinc l'Instagram. Vale? Més endavant suposo que intentaré utilitzar alguna més. Jo no soc molt de xarxes socials, però entenc que això és que és portada i l'he de fer.
10: Quins plans tens pensats per al futur d'aquest establiment?
11: Els plans que tinc pensat és anar avançant, anar traient diferents productes, anar canviant cada temporada els articles diferents, per seccions, i això, anar avançant en el negoci i anar invertint perquè això funcioni i tiri endavant.
10: Què li diries a aquelles persones que volen crear un nou negoci?
11: Doncs jo diria que no tinguin por, que és molt bonic, que ho facin, que si tenen una bona idea sí que s'ha de rumiar molt i s'ha de pensar molt el que vols fer i el que vols posar. Això sí, no te pots llançar, que ho tinguin molt clar i que miren primers números i que la sortida que poden tenir.
12: I ara fins aquí l'entrevista amb Joan Manel, l'amo d'Un Món d'Art. Esperem que us hagi agradat molt i moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció.
13: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
14: Seguim amb les píndoles d'opinió. Som al Cap de Tordera, som de fet al pati del Cap de Tordera per parlar precisament de verd, per parlar de vegetals. Teníem amb nosaltres la nutricionista del Cap, la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
15: Molt bé, moltes gràcies.
14: Parlar de vegetals, en general, sembla que costa a vegades, eh? La gent, a l'hora d'incorporar-los dintre de la seva dieta, dels seus hàbits, històricament costa. No sé si les noves generacions això ho tenen més clar i creus tu que ets optimista en aquest aspecte de que això ho anirem arreglant?
15: Vull ser optimista i crec que entre tots doncs, anem fent feina per recórrer aquest camí. Si bé és cert que hem de saber d'on venim, no? Venim d'unes generacions doncs, on es va passar gana, on el més accessible era precisament el vegetal, i doncs després, en aquesta etapa més de postguerra, ja una mica doncs, el reviure, no? a nivell general, tant econòmic com de poder adquisitiu, com poder doncs, realment tornar a menjar més variat, hem associat molt benestar a menjar aliments proteics, com la carn, el peix, a menjar aliments doncs, copiosos, els àpats familiars i les grans celebracions es fan amb la taula plena i rarament en aquests àpats doncs, hi ha una important presència d'aliments vegetals. No? Aleshores, crec que és molt important que sapiguem d'on venim, perquè això és el que ens permetrà prendre consciència i voler transitar el canvi. No? Però sí que hem d'aconseguir que el vegetal deixi de ser aquell aliment associat al càstig, associat a la pobresa, associat a situació de vulnerabilitat i associat doncs, a adjectius negatius. No? I precisament el vegetal, jo animo tothom, especialment doncs, els que tenim nens petits, perquè som els que estem educant a les futures generacions, associar el vegetal, allò que més antioxidants té, que més vitamines, que més energia ens donarà, aquesta energia poc tangible, no tan calòrica. Ens han ensenyat que hem de comptar amb calories. No, això avui en dia sabem que és un concepte que té poca rellevància, hem de comptar molt més enllà d'això, hem de comptar a nivell de qualitat realment nutricional, no? I això es mesura de moltes altres maneres i són els vegetals els nostres grans aliats.
14: Per tant, entenc que és un puntal dintre de la dieta que hem de prendre els humans i que s'ha d'anar augmentant, no? Que s'ha d'anar introduint dintre del que fem nosaltres habitualment.
15: Correcte. De fet, la piràmide nutricional que tots coneixem, no? En la base eren els carbohidrats, sabem que està obsoleta avui en dia. Vull dir, aquesta piràmide va ser dissenyada analitzant les necessitats nutricionals dels treballadors i treballadores de fa més de 100 anys, que eren gent que treballaven al camp amb temperatures de fred, màxim fred, màxima calor, i que, per tant, realment necessitaven una part energètica d'aquests hidrats de carboni, però potser no tant d'aquells vegetals, no? I avui en dia tenim unes situacions totalment diferents. En general, en el lloc on vivim, som privilegiats i no passem ni gaire fred ni gaire calor, perquè o tenim calefacció o tenim aire condicionat. A més, doncs, treballem en condicions prou agradables. Així, doncs, el nostre cos, el tipus d'energia que necessita és un altre, no? De fet, està públicament reconegut que aquella piràmide és obsoleta per les necessitats nutricionals actuals de la població i la base ha de ser els vegetals. Per tant, realment això ja ens diu alguna cosa. El que més hauríem d'estar menjant en quantitat haurien de ser vegetals.
14: Molt bé. Explica'ns, quins són els vegetals, els més importants? No sé si n'hi ha dintre dels vegetals alguns que tinguin un valor més important dintre d'aquest poder que poden donar a la nostra nutrició que d'altres, o en general també seria interessant anar-los combinant.
15: Molt bé. Doncs no m'atreviria a destacar-ne uns per sobre els altres, perquè dins el món vegetal i de les hortalisses, de les verdures, hi ha una gran màgia i és la temporalitat. No? Diguem-ne que, per exemple, quan ens apropem als mesos de fred, aquest setembre, octubre, novembre, desembre, comencen a florir tot el que són els tubercles, els vegetals d'arrel, i són molt rics amb uns components nutricionals determinats que ens ajuden a desenvolupar la nostra microbiota intestinal, a més, doncs, a la nostra immunitat. En canvi, en altres moments de l'any, com per exemple pot ser l'estiu, el tipus de nutrients que ens aporten els vegetals realment de temporada ens ajuden a que la nostra pell accepti millor els rajos solars, a que la vista doncs, també s'adapti en aquesta estació de l'any. Per tant, crec que la gran clau no és quin vegetal destacar, sinó fer un consum molt variat. Nosaltres ens agrada molt parlar de que hi hagin el màxim colors possibles i que ho ajustem a la temporada.
14: Parlar-nos de colors de temporada són coses que es treballen molt a l'escola. Suposo que també ja en el currículum de les escoles s'hi està treballant, no?, per introduir també els vegetals.
15: Doncs és una bona pregunta. No et sé dir si realment és a nivell curricular des del Departament d'Educació o no. Sí que em consta que algunes escoles estan prenent accions, però no et sabria contestar si és algo transversal que es faci des de dalt. De fet, no em consta. Podria ser que sí que ho hagin incorporat, però crec que no encara.
14: Molt bé, doncs avui de fet parlem d'això, de com introduir els vegetals. Dóna'ns algunes idees per poder-ho fer.
15: Doncs en primer lloc, una mica seria el desmitificar aquests vegetals, no? Els associem a dieta, els associem a només persones doncs, que potser han de perdre pes o persones que estan malaltes i, de nou, entendre que no és així, que realment tots necessitem aquesta aportació i que és el que realment doncs, assegurarà que la nostra salut s'allargui el màxim possible, seria com el primer puntal, no? Prendre'n aquesta consciència. Després també és important entendre des d'on jo escullo el que vull menjar. Per exemple, doncs un mig matí, un mitja tarda, un moment en el que tinc ganes de picar alguna cosa. Des d'on faig la meva elecció? La faig des d'aquí o la faig més des de la boca, no? Des del que em ve de gust? I això és important perquè psicològicament hi ha dos mecanismes que estan molt estudiats i que es relacionen molt amb la psiconutrició, que és una nova ciència, no?, que estudia doncs, com ens alimentem a través de totes les eleccions psicològiques, emocionals, etc. I hi ha un sistema que és el sistema bottom-up, que és el que ens descriu que fem la tria pensant en el dia de demà. És a dir, jo escullo una alimentació saludable perquè sé que m'estic cuidant, que m'estimo, que vull estar bé per mi, pels meus, etc. I llavors hi ha un altre sistema, que és el top-down, que vindria a ser aquest sistema de trio el que ara momentàniament em ve de gust. És un sistema de gratificació corporal immediata, no? Llavors, el sistema bottom-up no és que no ens aporti gratificació, és que hem d'aprendre a saborejar la gratificació en el llarg plaç. Aquest, doncs jo estic envellint saludable, ostres, doncs jo estic fent anys i cada any estic millor, o si més no, no estic pitjor. Llavors, hem d'aprendre a gaudir també d'aquesta elecció que no veiem una gratificació immediata com podria ser aquesta gratificació de consumir productes altament ensucrats o salats, etcètera, etcètera, sinó de fer tries que sensorialment potser no són tan plaents, però en canvi ens gratifiquen a llarg plaç, no? I aquí hi ha una mica també la clau, i entendre aquests dos sistemes ens pot ajudar, perquè en un moment determinat tu pots dir és que em ve de gust una cosa o el meu cos sembla que em demani, no? Però això és un sistema que hi ha en el teu cos. Què t'està dient l'altre? I quin tu decideixes doncs, que guia avui la teva tria, no? I està bé, no hi ha res prohibit, està bé un dia fer una fer l'elecció d'algú molt dolç o d'algun producte més salat, però, ostres, que això no sigui per inconsciència, no? Que sigui realment doncs, perquè avui decidim anar per aquest camí, però també molts altres dies estem treballant aquesta gratificació més a llarg plaç. No?
16: Tot això que ens expliques segurament té un moment clau, que és el moment de la compra. Quines recomanacions ens faries també a l'hora de comprar i d'on anar a comprar i de com comprar?
15: Molt bé. Doncs anar a comprar amb la panxa plena és important. Perquè realment si no és molt probable que aquest sistema que us parlava, no? Doncs de triar més amb la boca que no tant amb el cap, guiï molt les nostres eleccions. Per tant, anar a comprar amb la panxa plena. També, i afegeixo aquí l'aspecte del malbaratament, diria doncs, tenir una petita llista, no? I prèviament saber què vaig a buscar avui, no deixar-me emportar per tota l'oferta alimentària que puc tenir. I en darrer lloc us diria doncs, escollir bé on vull anar a comprar. No? És cert que hi ha el supermercat o a l'hipermercat, no? Que seria més el que tenim avui en dia als nostres entorns, serien aquestes grandíssimes superfícies on podem trobar absolutament de tot, però també alhora doncs, hi ha massa oferta, hi ha molt reclam, hi ha moltes vegades producte que no és saludable, que ens està cridant l'atenció i que ens és difícil reprimir doncs, aquesta crida, no? I alhora no cuida tant el comerç de proximitat, que també és molt important, no? I el comerç de proximitat és el que ens aporta en aquesta temporalitat, perquè en un hipermercat segurament pots trobar tomàquets els 12 mesos de l'any, i en una plaça en una parada de la plaça o del mercat, doncs segurament no els trobes els 12 mesos de l'any, no? I al revés.
16: Molt bé, doncs Isolda Vila, nutricionista del Camp de Torrella, gràcies per atendre'ns.
15: Moltes gràcies, fins la propera.
13: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Ràdio Tordera.

0: Bon dia, Tordera, benvinguts a una nova edició de la revista de l'informatiu.
1: Comencem amb la premsa generalista. Anem a repassar ara mateix els diaris així de bon inici. Comencem per l'Ara, que el seu titular és: el govern vol reduir a un mes l'espera per les llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública perd força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. I a la imatge, el titular és que un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la previvència dels incendis. El tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La Fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. Detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. El racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol.
0: Anem amb el punt avui. Què ens diu, Pau?
1: Comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Le Marine Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. També ens diu el conseller i el ministre Òscar Ordeig i Pablo Bustinduy van demostrar ahir el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. Ara anem a passar amb La Vanguardia, que diu: Espanya busca una final terrible contra França. També diu que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. També ens diu que els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. I ara, per acabar els diaris, anem amb els diaris de la premsa generalista, anem amb El Periódico, que diu: els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. També diu: un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció que quasi unànime entre els electors de PP i Vox. A la imatge surt reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en la zona de perill d'incendis, però només 139 tenien plans locals d'emergència. Ja per finalitzar, diuen, el govern vol reduir d'un any a més la tramitació de llicències urbanístiques.
0: Anem amb la premsa editada des de Madrid. Comencem amb El Mundo. Ens destaca com a titular: confiem, anem a guanyar França. El diari recull el missatge de confiança de Fabián Ruiz abans de la semifinal del Mundial contra França. El migcampista assegura que la selecció espanyola arriba preparada amb ambició i convençuda que té prou nivell per derrotar a la França de Kylian Mbappé i classificar-se per la gran final. Seguim amb l'ABC, que ens diu que la portada destaca les declaracions d'Aymeric Laporte, que defensa el compromís de la selecció espanyola i afirma que ningú no pot dubtar del desig de l'equip d'arribar a la final del Mundial. I acabem la premsa generalista de Madrid amb El País, que ens diu que posa focus al gran duel entre Espanya i França, presentant l'enfrontament entre Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a un dels grans atractius d'una semifinal històrica que decidirà un lloc a la final del Mundial. Thank you. Repassada la premsa generalista, continuem amb l'esportiva i l'econòmica. Anem a repassar els diaris esportius i econòmics. Bon dia, Aleix.
2: Bon dia. Comencem amb el diari Marca, que té com a titular "Tenim un pressentiment". Avui juga Espanya contra França a la semifinal del Mundial. És la segona vegada que Espanya arriba a unes semifinals de Mundial. L'última vegada que hi van arribar el van guanyar. Les, ens diu, "Passadís a la glòria". Aquesta notícia mostra una foto de la selecció espanyola fent-li un passeig a Lamine Yamal i Víctor Muñoz, ja que ahir va ser el seu aniversari. Mundo Deportivo titula "Primera final". Com ja hem dit, avui s'obren les semifinals del Mundial amb un partit entre dos de les seleccions favorites per guanyar el títol, Espanya contra França. L'esportiu titula "Cracs en lluita". Fa referència que aquestes semifinals del Mundial enfrenten a quatre campions del món, és a dir, que cap selecció guanyarà el seu primer Mundial.

0: Després de repassar els diaris esportius, anem amb els econòmics i així acabarem el nostre repàs al quiosc.
1: El diari Expansión ens diu que Ryanair aposta per Espanya tot i la pugna amb Aena. Invertirà 700 milions en un centre de reparacions de motors a Sevilla. Cinco Días ens diu que Santander blinda el 95% de la pensió i acaricia un pacte amb els sindicats. El banc manté els 55 anys com a llindar mínim de prejubilació, però millora les condicions econòmiques pels empleats que accepten. Per acabar, l'economista ens diu que el Marc tripliquen els seus guanys a Alba després d'excluir-la de bolsa. Milloren els seus resultats amb els dividends de Naturgy, Viscofan i Acerinox.
0: Després de la nostra visita al quiosc, anem amb una breu pausa musical i tornem amb informació de servei.

0: Després d'aquesta pausa musical anem amb la informació de servei. Avui és 14 de juliol del 2026 i celebrem que avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, que es va triar aquesta data perquè el 14 de juliol del 1960 la reconeguda primatològica Jane Goodall va trepitjar per primera vegada al Parc Nacional de Gombe a Tanzània per començar les seves revolucionàries investigacions sobre aquests primats. Repassem el santoral d'avui, Aleix.
1: Avui és Sant Camil de Lellis. La curiositat és que abans de convertir-se en un lliurat protector dels malalts i fundar els Camils, era un soldat professional amb una addicció incontrolable al joc. Va arribar a perdre literalment tot el que tenia, inclosa la mateixa camisa que portava posada, en una jugada de cartes. Aquesta ruïna absoluta el va empènyer a canviar la vida.
0: Quin famós fa anys avui, Pau?
2: Avui fa anys el famós actor català Peter Vives, conegut per sèries com El tiempo entre costuras o La Riera, fa avui 38 anys.
0: Tenim els comptes enrere en marxa, final del Mundial de Futbol, que falten exactament 5 dies. Recordem, avui es juga la semifinal entre França i Espanya. I per Sant Bartomeu falten 41 dies. Aleix, repassem el temps a Tordera.
1: Avui el cel variable amb l'aparició de núvols i alts, amb núvols alts i mitjans. Temperatures molt estiuenques que fregaran els 27 graus de màxima i mínimes de 18. Demà, jornada molt similar, calorosa i amb domini de sol, tot i algun núvol decoratiu a la costa.
0: Quina és la notícia curiosa d'avui?
2: El municipi de Cadaqués ha llançat una campanya publicitària molt comentada per animar els turistes i visitants estrangers a fer servir expressions bàsiques en català, com bon dia, gràcies o quant val, en fer les seves compres al comerç local, provenent així la riquesa cultural del poble durant la temporada d'estiu.
0: Anem a visitar l'hort i la dita del dia. Pel juliol, el molt calor esvaeix la calor. O també, pel juliol, a la vora de l'aigua es cull la col. Mirant l'hort, avui és el moment estel·lar per collir tomàquets, carbassons, cogombres i albergínies. I per plantar, podem aprofitar per plantar plantons de porro, cols o enciam, sempre protegint-nos una mica del sol més fort. Anem amb la farmàcia Guardialeix.
1: La farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys.
0: Com tenim el riu, Pau?
2: Ara mateix no hi ha cabal, el riu està sec.
0: Anem amb la frase cèlebre, Aleix.
1: La tecnologia ens apropa als que estan lluny, però ens allunya dels que tenim a prop. És una frase de Sigmund Bauman, sociòleg i filòsof polonès.
0: Acabem l'àudio recomanat a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera, que escolteu l'entrevista amb la regidora Nària Cantero.

I ara, després d'aquesta pausa musical, anem a seguir amb més cançons. En aquest cas, anem a escoltar el cantant estatunitenc Justin Bieber amb la seva famosa cançó Beauty and Sweet.

0: 17 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de cap d'any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial. Notícia.
1: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Molt bon dia, amics i amigues. Són 5 minuts que passen de les 11 i sabeu què? Ja tornem a ser aquí. Després d'uns dies de descans carregats d'energia, d'il·lusió i de moltes ganes de retrobar-nos amb vosaltres. Torna a l'ara i aquí. Hem trobat a faltar les vostres veus, més que tot els vostres missatges, pensant en les rialles que ens dieu doncs, que compartim a nosaltres des d'on ens escolteu, i també en les tertúlies, perquè aquesta és l'estona radiofònica on de sempre encetem aquest espai amb els nostres convidats contertulians. En aquest moment tenim a l'estudi la Pilar Bota. Bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: I també tenim l'Arseni García. Bon
2: dia. Bon dia.
0: I estem doncs, a la guai doncs, d'esperar doncs, altres persones que ens vindran a formar part d'aquest magazín, com podrà ser la Maria Serra, ens agradaria molt que estigués aquí, o si no el nostre company també Antoni López. Durant les properes dues hores us acompanyarem amb l'actualitat, històries, i durant les properes dues hores també intentarem fer pensar una mica pensar de temes doncs, que estan passant actualment, i bé, en tot cas també potser tindrem la presència de l'inesperat Tomàs o Tomassa. Amb aquestes sorpreses, i sobretot és el que volem que la vostra companyia sigui doncs, important i protagonista. I bé, hi ha retrobaments que fan especial il·lusió, i avui n'és un d'ells. Així que poseu-vos còmodes, podeu pujar el volum, perquè comença un nou Ara i Aquí, i ho fem amb música, una música, en aquest cas, amb molt de ritme, com és el Mambo número 5.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

I bé, per ritme, nosaltres que ens anem afinant cada vegada més amb aquest guió, i en aquest cas ho farem doncs parlant d'algunes notícies, notícies que en aquest cas els resumirem amb temes de Catalunya, d'Espanya i del món. Incendi, un altre incendi a l'Alt Camp, l'incendi que ahir també es va colpir a la nostra vila de Tordera, amb l'incendi d'aquests nostres veïns apreciats i estimats, i que bé, doncs estan fent diferents moviments per recaptar doncs potser el que ells consideri que els hi faci més falta. Arseni Pilar, què us sembla? Com us ha afectat aquest incendi? D'aquelles...

0: Notícies que realment et deixen astorat, quedes una mica parat. Que una persona, quan hi ha un terratrèmol, tu veus aquelles famílies que queden sense casa, que ho perden tot, i penses, en aquest cas a Ucraïna, com una bomba, i et fa pensar sempre, no? Et fa rumiar de què passaria si et passés a tu una cosa com aquesta, que de repent ho perdessis tot.
1: Mare meva.
0: I mira, per on, no m'havia trobat, em penso mai, aquí a Tordera, que una família amb un obrir i tancar d'ulls perdi absolutament el 100% de casa seva. Realment és molt colpidor i preocupant i t'arriba a afectar, sí.
1: S'estan obrint diferents vies, jo només en sé una de moment, però crec que en aquest cas, com la cosa estigui més calmada, potser sabrem, doncs, que tinguem, doncs, com tot Tordera, les ganes de portar, doncs, el nostre, el que puguem, perquè puguin tornar a la vida normal. Pilar, què en pensem de tot això?
2: Colpeix això, però més llavors quan va sapiguin qui és, però suposo que ho tindrien la casa assegurada. Vull dir que no hi va haver-hi cap desgràcia, hagués pogut ser molt més greu després de tot, perquè el que ha passat aquí a Andalusia, que han quedat la gent, això m'ha afectat moltíssim, una mort tremenda, que si han perdut la casa, espero que tinguessin un seguro, i em sap molt de greu, però hem de pensar que no hi ha hagut cap desgràcia personal, que això és el més important en aquests moments, eh?
1: En aquest cas sí que, amb la prova que has dit tu ara, Pilar, de l'asseguradora, les asseguradores, com es posen la lupa, tardes molts anys a recuperar, potser una mica, doncs el que tant has perdut, perquè, vull dir, pagues molt, i a l'hora de la veritat, vull dir...
2: Digue-m'ho mica.
1: Esteu d'acord amb això?
2: Que... M'agradaria amb les asseguradores molt sovint. Ara, quan va passar aquell vendaval que... Amb teulats i coses, encara és l'hora d'ara que tinc guerra amb assegurances.
1: Bé, amb una cosa tan gran esperem doncs que tinguin sort i que posin fil a l'agulla tot seguit. Incendi al camp, com dèiem, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal d'aigua a Múrcia, que ha obligat a desallotjar diverses urbanitzacions de Querol. Les tasques se centra en estabilitzar el perímetre i evitar que el foc avanci. Barcelona aposta pels esports urbans. L'Extrema Barcelona presenta la seva 18a edició en 5 noves disciplines com el bàsquet 3x3, el futbol urbà i el surfkite, consolidant la ciutat com a referent d'esports d'acció. I Tarragona repartirà ulleres per l'eclipsi, un eclipsi doncs, que ja s'està removent doncs, per tindre-la en compte i mirar-lo. L'Ajuntament distribuirà més de 23.000 ulleres homologades perquè la ciutadania pugui observar el pròxim eclipsi solar amb totes les garanties de seguretat. Però què fa Espanya? Operació sortida d'estiu. La Direcció General de Trànsit manté dispositius especials davant l'augment de desplaçaments per carretera, amb especial vigilància amb els principals corredors turístics. En aquest cas, també hem de parlar de l'estiu cultural que continua omplint museus i festivals. Diverses ciutats espanyoles programen concerts i exposicions, a la vegada que festivals que impulsen el turisme cultural durant el mes de juliol. Les altes temperatures mantenen l'alerta i Protecció Civil insisteix en les recomanacions davant l'episodi de calor, especialment per tenir i per protegir infants, gent gran i persones vulnerables. Del món, expliquem també que hi ha aquests incendis forestals que continuen preocupant diversos països. El fet és que nombrosos incendis en diferents punts del planeta és un fet que obliga a reforçar els dispositius d'emergència. El turisme internacional continua recuperant-se. Les reserves d'estiu mantenen una tendència positiva i molts destins preveuen una temporada rècord després dels últims anys. També la tecnologia i la intel·ligència artificial continuen marcant l'actualitat. Empreses i governs acceleren nous projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, amb el debat obert sobre la regulació, ocupació i privacitat. en l'àmbit de successos, incendi, com deien, d'aigua a Múrcia, vigilància amb drons a Tarragona, la Guàrdia Urbana incorpora drons per reforçar la seguretat en zones de penya-segats i espais naturals del municipi, i també hi ha màxima vigilància davant del risc d'aquests incendis. L'àmbit cultural, doncs parlem que l'Estrem Barcelona també serà un festival musical. Serà amb actuacions en Lindami i Jules, combinant esport, música i cultura urbana. La Filmoteca celebra 50 anys de les primeres jornades catalanes de la dona. La nova exposició, Feministes Films, 1976-2026, reivindica mig segle de lluita i creació audiovisual femenina. I bé, doncs aquest tema és el que tanquem per el que fa avui aquest repàs d'algunes de les notícies amb titulars. Doncs bé, a banda d'aquestes notícies d'avui, volia regalar-vos només un minut. És un minut per recordar una cosa molt senzilla. No cal que tot sigui perfecte perquè sigui un bon dia. A vegades ens devem pensant que tot que ens falta, en els problemes, en les presses, però si ens hi fixem sempre hi ha algun petit detall que ens pot canviar el dia: un cafè compartit, una conversa inesperada, un missatge que ens fa somriure, o simplement el fet de poder començar una nova jornada. Cada matí és una oportunitat de tornar a començar. No importa tant què va passar ahir, sinó què decideixes fer avui. Somriu a qui creuis, dona les gràcies, ajuda algú si pots, perquè la felicitat moltes vegades no arriba fent grans coses, sinó fent petites coses amb el cor. I recorda, hi ha dies que no poden canviar el vent, però sí la manera de desplegar les veles. Que tinguis un dia ple de bons moments. Nosaltres continuem aquí compartint-los amb tu, perquè la vida, al cap i a la fi, passa ara i aquí.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: I bé, és moment de saludar amb els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures i ens anirem a diferents punts de Tordera. Ens anem cap a, en aquest cas, a saludar i recordar amb el nostre company, en Joan Oller, que esperem que es vagi recuperant i que aviat ho puguem tenir, doncs, a portar-nos la temperatura d'aquest indret. En aquests moments tenim la Paquita Albertí a punt, en Rosendo i en Pere. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, ben retrobada i tornem ja a posar fil a l'agulla, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga, sapiguem doncs quina temperatura van tindre aquí a Tordera.
1: La màxima d'ahir va ser de 33 graus. I aquest dematí 22 graus amb 8 dècimes. Ara aquests moments estem a 28 graus, un 70% d'humitat, que n'hi ha molta.
0: Això fa notar molt més la calor, eh?
1: Sí, i marca núvols i sol. Mira, estava mirant l'any passat, sí? El mes de juliol,
0: sí?
1: Que les temperatures, la més alta del que portem de mes, va ser només de 34 graus. Però els altres dies també, o sigui, el dia mateix, el dia 11 i 10, sí? I 12, estàvem a 28 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, va baixar una mica. I més a més va ploure, eh?
0: Ah, perquè veus aquesta miqueta de pluja és el que ens fa falta, no? Que respirem una mica més fons.
1: El dia 7 de juliol va ploure 16 litres i mig.
0: Molt bé.
1: I l'endemà 2 litres més.
0: Aquesta pluja que ens passa de llarg aquí a Tordera, eh?
1: Vull dir que aquest moment ara fa vessant que no plou, eh?
0: Molt bé, Paquita, salutacions als teus companys i que prenguin bé el sol.
1: Molt bé, sí, estan molt bé, estan molt fresc ells.
0: Molt bé, gràcies, Paquita, bon dia.
1: Un bon dia per tots.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapigueu quina és la temperatura màxima que vau tenir ahir.
2: La màxima ha sigut 32 graus, 3 dècimes. La mínima ha sigut de 21 graus, 7 dècimes. Ara estem a 29 graus, amb 3 dècimes. Un 72% d'humitat.
0: També deu venir de l'humitat.
2: Això representa una temperatura de sensació o de sabor, i el com viureu,
0: sí.
2: 33 graus, 9 dècimes.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquí es nota l'humitat, ja.
0: Sí,
2: ja,
0: oi tant. Oi tant, oi tant, oi tant. El vent, vinga, sí, el tenim controlat, el vent...
2: Home, és una miqueta fortet, no gaire.
0: Sí, a veure.
2: 30,6 quilòmetres d'hora.
0: Va, molt bé. Bé, Joan, gràcies per la informació, ben retrobat, i bé, hi tornarem demà.
2: Demà.
0: Vinga, moltes gràcies, Joan.
2: Fins demà.
0: Adéu. Ens n'anem a les temperatures de Fibrocolor, màxima d'ahir 32 graus en 7 dècimes, mínima d'avui 20 graus en 3 dècimes, ara 29 graus en 7 dècimes, i aquesta humitat que aflora per la seva presència, una humitat d'un 72%. La música que ens marca un ritme, que és el ritme d'un concurs, del concurs de Ferència de Xutxes de Lissa, i que en aquest cas la pregunta la passarem directament als nostres companys contertulians. Hem de dir que la temperatura... La pregunta és, aquesta calor extrema canvia la nostra manera de viure? Aquesta calor extrema canvia la nostra manera de viure? Sí, no, i a més poden dir el que els vulguin. Facebook, telèfon de la ràdio 93-16-428-93 i Arseni García, canvia la teva manera de viure?
3: T'anava a dir que no, perquè si a casa més o menys vas aguantant i tal, ja no surts massa. Això els que surten al carrer, sí. Aquests sí que els canvia rotundament la seva vida.
0: Mires de sortir en una hora especial al carrer, tu.
3: Sí, jo ara procuro, inclús, de vegades m'afianço, no m'agrada, però de vegades m'afianço un barret i poso un barret si he de sortir i tal. Però jo diria que a casa s'està molt bé i no m'ha... Home, reconec que crea problemes, que crea problemes, que tanta escalfor, però sortosament els anem superant.
0: Pilar, què te sembla? A veure.
4: A mi sí que m'afecta una mica. Podria ser l'estar pagès, perquè estic molt a fora i...
0: Ah, esclar.
4: I llavors ara el que faig és a les 8 del matí, ja si haig de regar alguna cosa, d'aquella hora s'està molt bé. Tinc animals, ja tinc gallines i això, llavors, clar, sí que m'afecta. Uh-huh. M'afecta i veus els animals que tenen calor i això, que està molt ben acondicionat.
0: Pateixen, pobrets, sí. Els animals.
4: I llavors el que diu l'Arseni dins de casa ja s'està bé, per sort. No tothom ho pot dir-ho. Uh-huh. Però no deixa que sí que m'afecta una mica. I pateixo per la gent que estan treballant a fora i que l'altre dia mateix va venir un palet i dius, ve d'estar al mig del sol. Com estem...
3: Avui a la portada de La Vanguardia parla de que amb aquestes calors a Europa hi ha hagut més de 10.000 defuncions superior.
0: Sí.
3: No és que sigui culpa tot de la... Però dona la coincidència que amb aquestes calors a les estadístiques d'Europa de defuncions superen 10.000 persones.
4: Ha precipitat la mort. Però és que hi ha una altra cosa. Nosaltres estem preparats per la calor, encara que més que menys té ventiladors, té aire condicionat, però has de pensar que a França... una parella que va a França de vacances deia, a veure, em tingué de marxar perquè els hotels no tenen aire condicionat, no ho necessiten, i a Alemanya el mateix, per escalfar sí que tenen, però per refredar no gaire.
3: Ara fa molts anys que no m'he plantejat canviar de cotxe, ni molt menys, però recordo que quan era molt més jove, recordo que el cotxe d'aquí a Espanya, els meus cotxes que jo mirava, ni a Alemanya ni a França portaven aire condicionat.
0: Ah, mira, clar.
4: Perquè no el necessiten.
3: És curiós, eh? I això m'ha vingut diverses vegades a la memòria, que al llegir que si portava aire condicionat, que per mi era condició indispensable, llegies que ni a Alemanya ni a França portaven aire condicionat.
4: Perquè no ho necessitaven. I ara amb les
3: ara suposo que tots deuen portar.
4: Bueno, ara s'han despertat. Els xinos es veu que fan un tipus de vendre aires condicionats que no vulgui ser.
0: Vinga, aquesta calor extrema canvia la nostra manera de viure. A veure, canvia, no canvia. Ja veiem que els nostres dos convidats, ara veurem el que ens diuen els nostres contratulians que s'afegeixin, doncs bé, veurem si els hi canvia o no. El que potser haurem d'anar canviant és també aquí pensar posar més aires acondicionats o posar doncs, més ventiladors ja a tot l'espai de la casa, perquè és allò que potser tens l'aire condicionat a certes habitacions.
4: No, estàs més, sí.
0: I bueno, resulta que...
3: Tu ets molt calorosa, jo aquí ja estic molt bé.
0: Jo ara també.
4: Jo també sé.
0: Ara, aquí.
3: Val.
4: Més aviat s'està fresca.
3: Pensava que queixaves d'aquí, on estem ara.
0: No, de casa em queixo. No em queixo. Dic. Vinga, també sort que hi ha, Pilar, que les tomaques surten molt bé.
4: Calla.
0: Molt bones.
4: Calla, que vàrem tenir una feina de les tomaques. Hem hagut de posar toldos a totes les tomaqueres perquè el sol ens cremava les tomaques.
0: Que dius, ara?
4: Sèrio, de veritat. Vull dir, no tinc més cap broma. I a més, llavors, els ocells, no sé per què hi ha tants ocells, ens passiaven les tomaques.
3: Madurs, i esclar.
4: I no troben aigua als llocs. I
3: quan troben maduresa...
4: Doncs al final ho hem fet com una gàbia. Bueno, el meu fill ho ha fet, jo tant per les meves filles, perquè a tots els fa molta il·lusió menjar tomàquets a casa.
0: Oh,
4: i n'hi ha moltes. I doncs al final hem hagut de tapar-ho primer pel sol i després perquè els ocells ens venien a menjar les tomaques. Mm-hmm. No ens havia passat cap any com aquest, no sé per què passa.
0: Potser nota que hi ha una mica de suc a la tomaca.
4: Bueno, i els hi hem posat aigua també, però diu, poseu-los hi aigua, així, què va, no? Van a la tomaca.
0: Són intel·ligents també, eh?
4: Ui, són molt pillos, són.
0: Les 11:28 minuts, breus minuts, fem una petita pausa, l'Arseni ens porta el tema fins a un apunt, i ja després direm la nostra. Vinga, de què parlarem avui?
3: Bueno, l'apunt no podia ser d'altre. Jo, quan me va dir que havia de portar el tema, hi havia allò d'Almeria, que realment fa venir pell de gallina, i tot, bueno, i també va saltar aquí a Catalunya déu-n'hi-do, i vaig pensar, home, parlem de boscos, parlem de manteniment, parlem de foc, parlem d'aquest tema.
0: Malauradament parlarem d'això. Anem a la petita pausa, agafem aire nosaltres i ens llançarem de seguida.
5: Ara i aquí, d'estiu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Ara i aquí, d'estiu.

0: Mira, que tenim per damunt de 11:45, perquè avui en l'Arseni ens porta un tema realment en aquests moments importantíssim, perquè com es crema el bosc, perquè el bosc ens dona molt, però també ens demana molt, no?
1: Sí, ara que tu ho plantejaves, estava pensant jo que potser hauria de començar amb l'experiència que jo he viscut amb un foc molt important aquí a Tordera, a primera línia, i en el moment que tu feies la presentació m'ha vingut al cap, doncs, que la situació que quan jo vaig proposar aquest tema mai em podia pensar que aquí a Tordera hi hagués una situació com la que hi ha hagut. És a dir, no havia vist mai que una família perdés la casa, perquè tota la casa i el que hi ha dintre quedi tot doncs cremat. I realment volia de començar per aquí. És una qüestió que espanta. Les cases de fusta, a mi sempre, perquè això ecològic, vols seguir la corrent, i he estat escoltant arquitectes que fan cases de fusta i parlen, doncs, de que, i esclar, l'entrevistador, oi, el foc, i no, aquestes fustes venen molt impregnades i no són ignífugues, no es poden cremar, etc. Realment ha sigut una sorpresa molt grossa el que està passant aquí a Tordera, i volia començar per aquí tot el meu suport a aquesta família, perquè pensar que amb un 3 i no res perdis tot el que costa tant d'aixecar, de vegades amb hipoteca, de vegades amb uns esforços econòmics importants, i me poso la pell d'ells i realment me sento identificat. Dit això, jo com vaig proposar el tema, reconec que la memòria nostra és molt feble, i oblidem molt fàcilment les coses, perquè em vaig horroritzar com vaig veure el nombre de morts i desapareguts. I pensava, com és possible que passi una cosa, no recordes, i resulta que buscant vaig trobar que, doncs, no, això ja havia passat, que per exemple el 7 d'agost de 1979 és l'incendi més mortífer que hi ha hagut a Espanya fins ara. Fins a 21 persones van perdre la vida.
0: Ui.
1: A l'urbanització de Los Pinares, mentre intentaven fugir del lloc del foc, dels boscos, entre les urbanitzacions de Lloret de Blau i Pinars de Lloret de Mar.
2: Ho recordo, això, encara jo.
1: Però no ho tens a la memòria.
2: Sí,
1: ara el Cullegers sí que ho recordo, que és aquella banda de Lloret, entres des de Vidreres, quan entres a Mascarrí, aquella urbanització, i va passar això.
0: Toni, bon dia, gràcies.
3: Hola,
0: per
3: bon
0: estar
3: dia.
0: Aquí.
1: Toni,
3: bon dia.
1: Després, l'11 d'agost de 1984, també n'hi ha un altre, a la Gomera, que també no sé quants morts.
0: Déu-n'hi-do, com hi ha morts i bueno...
1: El 7 de setembre de 1992, a Cádiz, també hi ha morts. El 5 d'agost de 1993, a Tarragona, 6 morts. El 4 de juliol de 1994, 6 membres de la brigada forestal i un voluntari van morir. El 6 de juliol del 94... els 5 ocupants d'un avió portuguès, bueno, també, i m'ha sorprès, perquè jo al veure-lo de l'Almeria pensava, on dia, no ho havies
0: fet?
1: Sí, sí. Tornem, recuperem memòria, i sí, sí, els incendis són. Bé, dit això, ara anem per al tema per al que proposava jo parlant avui. Aquí a Catalunya hi ha molt de bosc. S'explica que realment és un dels països més poblats en arbres de tota Europa, i no, poder Canadà no, però... Però es dona una circumstància aquí a Catalunya que deu ser molt anormal. A mi em va sorprendre molt. Recordo que quan érem més jove vaig fer un viatge per el Pirineu, i el Pirineu aragonès, i a l'Asturià i tal, i em va sorprendre perquè totes les propietats dels boscos eren estatals. I, en canvi...
2: On era això?
1: A l'Aragó.
2: A l'Aragó, sí.
1: Sí, sí, a l'Aragó, sí, sí, i si estatal, agafes sí, tens... la vessant de l'Aragó cap allà,
2: sí,
1: també.
2: Sí, sí, sí, també, sí.
1: I, esclar, jo vaig passar... I vaig estar mirant en aquella època i el 70% de la propietat dels boscos aquí a Catalunya són particulars. No són, no són, són privats, no, no són estatals. I segurament que aquesta part estatal deu pertànyer cap als Pirineus o deu pertànyer cap a unes, a llocs que no. Però a les zones que ens envolten, tots coneixem que tenen propietari. I aquests propietaris, els hi és rendible, aquestes extensions
2: aquí estarà,
1: de terreny.
2: Aquí està.
1: Com poden afrontar que doncs, tinguin uns boscos cuidats i que el futur doncs, no pugui tenir aquests perills de focs? Tinc un amic que és un fanàtic de les cabres. I ell diu, ja fa anys que va anar a la Generalitat de dir-los que si posaven cabres, que si feien alguna manera de col·locar ramats de cabres als boscos, els boscos estarien molt més protegits degut a que ara ja no hi ha bosquerols. I ara es fa el carbó de bosc, no es fa tota aquesta cultura que hi havia aquí a Tordera. La meva família, tota la meva família ve de... és un ascendent en el que vivien del bosc.
2: La meva també.
1: Vivien del bosc. Marxaven el dilluns a les 5 del matí, tornant el dissabte, i feien aquelles piles de carbó, feien, tallaven la llenya, i allò, tal i qual. Tant és així que quan es varen fer més grans, això era el meu avi, quan es varen fer més grans, un es va col·locar aquí a Tordera, que déu-n'hi-do, el patrimoni que va aconseguir, l'altre va anar a Malgrat, l'altre va anar a Calella, amb aquesta cultura o amb aquest ensenyament que van aprendre del carbó vegetal i la llenya. I bé, això ho he fet com a parèntesi, però realment des de que no es fa això, aquests boscos no han sigut cuidats perquè no és rendible pel propietari. Ah. I vaig llegir una notícia curiosa quan ara aquests focs aquí a Catalunya, de que hi havia una finca que tenia cabres. Això ho he llegit ara. Una finca que tenia cabres. I aquesta finca no hi ha arribat al foc. És increïble, però aquesta és la notícia del diari, eh?
2: Sí, sí, vaig llegir-ho també.
1: També ho vas llegir. Si te la vas llegir més bé, la pots puntualitzar, perquè jo només vaig llegir el titular i em va sorprendre, perquè vaig dir, mira, en Joan...
0: Però les cabres sempre porten les cabres. Feina, Arseni.
1: Però suposo que són rendibles, clar, no, o no ho deuen ser, que no
2: bueno,
1: ho facin.
2: A casa el meu fill està intentant posar cabres perquè el tros de bosc que tenim, doncs, poguer-hi posar cabres, però esclar, porten feina, esclar, tenir el retiro...
1: Però també deu ser negoci, no?
2: No,
1: és un negoci.
0: No. La cabra es
1: la
0: llet, menja...
1: És per la tenir, carn...
2: És per, bueno, llavors t'hi has de dedicar, tenir un gran ramat i llavors munyir les cabres. Que, per cert, un ramat de cabres varen permetre en el propietari anar a munyir les cabres, els bombers el varen acompanyar, va abandonar la casa perquè li varen obligar, i llavors els bombers, com que es havien de munyir les cabres, els bombers van acompanyar-lo perquè pogués munyir les cabres. Això vull dir que és,
0: bueno, va passar aquí. I van deixar les cabres allà, al final.
2: Sí, sí, és clar, les cabres no te'ls vas pas emportar, els van deixar en el corral trencades.
0: Ai, pobra bé,
2: i llavors sí. Van anar, ja devien mirar que no s'encenguessin, perquè els bombers el que han fet és prioritzar les cases, i llavors en parlaré d'això. Els bombers van acompanyar aquest senyor que tenia el ramat de cabres perquè pogués munyir les cabres. O sigui que no se li va encendre, per cert.
1: Però el que me sorprèn, Pilar, és que... No, home, no sigui un gran negoci, però que no sigui rendible... doncs la llet de cabra, que està molt cotitzada per fer formatges i està molt buscada, i la carn, el cabrit, jo diria que és la carn número 1 de la gastronomia d'alt nivell.
0: Però clar, gestionar els boscos és el que anem comentant, no? Que és complicat i també és costós.
3: Però allò que no podem demanar és que el propietari d'un bosc netegi el bosc a pèrdues.
1: Aquest és el problema.
3: Llavors aquí aquest està el paper de les administracions públiques.
1: Aquest
3: dir,
1: és el problema. Hauria si de posar mitjans, potser.
3: Si val 100 i tu treus 75, les altres 25 les posarem nosaltres.
0: Val.
3: Això hauria de funcionar així i així ens estalviaríem molts perills.
0: Clar, perquè...
2: És més que per posar un ramat de cabres necessites molta burocràcia. I hauria
3: clar,
2: de,
3: això mateix.
2: S'hauria de treure la burocràcia.
0: Comentaves tu que estàs en primera línia, de que coneixes ben bé el tema de les cabres, no, Toni?
3: Bueno, sí, jo tinc un cosí germà que té cabres. Les té a Santa Pau, per això. I li funciona bé, fa formatges... Sí. I això sí, està tot controladíssim, eh?
2: Sí,
3: tot, al néixer una cabra ja li posen un número de sèrie.
0: Bueno, però això què fa? Ell ho té que dir,
3: no, notificar,
2: la burocràcia.
0: I si no ho notifica, què passa?
3: No, home, no, això no. Perquè passen els veterinaris.
2: Sí, sí, sí. No sé, un espai d'humor. Coneixeu en Peyu, vosaltres?
3: Sí, sí.
2: En Peyu, la seva dona, Joan Monata, tenen cabres propres explotació. I explicava, i un senyor va anar amb en Peyu, vull dir, és una anècdota que va explicar en Peyu amb tall de broma. Li va dir, jo vull que m'ensenyis com se fa per tenir un ramat de cabres. I va dir, doncs vine cap a casa i t'ho ensenyaré. I el porta en el despatx i li diu, mira, agafa l'ordenador, comença a demanar permís per això, comença a demanar permís per això altre. I aquell home diu, no, jo el que vull és que m'ensenyis a cuidar les cabres. És que avui dia, diu, cuidar les cabres és posar-te a l'ordenador i fer tots els tràmits burocràtics.
0: Mare
2: meva. Això era de broma, eh? En Peyu ho explicava de broma, però això és la realitat.
3: Això és la realitat,
2: això
3: sí.
2: És la realitat,
3: bé,
2: eh?
3: De fet, els pagesos, quan es mobilitzen, pagesos i ramaders, una de les reivindicacions és que no hi hagi tanta paperassa.
2: A més, és que han de buscar un gestor perquè els...
3: Clar, sí, clar. Això. I un gestor costa diners, eh?
2: I tant.
1: Però què els hi demanen? És que no...
2: Han de posar, per les enfermedades que hi hagi, l'orella els hi posen un...
1: Sí. Això és a part. No.
2: Però llavors el veterinari, no sé exactament el que els hi demanen, però els hi demanen. Han d'estar totes controlades, legalitzades, les que hi han, i això vol molta burocràcia.
0: Però en aquest cas, per un moment, l'Ajuntament hi té, doncs, quelcom a veure?
3: No, això és tema Generalitat,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí,
3: Generalitat. Això és tema Generalitat.
2: I em sembla molt que ve d'Europa, això, també.
3: També, sí, amb la PAC i tot això, sí.
2: Jo m'agradaria fer un parèntesis entre mig, perquè és amb el que volia començar. Agrair als bombers l'ordre que han portat aquí a Catalunya apagant focs i ajudant a la gent. Tinc directament persones bombers i és extraordinari l'organització que porten. Fixeu-vos que d'un centre de control no hi ha hagut desgràcies de cap classe. Si no hi hagués hagut aquest control, no diríem això. I jo vull dir des d'aquí, vull dir, agrair l'organització i la voluntat que han tingut tots els bombers, bueno, no solament bombers, ADFs, voluntaris, pagesos...
0: Voluntaris, també.
2: Voluntaris,
0: molta part,
2: pagesos...
0: Però
2: tots organitzats a través...
3: I Mossos, també.
2: Però tots organitzats a través de l'organització que té els bombers, que diu, els ADFs i tot, eh? Aquí podeu anar-hi, aquí no podeu anar-hi, feu això, feu... Vull dir, hi ha una altra cosa, llavors, també, a part d'això... que no sé si coneixeu en Martí Boada, que és llicenciat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i va tenir un premi de les Nacions Unides per lo que estudia de la naturalesa i el canvi climàtic. Té llibres molt, molt macos, molt interessants. I saps què és el que denuncia aquest home? I té tota la raó. Que s'hagi deixat edificar al mig dels boscos. Perquè ara què passa? Com hi ha un incendi, i mira el que ha passat aquí a Andalusia, perquè això no es passa aquí a Catalunya sol. En temps del Franco, una persona tenia una propietat, la dividia en parcel·les, i llavors, clar, l'Ajuntament, normalment eren els funcionaris, l'arquitecte de l'Ajuntament, a vegades, d'allò, a veure, eren... els hi donaven diners perquè els hi califiquessin o els hi deixessin parcel·lar la parcel·la o el bosc. Llavors venien, jo ho recordo això, venien autocars de gent de Barcelona i els ensenyaven la finca i els deien, mira, aquesta parcel·la és aquesta parcel·la val tant i aquesta val tant, i a vegades la mateixa parcel·la els ensenyaven a dos o tres persones perquè és més soluiosa i tot això. És tan així que ara... Encara ara hi ha parcel·listes que es barallen, al final va al jutjat i ha d'anar un topògraf a dir-los la delimitació d'aquestes parcel·les que es van fer.
0: Clar,
2: això va ser el disbrat, i aquest emboada jo l'anomenava perquè va dir, és el disbrat més gros que es va fer, deixar fer cases dins els boscos. I això porta que, esclar, com hi ha un problema com ara hi ha hagut aquí a Catalunya, hi ha hagut a Andalusia, què passa? El primer que fan és anar a salvar les cases.
1: Això ho he explicat jo aquí de què ve moltes vegades.
0: Què ve?
2: Es van...
1: Una inauguració fugaç de la selva. Ve el governador civil. I l'alcalde, en veu baixa i amb tota prudència...
0: Perdona, Pilar,
1: Que... Li diu... Señor governador, esto de estas urbanizaciones... Estas urbanizaciones, esto nos puede dar muchos problemas. Alcalde, paz social. Ja. Tota aquesta gent del cinturó de Barcelona els hi creava molts de problemes. I es va alliberar molt en aquell moment l'estatus que manava, es va alliberar molt el poder, aquesta gent poder-los expandir i treure el cap d'aquell recinte. En aquella època hi havia boira a Barcelona, hi havia... perquè, esclar, tot anava... hi havia aquella contaminació. Viure a Barcelona era molt difícil per aquestes qüestions, sobretot en aquests barris. I aquesta gent pogués sortir el cap de setmana d'aquesta presó que era, els hi era molt. I l'Estat... que ja sabem que era una dictadura i que el que volia era mantenir la calma, alcalde, paz social.
2: Aquesta va ser la... Molts llibrats, eh? Jo recordo, ben anat a Mas Altava, al principi de l'urbanització, hi havia anat amb el meu home, perquè el meu home els hi servia begudes i això, i vàrem anar a cobrar, no sé què havíem anat a cobrar, perquè era, al final de tot, de l'urbanització, hi havia un bar que feia de supermercat, feia de botiga i una gran piscina, i llavors al voltant veies els dissabtes i diumenges, perquè això era un dissabte i un diumenge, la gent fent de paleta, fent-se la seva casa, i no tenien llum encara, i a l'entrar a l'urbanització, és que els enganyaven, a l'entrar a l'urbanització hi havia pals amb fils per demostrar que hi havia la corrent, però no hi havia corrent. Allà dalt tenia...
0: Que hi hauria corrent, no?
2: Ara sí, bueno. Llavors aquestes urbanitzacions s'han anat consolidant, però aquestes urbanitzacions que es van fer en un moment que no era urbanitzable el bosc forestal, i per lo que diu l'Arseni, per part social, no ho sabia jo això, que era per part social, però ho haguéssim pogut organitzar més bé, no pas deixar fer cases així.
1: Que feien alguna cosa bé, aquell govern.
2: No feia res bé.
3: És que les dictadures tenen així.
2: Una petita mostra. Jo vaig entrar a l'Ajuntament, el primer dels ajuntaments democràtics. Hi havia aquí a Tordera 25 urbanitzacions. Urbanitzacions que no eren pas legalitzades, que es varen fer de qualsevol manera.
1: Ho diràs a mi?
2: I saps una cosa? Hi havia un paper en els despatx de l'arquitecte que deia urbanització en Can Puig del Mas. A Can Puig del Mas, si no hagués Prat, seria una urbanització. Perquè hi era aquell moment.
0: I llavors, cap on te cau, això, Can Puig del Mas?
2: Can Puig del Mas és anant a la carretera d'Hostalric, passant darrere la roca, eh? No, és una... hagués estat bé. Mira, jo tinc l'experiència, com que tenia un germà a Anglaterra, havia anat a vegades allà, i com vas amb avió i veus els paisatges, sí que hi ha urbanitzacions, però són cuidades, legalitzades, són... no sé, els veus ordenades, veus el
1: perquè
2: territori
1: allà
2: ordenat.
1: Allà van néixer en un altre context. Aquí van néixer amb el context de la dictadura i per tenir callades aquestes veus que s'ofegaven a Barcelona.
2: Aquí parlem de Tordera concretament. Tu creus que a Roca Rossa hi hauria d'haver-hi cases urbanitzades? Allò és un disbarat. Què passa? Que ho van fer molt de sacrifici els avis, es van fer la casa, digui-ho al anar a viure, i ara saps que hi ha aquestes urbanitzacions? Maria.
0: Ah.
2: El problema que tenen, que queden sense llum, perquè, o sigui, com que tots xupen de entrar...
3: Però no només Tordera, a tot arreu,
2: no, jo parlo Tordera perquè ho conec.
3: Sí, clar, però no diuen que Tordera...
2: No, és general. Bueno, aquesta urbanització d'aquí a Alicant, que han mort... Alicant era...
3: Almeria.
2: Que han mort aquesta gent, que eren... molts, era, sembla ser que eren inglesos, que gent que tenien...
1: Jubilats.
2: Sí. Varen comprar-se una parcel·la aquí i pel que sigui, no se'ls va avisar prou bé, o pel que sigui, pobrets, s'han fet una mort horrible. Doncs tot això és bé d'una mala administració, no pas d'ara, no. De com diu l'Arseni...
3: D'en Paquito,
2: eh? Perquè no, els altres països no estan tan fets molt bé urbanísticament com està aquí. Les urbanitzacions, què passa? Que van a una urbanització recorrosa, i llavors, si hi ha criatures, volen que l'autocar vagi allà a buscar-los, volen transport públic. Uh-huh. Si no tenen aigua, la responsabilitat... És una càrrega tan gran, les urbanitzacions, pels pobles, i tot va començar per persones que no s'estimaven el país i que van fer, digues...
3: No,
1: jo, si em permets, és que ho he viscut que, tant
3: sí,
1: de prop.
3: Però hem de dir que ara hi ha una iniciativa per part de Junts, sí, portada per la Judit Toronjo al Parlament, perquè l'administració superior, que és la Generalitat, ajudi els ajuntaments a aconseguir finançar tot aquest sidral.
2: És que és un sidral.
1: Jo voldria... Sí.
0: Home, finançar tot però... això...
3: No, home...
1: Jo voldria parlar de la meva experiència. No m'agrada, però alguna vegada ho havia de dir. Jo vaig arribar a la Casa Gran, em donen urbanisme i em trobo tota la vida sentir parlar dels parcel·listes.
2: Sí.
1: La paraula parcel·lista, que pejorativa, negativa, com una persona enemic personal, vull dir, del poble... I tal. I aquí, em foto jo aquí, sense saber on me ficava, i me comencen a arribar les garrotades de per tot arreu. I proposo al govern de remengar-s'hi. No tenen desaigua, la merda se'ls menja, perquè no tots els desaigues queden...
2: El pou sec d'aquí contamina l'altre, sí, sí, sí.
1: L'aigua potable té molts dubtes. Tot el que deies tu de les parcel·lacions i marcar les parcel·les...
2: Encara ara tenen guerra amb aquestes coses.
1: Bueno, però es va fer una feina molt important. Puc dir, i em presumeixo, que quan jo vaig... unes assemblees de 300 i 400 persones que no es creien que l'Ajuntament s'hi arremengués. Mm. I l'Ajuntament s'hi va arremengar. I quan jo vaig sortir, tenien desaigües, tenien depuradores, tenien aigua potable, tenien aquí, tenien allà, i permeteu-me que retregui aquí que no he tornat a sentir des de la meva sortida la paraula parcel·lista.
3: Sí, està molt bé, això.
1: Són ciutadans de Tordera, que és el que jo els deia.
2: De totes maneres, hi ha encara...
1: Vosaltres sereu ciutadans de Tordera. Mm-hmm. No sou parcel·listes.
0: Tema de que parlem del foc, i en aquest cas sí que potser se'ls hauria de fer una sèrie de consells a les persones que viuen a les urbanitzacions, que és de tallar els arbres que els tenen.
1: Ho fan, eh?
3: Sí, ho fan, sí.
0: Però com obligació, ja?
1: Que poden tenir un pi a menys de 5 metres a casa seva.
2: Sí, 100 metres al voltant, em sembla, eh?
1: 5 metres, em penso. 5 metres. O és més, Toni, no me'n recordo.
3: Però això
1: són 5 metres.
0: Això és llei.
1: És llei, sí, que sí, no pot haver-hi un pi a prop de casa teva a menys de 5 metres.
2: Un pi, sobretot, és que...
0: És que els pins caremen molt, veus?
3: Sí, això vam parlar ahir, que sí, les pinyes exploten.
2: Tenim molt de bosc, m'ho he apuntat. Un 70% de la superfície, parlo de Catalunya ara, és massa forestal. Un 50% d'aquesta massa forestal és bosc. Abans aquest bosc no era bosc, hi havia moltes vinyes.
1: Sí.
2: I llavors què passava? Que la vinya no
0: crema.
2: No crema. Llavors diu que tenim poc bosc. No, en tenim massa de bosc, perquè s'ha deixat de cultivar, sobretot les vinyes, jo ho tinc de meu record encara, que allà on hi havia les vinyes, ara tots són... I la desgràcia és que a més s'han posat pins.
1: Me fas venir a la memòria un fet que és molt curiós, que el bosc tingui aquesta propietat extraordinària per créixer per ell mateix. És curiós, eh?
2: Sí.
1: Si tu vas a aquella imatge que queda gravada a la memòria de Terra Brava,
2: cremada,
1: amb tot allò cremat, i ara hi vas, sí, i dius, com és possible que s'hagi regenerat ell mateix?
2: Però no hi han sortit pins. Els pins no són autòctons d'aquí.
1: S'ha regenerat la vegetació.
2: La vegetació, i els ines i els suros.
1: I dius, com és possible que d'aquell paisatge lunar que hi havia...
2: Era un fabric.
1: Ara hi hagi aquest vergel, no?, que és tan preciós.
2: Que en aquest incendi...
1: I això que tu deies, que no en té prou, el bosc, que quan té la vinya davant, que no la conreuen, va ocupant lloc de la vinya.
2: Sí, sí,
1: ell
2: sí.
1: Sol,
2: sí, sí,
1: sense
2: sí.
1: que ningú...
2: Sí, sí, sí.
1: M'ha fet venir la memòria.
2: En aquest incendi que dius tu, de Terra Brava, era el febrer. Jo recordo que estava a Barcelona, que feia companyia a la meva sogra, que l'havien operat, i va haver-hi un mort. Me recordo molt bé que em van telefonar i un bomber va morir pegant aquest foc de Terra Brava. Jo me va quedar el lloc, quina desgràcia, que va morir un bomber apagant aquest foc de Terra Brava. I el que dius tu, després la naturalesa ja torna a sortir. El que no torna a sortir, el que és desgràcia, és que morin persones.
3: Però el problema és que hem de netejar el sotabosc perquè no es converteixin aquests incendis en incendis de sisena generació, sí, que són els nous incendis, sí, sí, que provoquen que els bombers no puguin fer res.
2: No poden fer res. L'única manera que tenen els bombers de parar això és que fan un contrafoc.
3: Sí.
2: L'altre dia el pare d'un bomber m'ho explicava, el que fan, dir que el teu fill deu... No, de perill no els hi deixen passar per ell. Fan un contrafoc, fan un foc, ells cremen davant del foc, i com el foc arriba allà, llavors s'apaga. Però abans ells han controlat un tros de foc. És la manera que tenen. Perquè no sé si us recordeu que cap a Tarragona era el tarragonès que va haver-hi quatre bombers que van quedar atrapats en un incendi, i des de llavors
3: sembla que eren sis, això va passar el 2003, 2004, 2006.
1: Cony, Toni, quina memòria.
3: Sí,
0: bueno,
3: sí.
0: En Toni és el rei de la memòria,
2: Nosaltres vam estar en una excursió i un senyor que ens feia d'aquí ens va acompanyar i ens va dir, mira, en aquest fondo d'aquí hi ha una placa allà amb homenatge en aquests bombers que van... Jo no sé si són 4 o 5, no tinc la memòria teva.
0: Creieu que en aquest cas és un tema... Perdoneu, que t'ha tallat, potser...
2: No, hi ha moltes coses a dir.
0: Aquest tema s'hauria de portar al Parlament o en algun
3: punt... Clar, que es portarà.
0: I aquí es refereixen una sèrie de...
3: Normatives.
0: Perquè si no, vull dir, molt...
2: Si no fossin les cases, el bosc, que és el que diu l'Arseni, ja es refà després, i ja en tenim molt de bosc. Si es cremen 4.000 hectàrees, per dir alguna cosa, perquè aquí les Gavarres, em penso que se'n van cremar 2.000, però les Gavarres sí que seria una llàstima que sigués van salvar-la. Però si es cremen unes hectàrees de bosc, ja torna a sortir el bosc. El problema és que si han fet cases en aquí, i aquestes cases són les que porten els problemes ara, i el perill de que la gent hi perdi la vida.
0: Vinga, aquí ho hem de deixar, companys del Sani, molt bon tema.
1: Actual.
0: Ens ha tocat a prop.
2: Hi havia molt per parlar d'això, eh?
3: Hauríem d'enviar el nostre condol a les famílies
0: que...
3: Ja ho han fet.
1: Sí, ho hem fet al començar.
3: Ah, vale, molt ben fet.
0: Vinga, endavant, tu mateix.
3: No, el nostre condol a les famílies que han perdut éssers estimats.
2: Tant que sí. I llavors, una altra cosa, aquesta casa que es va cremar no venia pas del foc, del bosc, la casa. Va ser la casa que es va encendre.
3: Sí.
2: Llavors, el que varen fer és mirar que el foc no s'estanqués fora, eh? A l'invers, aquesta casa.
3: Sí,
2: eh?
3: Aquesta vegada.
0: Vinga, gràcies, Arsènia, pel tema.
1: Un plaer.
0: Fins pel proper dimarts. Pilar, gràcies, Toni.
2: Gràcies,
0: per venir aquí tan ràpidament. I saludem a la Maria Serra, perquè la Maria deia que potser podria venir. Bueno,
3: no
0: sempre
3: venir.
0: Passen coses que no impedeixen poder estar. 12:01. aquí nosaltres posem punt i final amb aquests contertulians, perquè com cada dia posem damunt la taula els temes que fan parlar de l'actualitat, les notícies, els petits esdals i el dia a dia, també aquelles qüestions que segur que generen més d'un punt de vista diferent, perquè una bona tertúlia com aquesta no consisteix a tenir tots la mateixa opinió, sinó a saber escoltar, argumentar i enriquir-nos els uns als altres. Les tertúlies doncs, d'Intercamp Magazine, de l'àrea aquí a Ràdio Tutera, són espais d'opinió, de debat, no de veritats absolutes. Doncs vinga, continuem i deixem pas als informatius d'aquesta casa.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts 14 de juliol. Les tres paraules del dia són ampliar, accessos, fitxatges. Ampliar a Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local i l'Ajuntament intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable. Accessos. Es completen millores en accessos i camins rurals als veïnats de Vallmanya i Santou. També s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals. I la música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves. Actuaran Bade Retro i Jerry Di Palma a partir de 8:45 del vespre. Fitxatges. El Club Futbol Tordera anuncia els dos primers fitxatges per la propera temporada. Els torderencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana. I l'Ajuntament de Blanes ha presentat en roda de premsa la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
6: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant que poguéssim dir, ostres, us podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
5: Avui, 14 de juliol, és el Dia Mundial del Ximpanzé, avui a Sant Camil. Falten 5 dies exactament per la final del Mundial de Futbol i 41 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb cel variable amb l'aparició d'algun núvol, temperatures molt estiuenques que fregaran els 30 graus de màxima i 25 de mínima. Demà, jornada molt similar. A l'hort, avui cal collir tomàquets, carbassons, cogombres i albergínies i plantar plantons de porro, cols i enciams. Farmàcia de Guàrdia de l'Ofea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Fa un any explicàvem que Vox lamentava haver-se quedat sola amb la seva proposta de revisar i adaptar els ressalts del municipi. Fa 5 anys estava en marxa la campanya del Servei Local de Teleassistència per fer front a la calor i fa 10 anys el Parc Prudenci Bertrana acollia les semifinals del concurs Rap Maresme. Pel que fa a la notícia curiosa del dia, el municipi de Cadaqués ha llançat una campanya publicitària molt comentada per animar els turistes i visitants estrangers a fer servir expressions bàsicament en català, com bon dia, gràcies o quant val, en les seves compres al comerç local, promovent així la riquesa cultural del poble durant la temporada d'estiu. Info.

0: de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
3: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
2: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
3: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
2: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí, d'Estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'Estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser nit certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.

0: Doncs bé, sí que estem a punt nosaltres de donar la benvinguda a la Tomasa, però abans, un minut d'humor per continuar el programa. A veure si els nostres controls s'atreveixen a dir-ho, perquè, vinga, va, no m'agrada gaire dir acudits, però em vaig a dir-ne un. Un acudit curt perquè riure diu que és la millor medicina. Saps quin és el cafè més perillós? Toni López, bon dia. Saps quin és el cafè més perillós? Tenit, sabeu quin és el cafè més perillós? Damià, sabeu quin és el cafè més perillós?
1: El que no es fa.
0: Tenit? No ho saps? Damià? Tampoc no ho sabeu? L'expresso, perquè va a tota velocitat. Vinga, que rebem nosaltres ja a la Tomasa. Toni, jo veig que ja has agafat alguna de les propostes que fa aquesta dona.
1: Sí, perquè aquesta dona m'envia whatsapps, ens envia whatsapps a la ràdio i diu les seves coses, les seves tafaneries, amb bon humor i bona entesa.
0: Val, molt bé, vinga, a veure quina tafaneria d'aquestes que...
1: Mira,
0: a veure.
1: Diu, sempre hi ha qui diu, compte, que les parets tenen orelles. I jo responc sempre, sí, però els balcons tenen vista.
0: Hola, tu. Què deu haver vist aquesta dona?
1: Ah, no ho sé. Des d'un balcó no es jutja ningú, si veu passar la vida. Es veu el veí que surt cada matí amb presses, la canalla que juga a la plaça, la parella que passeja agafada de la mà, el repartidor que ja coneix tothom i aquell jubilat que sembla que vigila el carrer, però que en realitat només gaudeix del sol i de la conversa.
0: Escolta'm, aquesta dona té molt bona reflexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Avui està inspirada, eh?
1: Sí, sí, perquè ja van dir... Te'n recordes quan va venir?

0: Ivan Bernell,
1: sí,
0: que li van preguntar si un sociòleg era un vident o un sacerdot.
1: Sí.
0: I va dir que era una portera.
1: Una portera, per fer-lo sí. Xafardera,
0: sí,
1: també.
0: Sí, exactament.
1: Escolta'm, Tomàs, no te'n facis, eh?
0: Nosaltres, no te'n facis, no. Si ho... Estefanera, xafardera, però amb bones intencions.
1: Home, si ens ho fa arribar, vol dir que
0: s'ha acabat. Té bones intencions, sí.
1: Vinga, va.
0: Els balcons són com els antics miradors del poble. Allà s'hi saluda, s'hi comenta si farà calor, s'hi pregunta com va la família, i de tant en tant també s'escapa algun «Has sentit què ha passat?». Per això jo sempre dic «Les parets tenen orelles, però els balcons tenen vista».
1: Déu-n'hi-do! És sàvia, aquesta dona, eh?
0: És sàvia, és Estefanera, sociòloga,
1: sí,
0: de carrer.
1: Sí, sí, sí.
0: Feta a la Universitat del Carrer.
1: I tant. Això és molt important, la Universitat del Carrer. S'aprèn
0: molt. Perquè les millors històries no s'inventen, es viuen, i nosaltres tenim la sort de compartir-les amb la Tomassa. I recordeu, no hi ha poble petit quan les històries són tan grans com la seva gent. Fins a la propera.
1: Adéu, adéu. Gràcies, Toni, per explicar-nos el que t'estàs fent la Tomassa.
0: Exactament, jo sóc una espècie de portaveu.
1: Moltes gràcies, Tomassa. Doncs fins la propera, t'esperem. Amb 12 minuts que ha passat de les 12, ara és el moment de viatjar en el temps. Cada dimarts recuperarem 5 cançons que van marcar una època. A veure, avui ens traslladem als anys 70, una dècada plena de melodies inoblidables, de ball, de pistes grans on ballàvem, feien la volta 60 vegades a lo que era en aquell moment l'embalat, grans veus i cançons que encara avui ens fan cantar. A veure, quins records us desperten aquestes 5 joies musicals que ara posarem? Quina cançó dels anys 70 us porta millors records? Ens ho expliqueu, si voleu, en el WhatsApp de Ràdio Tordera o truqueu en directe. I comencem amb aquest tema.

És un dels grups més famosos de la història de la música pop. Es va formar a Suècia l'any 1972 i estava integrat per Agneta Faisgott, Borg Ulveus i Benny. A Suècia l'any 1972 estava, doncs, realment en plena forma. La seva gran projecció internacional va arribar al 1974 quan van guanyar el Festival d'Eurovisió amb la cançó Waterloo. A partir d'aquell moment van encadenar èxit rere èxit en temes com Dark Cinquent. ABBA ha venut centenars de milions de discos arreu del món i continua sent un dels grups més escoltats de tots els temps, també amb la forma de la pel·lícula Mamma Mia.

El nom d'Ava està format amb la primera lletra del nom de cadascun dels i entrega del nom. I una història d'èxit que més de 50 anys després continua fent ballar amb millors de persones de tot el món.

Pocs Vigils van ser un dels grups més exitosos de la història de la música. Van començar la seva carrera a finals dels anys 60 en cançons melòdiques com Massachusetts, però el seu gran èxit mundial va arribar als anys 70, que es van convertir en els reis de la música disco. A més d'interpretar els seus propis temes, els Vigils també van escriure cançons d'èxit per a altres artistes, demostrant un talent extraordinari com a compositors. Després de la mort de Maurice Zip l'any 2003, l'únic membre viu del grup encara continua viu el llegat musical dels Vigils. Amb més de 220 milions de discos venuts, els Vigils són considerats una de les bandes més importants i influents de la música popular de tots els temps.

quina és la cançó, quin és el tema d'aquests que anem posant de la música dels 70 que us porta més records? Doncs bé, si voleu, us esperem en el Facebook o bé via telefònica de Ràdio Tordera. Estàs preparat per ballar? Estàs preparat per escoltar el grup de Bonnie M? Perquè amb aquest tema de l'any 1978 ha marcat tota una història. River of Babylon.

Boniem va ser un grup de música disco creat a Alemanya pel productor Frank Farian. El grup estava format, doncs, per un munt de persones amb moltes ganes de portar a terme aquells grans fenòmens musicals dels anys 70.

l'any 1978 van publicar aquest tema que estem escoltant, però una adaptació d'una cançó inspirada ni més ni menys que amb el Salm 137 de la Bíblia, que parla de la nostàlgia del poble jueu durant l'exili a Babilònia. La cançó va ser un èxit espectacular, va arribar al número 1 a molts països i es va convertir en un dels senzills més venuts de la dècada dels 70. Una curiositat, tot i el seu ritme tranquil i agradable, la lletra parla d'enyorança, d'esperança i del desig de tornar a la terra estimada. Una cançó que gairebé 50 anys després continua sent un clàssic imprescindible. Acabem-lo d'avui bé.

fent un recorregut dintre el que és la música i els grans temes de la dècada dels 70. No podem deixar enrere la Gloria Gaynor amb una versió musical que no té desperdici. Gloria Gaynor, nascuda a New York, Jersey, als Estats Units, amb un 7 de setembre de 1947, és una de les grans veus de la música disco.

Va començar la seva carrera als anys 60, però la fama internacional li va arribar a finals dels 70 amb el gran èxit Will Superway, una cançó que es va convertir en un himne de força, superació i esperança que encara avui és una de les més conegudes de la història de la música. Amb una carrera de més de 5 dècades, Gloria Gaynor continua sent una artista molt estimada pel públic, una autèntica icona de la música disco amb una veu i un estil que han marcat diverses generacions. Aquí està, aquí anem recorregant aquesta versió musical de la gran Gloria Gaynor.

un recorregut dintre del que és aquest repertori del dia d'avui amb el grup dels ABBA, Bee Gees, Boniheim i en aquest cas Gloria Gaynor. Acabem i posem ja aquesta versió musical. En aquesta recta musical faltant pocs minuts per arribar a 2:15 i ho fem en Queen.

és una de les bandes de rock més importants i influents de la història. El grup es va formar a Londres a l'any 1970. Estava integrat per Fred Mercury, Brian Mayer, Roger Taylor i John Deacon. Va destacar per la seva originalitat, combinat rock-pop, òpera i música sinfònica.

més de 300 milions de discos venuts arreu del món, Queen és considerat una de les bandes més exitoses, estimades de tots els temps, i les seves cançons continuen emocionant a noves generacions.

que ens falta per arribar al punt de 1:15, hem de posar, doncs, punt i final a aquest espai del repertori. Després de la mort de Fred Mercury el 1991, Queen va continuar la seva activitat en diferents etapes, mantenint viu el seu llegat musical.

0: I bé, aquí posem aquest punt i final, amb aquest repertori hem fet un recorregut amb diverses cançons de la música disco dels anys 70. Petita pausa, tornem de seguida perquè tenim ara aquest espai que realment doncs, és important i interessant dins d'aquest magazín, que és l'entrevista, l'entrevista de A Fons.
1: Ara i aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, arriba el moment d'aturar-nos i mirar una realitat que sovint doncs, tenim molt a prop, però de la qual encara se'n parla poc. Avui en aquest espai del magazín Mare Aquí, a fons, volem abordar els temes que afecten a la nostra societat amb rigor, sensibilitat i voluntat d'informar. Avui ens acompanya la psicòloga del cas al Maresme, el Centre d'Atenció i Seguiment per les Addiccions de la Comunitat Terapèutica del Maresme, la Noemí Mena. Molt bon dia, Noemí.
1: Bon dia, Rosa Maria, encantada.
0: Moltes gràcies per estar doncs, al nostre costat. I bé, parlarem de consum de substàncies, de l'aprovació dels tractaments i sobretot de les persones que hi ha darrere de cada història. Perquè entendre és el primer pas per ajudar, segurament, i també per trencar estigmes. És així, més o menys, no a mi? Quina és exactament la tasca que desenvolupa doncs, l'Almeresme i a qui va adreçat aquest servei?
1: Doncs el CAS és un servei de tractament ambulatori per persones que tenen alguna dificultat amb l'ús de substàncies o també pels seus familiars. Atenem a persones des de que són menors d'edat, és a dir, des de que consulten, que el pacient més jovenet que hem tingut tenia 13 anys i fins al final de la vida. I que sigui un tractament ambulatori vol dir que són visites programades, és a dir, és una atenció per un equip interdisciplinar, hi ha psicòlegs, psiquiatres, educadors socials, infermeria de salut mental i treball social. I llavors el tractament de cada persona que consulta, de cada usuària del servei, és com un vestit a mida. Té un pla terapèutic individualitzat en funció de les seves necessitats. Si requereix d'algun altre tractament més especialitzat, com pot ser un ingrés en una unitat de desintoxicació o en una comunitat terapèutica, doncs des del CAS fem la derivació i després de l'alta tornaria a vincular-se amb nosaltres a nivell ambulatori.
0: Molt bé. Interessant que el que ens comenta Noemí. Aquí a Tordera també se segueix aquest projecte?
1: Sí, de fet el CAS és un servei públic que és supraterritorial, té un àmbit d'influència que va des de Canet fins a Tordera. És a dir, que els pacients de Tordera, les persones de Tordera, els hi tocaria venir al CAS de Calella, és a dir, que la Generalitat d'alguna manera decideix ubicar-lo a Calella perquè està una mica al centre del territori d'atenció. És a dir, que tots aquests pobles, l'àrea d'influència del CAS és tota aquesta, és tot l'Alt Maresme.
0: Perfecte. Quan podem dir que un consum ocasional s'està convertint en una addicció? I a veure, quins són els primers senyals d'alerta?
1: Depèn molt del context de la persona i de la substància consumida, perquè evidentment no és el mateix que estiguem parlant d'un consum d'heroïna, imaginem-ne, que d'un consum d'alcohol, que d'un consum de cànnabis, no? Normalment la senyal d'alerta principal és que allò ho necessito tot i estar donant-me conseqüències negatives. No vol dir que ho necessito físicament només, sinó que psicològicament ho necessito, que em plantejo no fer-ho en alguna ocasió i tot i així ho acabo fent. O ho faig amb més quantitat de la que voldria, per exemple, no? Aquí ja començo a pensar que alguna cosa està passant.
0: Quines són, Noemí, les substàncies que més preocupen actualment al Maresme? Pot ser que hagi canviat el perfil de consumidors en els darrers anys?
1: Sí, ha canviat una miqueta. És cert que de sempre, no només en el cas de l'Alt Maresme, sinó que això són dades de tota Catalunya. La substància per la que més es consulta i la que més problemes dona amb molta diferència és l'alcohol.
0: Déu-n'hi-do, doncs sí. Ha canviat realment, com preguntava.
1: Sí. Durant uns anys, els anys 80, 90, el tema de l'heroïna va ser com una epidèmia, perquè també els consums que es feien estaven, no, pues, generaven molts problemes també de salut pública, el tema de la injecció, de l'OVIH. Després, la cocaïna va tenir també un pes molt important, però l'alcohol sempre ha estat present. I des de fa ja bastants anys, que és la substància principal per la qual les persones consulten. La segona és el cànnabis i la tercera és la cocaïna.
0: Aquesta normalització, doncs, socialment de l'alcohol, com comentava, dificulta detectar un problema?
1: Sí, perquè normalitzem molt aquest consum que pot ser abusiu, no? o per massa quantitat o per massa freqüència en moltes persones. Llavors, en aquest sentit, atenció primària, els CAPs tenen, també fan molt bona feina perquè ells saben detectar molt bé quan, tot i que no hi hagi una dependència encara constituïda, hi ha un consum d'alt risc. No? És a dir, que en homes una quantitat setmanal i en dones una altra, doncs ja considera un risc. És a dir, jo puc tenir un consum de risc encara que no tingui una dependència. És a dir, que tinc un consum que m'està donant problemes. Vale? Per exemple, fer un consum de més de 10 grams d'alcohol al dia en una dona o de més de 20 grams d'alcohol al dia en un home és de risc. Vale? O, per exemple, ho podem comptar per setmanes, no? Si una persona que fa una ingesta setmanal, encara que sigui concentrada en el cap de setmana, de masses grams, doncs també es considera de risc.
0: Déu-n'hi-do, no? Ja. Tenir en compte, eh? Sí, davant.
1: Sí. Llavors, això s'ha doncs, de tenir en compte, i això ho fa molt bé atenció primària, perquè els nostres metges, que els veiem potser més sovint, doncs saben quan ens han de derivar el cas o quan no.
0: Com afecta una addicció, parlem de l'alcohol i de les altres substàncies, com ha comentat a mi, i a l'entorn més proper, quin paper poden jugar o juguen els familiars a la recuperació?
1: Doncs els familiars juguen un paper molt, molt important, perquè moltes vegades una addicció no es percep ni per la família ni socialment com una malaltia. Es pensa que la persona d'alguna manera ha triat, no?, ha triat aquella conducta que ha acabat convertir-se en una malaltia. I normalment, no, el nostre cervell, per simplificar, és com que crea calaixos, no? I llavors sembla que la persona addicta, doncs, és una mica un viciós o té una feblesa de caràcter, i se li atribueix a aquella persona la responsabilitat de l'aparició de la seva malaltia. Llavors això no ajuda, i la família, doncs, és molt important que vegi a la persona com un malalt que requereix d'estigma, perquè no posin barreres a l'accés al tractament, no? Que no cal estar molt, molt greu per consultar en el cas. I de fet, moltes vegades també per això animem a la família que consulti ella mateixa, tot i que la persona afectada no vulgui. Les famílies poden venir directament al cas sense requerir de derivació per plantejar una miqueta la situació, i llavors nosaltres intentem com donar pautes a la família perquè la família pugui motivar una miqueta a consultar la persona afectada sense estigmatitzar-la, sense discriminar-la, no? Perquè també té dret a tenir cura de la seva salut.
0: Important, perquè amb la família, si són diversos membres, potser no tots se posen d'acord per detectar la persona afectada, no, de la mateixa manera, eh? Ha de ser una mica complicat, això. Moltes persones tenen por de demanar ajuda, és així?
1: Sí, hi ha pors, i també hi ha això, la por a la discriminació o aquest estigma, la marca. Sembla moltes vegades que l'entrada per la porta del cas ja ens està marcant, no?, a nivell social. Potser més que entrar per la porta d'altres serveis de salut mental, que no és tan estigmatitzant perquè són vistos com un problema de salut, no? Però aquí sembla que és un tema una miqueta diferent. I la pròpia persona, la seva pròpia inseguretat a l'hora de sentir-se un malalt, també veu que arribin molt més tard a tractament. És a dir, les estadístiques diuen que l'accés a un problema d'addicció és molt més tard de que han començat els problemes que amb altres malalties mentals, que es consulten molt més ràpidament.
0: Què els diríeu en aquells que senten que han perdut el control però encara no s'atreveixen a fer el pas? Què els diríeu?
1: Doncs jo els diria, sempre els animo a consultar, a informar-se per poder prendre les decisions. És a dir, venir al cas no implica començar un programa en el qual se li obligui a la persona a iniciar una abstinència, sinó que se l'escoltarà i se l'acompanyarà amb la decisió que ell prengui o ella prengui. És a dir, que pot venir a informar-se per poder prendre una decisió i mirar a veure en quin estadi està. Que consulti el cas o que consulti al seu metge, que consulti a la família o que truqui als telèfons d'informació gratuïta. Hi ha un telèfon que és la línia verda, és un telèfon de la Generalitat, on també jo, si tinc alguna dificultat o algun dubte respecte als meus consums, de si això pot ser un problema o no, allà també em poden assessorar i també em poden citar de manera gratuïta i confidencial, que no és la porta d'entrada a un tractament, sinó que és un servei d'informació i assessorament, i és totalment gratuït a nivell telefònic i a nivell també de correu electrònic o de chat, fins i tot pels més joves, que és més accessible, i poden consultar i una mica perdre la por. Consultar no vol dir començar, consultar vol dir informar-se per poder prendre una decisió.
0: Molt important, perquè són molts les vies que pot fer una persona, doncs, quan se troba en aquest moment, més que tot, ja no és que, com comentes, en la mida que ja no té que començar un tractament, informar-se i realment queda, doncs, entre la persona, com tu mateix, la psicòloga, i ell, no? O ella.
1: Exacte.
0: És possible recuperar-se completament d'una addicció?
1: Sí, i tant, molt, molt possible. De fet, és altament probable. La major part de les persones es recuperen i això és una malaltia episòdica, de fet, no? És veritat que si la gravetat ha sigut molt alta, potser durant molt de temps o fins i tot tota la vida hauran de tenir cura amb algunes coses i estar alertes, però això s'automatitza. És a dir, la persona aprèn a vigilar què pot fer i què no pot fer i a com gestionar-se emocionalment per evitar recaigudes futures. Però sí, la recuperació i tenir una qualitat de vida és molt important. De fet, hi ha persones que, tot i que el consum no desaparegui completament, milloren molt la qualitat de vida i poden tenir un consum que no els genera desadaptació. És a dir, hi ha de tot, segons l'objectiu que ens plantegem.
0: Quins factors són potser més importants perquè el tractament tingui èxit?
1: Un és la motivació, és que un tingui el desig de, no, i l'esperança de recuperar-se. No? És que hi hagi un mínim de reconeixement de que això em genera alguna dificultat i vull millorar-ho. No? Un altre punt a favor és, doncs, que tingui suports, evidentment suports de l'entorn, que no hi hagi un entorn molt desfavorable que li boicotegi el tractament, no? Precisament pel que dèiem abans de l'estigma. No? Que la persona tingui altres xarxes de suport, que tingui amics, que tingui una feina, no? Que tingui, en definitiva, quan més factors protectors tingui, tant a nivell personal, no? Hi ha factors de personalitat que faciliten també la vinculació al tractament, no? Tant factors de l'entorn, de la comunitat, no? Tot això facilita la vinculació i el bon pronòstic.
0: Interessant, Quin paper tenen la salut mental, l'ansietat o la depressió en l'aparició de les addiccions?
1: Bueno, hi ha algunes teories que ens diuen que hi ha algunes persones que generen una addicció perquè el consum és com una manera de calmar algun altre símptoma. És com la hipòtesi de l'automedicació. Imaginem, doncs, una persona amb símptomes obsessius d'angoixa molt importants que utilitza potser alguna substància per calmar-se. Doncs podria arribar a desenvolupar una addicció buscant calmar una altra cosa. No? És a dir, no té el mateix valor que una persona, doncs, en un context d'oci faci un dia, per exemple, un consum d'alcohol moderat, que la mateixa persona en un moment de depressió, de sentir-se molt sola, d'estar aïllada del domicili, decideixi beure alcohol per sentir-se una mica millor. Tot i que la dosi fos la mateixa, el context i el valor subjectiu que aquella persona li dona és molt diferent. Si jo l'estic utilitzant per pal·liar una altra cosa, i això em funciona, tinc més risc de generar una dependència.
0: Quins factors són, no només, són més importants perquè el tractament doncs, tingui doncs, l'èxit que s'espera?
1: Doncs sí, un és aquest que dèiem, la motivació, la vinculació, no? La idea de que és un procés una mica llarg. No, no, un tractament d'una addicció no és un tractament breu i exprés, sinó que és possible que tingui recaigudes, que entri i surti, no? de determinats programes de tractament. És a dir, s'ha de prendre com una carrera de fons i s'ha de tenir una miqueta de paciència, perquè és un trastorn amb tendència a les recaigudes. I la recaiguda no s'ha d'interpretar com un fracàs, sinó com una part del procés, no? Com una cosa per aprendre i per no repetir-ho en el futur.
0: Quin paper tenen la salut mental, com comentàvem, la depressió, l'aparició de les addiccions, i què podem fer com a societat per prevenir les addiccions entre els adolescents i els joves? Què podem fer?
1: Jo crec que com a societat els hem de donar altres alternatives d'oci, no? Que ells tinguin, primer que tinguin disponible tota la informació també per poder prendre les seves pròpies decisions, no? Que no passi com en anys anteriors, que no teníem informació sobre les drogues, sobre què eren, sobre quines conseqüències negatives tenien, i els joves s'apropaven amb curiositat a unes substàncies, no? Que van generar molts problemes, no? Avui, si passa, com a mínim, que els joves estiguin informats, que sàpiguen, no, les conseqüències potencials de les substàncies i després que tinguin altres alternatives d'oci, no només basades, no, amb el consum d'alcohol o de cànnabis o d'altres substàncies, sinó que puguin tenir, pues, això, entitats del poble, que espais joves, associacionisme, esport, tot això els protegeix, no? També la família, que tinguin una família que els hi pugui brindar afecte, suport, que puguin tenir confiança per dir-los si han tingut algun problema de manera precoç.
0: Noemi, és aquella pregunta que es fem doncs, moltes persones que anys enrere la família ens donava pa amb sucre i això doncs, sembla que ara actualment doncs, diu, ui, no, perquè això crea addicció. A veure, molts d'anys enrere hem pujat amb pa amb sucre i la majoria resulta que no han sigut ni molt menys addictius a l'alcohol. Què passa? Ho hem de prohibir radicalment també, millor?
1: Bueno, l'exposició del cervell, quan som més petitons, el nostre sistema nerviós està com en construcció. Llavors, qualsevol cosa tòxica, l'alcohol finalment és un tòxic, doncs no li va bé, ja no només pel risc d'addicció futura, sinó perquè no li va bé in situ, en aquell moment, no? Igual que alguns fàrmacs també, a nivell precoç també estarien desaconsellats, doncs l'alcohol i les drogues, quan més petits som, més impacte tenen, evidentment, les dosis eren, són petitones, doncs menys risc del que s'assumeix que si són més grans, no? Igual que se li recomana a les mames embarassades que no fumin o que tampoc no beguin perquè això també arribarà al nadó, no? Quan, i fins i tot, no? Quan abans de néixer, no? L'exposició a determinats tòxics pot ser una mica riscosa, que no vol dir que això sigui una seguretat, No, evidentment, no? Ja veus, no? El que tu deies que abans pues, es fumava molt abans o...
0: Sí.
1: Bueno, doncs s'ha vist que si no ho fem, millor. No vol dir que si ho fèiem, doncs, problema horrorós, però si no ho fem, millor.
0: Bé, per anar acabant, Noemi, gràcies. I m'agradaria doncs, que ens fessis arribar un missatge per transmetre a les persones que avui ens estan escoltant i que potser estan vivint aquesta realitat de prop.
1: Sí, doncs jo això, els animaria a que primer que no tinguin por a consultar. Consultar no vol dir, no té cap connotació negativa. Com et deia, poden consultar la línia verda, que és aquest servei d'orientació de drogodependències de la Generalitat, que és un telèfon gratuït, és el 900 900 540, que està a disposició de tothom. i ofereix serveis d'assessorament, o el cas de la seva zona, que en aquest, no, en aquest, en el nostre territori, si són persones de Tordera, el cas que els hi toca és aquest, el de l'Alt Maresme, que poden consultar ells directament, poden venir sense derivació o poden venir derivats d'algun servei de la comunitat, des d'atenció primària, serveis socials, des d'escoles, però també poden venir directament per consultar.
0: Perfecte.
1: Consultar sempre va bé, i escoltar què ens diu un tercer mai sol fer mal.
0: Gràcies, Noemí, per haver compartit aquest temps amb nosaltres, per ajudar-nos a entendre una realitat que, bé, necessita informació, que és el que hem anat, doncs, explicant. Més empatia i menys perjudicis, potser, no?
1: Ai, sí.
0: Perjudicis realment, doncs, malmeten molta trajectòria. I bé, recordem, m'afegeixo el que ens ha explicat la Noemí, és demanar ajuda, perquè és un acte de valentia, i que sempre hi ha professionals, com tu mateixa que ens ho has expressat, disposats a acompanyar amb qui ho necessiti. Moltes gràcies, Noemí Mena.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: Fins la propera, Noemí. Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

gairebé sense donar-nos... Pràcticament hem arribat al final de l'àrea aquí d'avui. Han estat dues hores on hem compartit actualitat, música, entrevistes, tertúlies, bon humor i sobretot la vostra companyia, que és el que dona sentit en aquest programa. Gràcies per escoltar-nos, per trucar també, per enviar-nos vostres missatges i per formar part d'aquesta gran família de la ràdio. A veure els meus controls si me diuen el que en aquest cas han comentat més la gent en el Facebook o en el WhatsApp sobre la temàtica de se'ls ha canviat doncs, l'estil de vida perquè la calor doncs apreta. Gràcies per escoltar-nos. Demà hi tornarem amb noves històries, nous convidats, més música i moltes ganes de continuar fent-vos companyia d'11 a 1 del migdia. Que passeu una bona tarda, cuideu-vos molt, gaudiu dels petits moments i recordeu que cada dia és una nova oportunitat per somriure. Fins demà, gràcies per ser-hi. I no oblideu que aquí sempre tindreu casa vostra. Adéu-siau.

amb aquest tema nosaltres sí que anem a fer un petit repertori, però agafem una frase de les que més ens han arribat. En Bartomeu Guirau, Guirau diu que la calor els ha afectat. Clar que sí. Diu, vale, que només pensem en posar-nos a la sombra i que la temperatura sigui més fresqueta. Els que treballen, doncs mira, tenen que aguantar doncs, el que els presenta l'empresa on estan. Gràcies per participar, per opinar. Recordeu que divendres tenim aquest sorteig de deferència del patrocinador d'aquest programa, Elisa Xutxes. Adéu-siau!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable. El consistori manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i habilita un punt de subministrament amb cisterna a l'Avinguda Països Catalans per aquesta tarda. Explica la situació l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
1: Es completen millores en accessos i camins rurals. Els veïnats de Vallmanya i Sant Ou també s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals. Xavier Pla, regidor de Pagesia.
4: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs tenir-ho molt al dia.
1: La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves. Actuaran Bade Retro i Jerry Di Palma a partir de 8:45 del vespre. En esports, el Club Futbol Tordera anuncia els 2 primers fitxatges per la propera temporada. Els torderencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a Segona Catalana. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts. Per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment avui, jornada que continua sense alteracions importants en relació al dia d'ahir. Fins i tot les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit han baixat un palet a la major part de la comarca. Per exemple, a Mataró ahir 24, avui 23, al Masnou ahir 25, avui 24, com a dades més significatives. A la Conca de la Tordera s'han mantingut sense canvis les temperatures i a Tordera mateix ha tingut una mínima de 19 graus, la mateixa que ahir. Una temperatura força més agradable que la resta de la comarca. De moment avui, jornada, com dèiem, assolellada, amb vents fluixos, aquest matí del sud-est, aquesta tarda al sud, situació marítima tranquil·la, aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogor, això sí, però almenys les temperatures es mantindran a ratlla. Demà pugen les màximes, però no tant com semblava ahir. Ahir els mapes apuntaven alguns valors fregant els 40 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa els 35. Doncs bé, finalment sembla que guanyarà la massa més humida, per tant farà xafogor, però les temperatures no es dispararan tant i quedaran al voltant dels 32-33 graus com a molt a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 35, puntualment els 36. Per tant, calor intensa, tot i que de moment sense ser una calor alertable, almenys de dia, perquè de nit sí que aquesta propera nit algunes mínimes quedaran per damunt dels 25 graus i el mateix passarà la nit de demà a demà passat i la de dijous a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a

Bon vespre a tothom, són les 8 i 3 minuts, benvinguts i benvingudes a una altra edició de la banqueta d'estiu d'avui dilluns 13 de juliol. Vinga va, anem a encetar la setmana. Què, com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Espero que molt bé i estigueu ja preparats i preparades per una nova setmana d'actualitat esportiva, perquè arrenca una de les més importants segurament del futbol dels 4 anys en aquestes semifinals de Mundial que tenim que tindrem demà i sobretot la final que també tindrem el proper diumenge. Tot això i més en parlarem durant aquesta setmana, però avui tenim molta teca també del que parlar.

I vinga, va, i si voleu saber qui tinc acompanyat, qui m'acompanyarà en aquesta banqueta d'estiu per iniciar la setmana, hem reestructurat una miqueta, anem a entrar en sumari i us ho explico tot plegat. Vinga, va!

Vinga, va, doncs primer anem a comentar-vos com hem reestructurat aquesta setmana, eh? Perquè, clar, ja haver-hi amb aquesta semifinal, doncs tenim un programa especial demà dimarts fent aquesta prèvia que ja ens acostumem a fer aquests dies de partit de la selecció espanyola. Farem una prèvia demà dimarts i avui tenim la secció d'en Pau Serrano a l'últim minut on ens explica... Doncs aquest mercat de fitxatges ens actualitza, perdó, aquest mercat de fitxatges, tots els rumors, tot el que s'acaba fent oficial i tot també totes aquestes pel·lícules que treuen molt de fum durant aquest mercat. I després, a l'últim joc, avui, que toca el Real Madrid, a veure quins quedem i a qui fitxem. I de debò, que ens fiquem com si fóssim directius, eh? No per ser culers creiem anirem a vendre a tothom per desmantelar-lo. No, no, no, ho fem com si fóssim madridistes de debò, eh? I com us comentava, dimarts tindrem aquesta tertúlia esportiva de la prèvia de les semifinals i dimecres tindrem la secció del Mundial amb en Damià, on sí que repassarem tot, hagi guanyat o hagi perdut.

0: Vinga, va, ara que sí que sabem tot el que tindrem en aquesta setmana i sobretot el que tindrem avui, anem a iniciar, anem a entrar en sumari i anem a explicar-vos l'actualitat esportiva tordarenca.
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

Parlem del torneig de Futmes amb Es Mora en la cinquena edició, que ha estat tot un èxit. L'equip de la Roja Mecànica es corona com a gran dominador de la competició, emportant-se la categoria principal, la infantil, i el trofeu Zamora en un cap de setmana marcat per la gran afluència de públic.

La cinquena edició del Futmes Dames Mora va arribar ahir diumenge a la seva fi, deixant les jornades plenes de formol, de futbol, esportivitat i emoció a les pistes i, sobretot, una gran influència a les instal·lacions de Mas Mora. A la categoria principal del torneig, a la Plus, el triomfador ha estat l'equip, la Roja Mecànica, que s'ha alçat amb el primer premi. El podi l'han completat l'equip B35, aconseguint un meritònic segon premi, i Héroes del Salvador s'han endut al tercer lloc. La competició de la categoria B ha estat molt disputada. L'equip Futbolissimo s'ha proclamat campió, mentre que el segon lloc d'aquesta categoria ha estat per l'equip Genemat. A més, cal destacar la final de plata d'aquesta mateixa categoria, de la categoria B, on el Rayo Vallecano va mostrar una gran superioritat golejant a 9-1 al conjunt de Sou Caution. L'hegemonia de la Roja Mecànica s'ha fet evident també a la categoria C, on el seu equip base s'ha endut el primer premi. El segon premi d'aquesta categoria infantil ha estat per The Kings FS. Pel que fa a la final plata d'aquesta mateixa categoria, els espectadors van gaudir d'un partit molt igualat que va acabar amb un va quedar decantant a favor de l'hoquei Arenys de Munt amb un ajustat 3-2 davant de l'Inter de Mi Barrio. Per arrodonir també l'excel·lent actuació de l'equip campió, el guardó individual més destacat sota els pals també ha anat per les seves files. El Premi Zamora d'aquesta cinquena edició ha estat otorgat per als porters de la Roja Mecànica, demostrant una gran solidesa defensiva durant tot el campionat. Amb el repartiment d'aquests guardons, el cinquè torneig de Futmes Mas Mora tanca una edició reeixida, consolidant-se com una de les grans cites esportives de l'estiu, i l'organització ja ha començat a treballar per la propera edició del Futmes F7, el proper 1 i 2 d'agost, que d'aquí a poc ens sentireu parlar aquí a Ràdio Tordera. Posant-vos aquesta actualització de l'enclau esportiu tordereny, anem a passar a l'àmbit general a veure què ens porta ara sí al mercat o al Mundial o, qui sap, a una altra coseta.

Vinga, va, parlem del Barça, perquè avui dilluns han començat la pretemporada oficialment. Els jugadors han tornat als entrenaments, els que podien, i hi ha una declaració d'intencions d'un mundialista, i és Hans Abdelkarim, per convèncer a Hansi Flick. El davanter egipci renuncia a les vacances per demostrar la seva vàlua ja des del primer dia de temporada. Renunciar a les vacances per fer la pretemporada amb el primer equip del Barça i intentar començar Hansi Flick. I això és el que ha fet Hans Abdelkarim, el jove ariet egipci que ha fitxat el club aquest estiu, després de jugar uns mesos com a cedit a l'equip juvenil. Amb només 18 anys, Hans pot presumir d'haver disputat un Mundial. De fet, el seu recorregut amb la selecció egipça va acabar fa només uns dies, després de perdre contra l'Argentina amb un 3-2 en els vuitens de final. Al davanter li pertocarien ara unes merescudes vacances, però ha decidit renunciar-hi perquè vol aprofitar aquestes setmanes per demostrar el seu talent. A Hamza se l'ha pogut veure ja aquest dilluns amb la resta de futbolistes que han començat la pretemporada a les ordres de Hansi Flick. En total, han participat de la primera jornada destinada a proves mèdiques i físiques 25 futbolistes, entre els quals molt joves i 10 futbolistes del primer equip: Ter Stegen, Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal, Araujo i Roni Bardagi són aquests jugadors. I és que, fitxat per 1,5 milions d'euros, s'ha aconseguit el seu fitxatge de l'Al-Hilal egipci, tal com havien acordat els dos clubs durant les negociacions per la cessió. El club blaugrana li ha fet un contracte per 3 anys, fins al 2029, i la intenció del Barça és que el davanter pugui tenir participacions en el primer equip ja aquesta temporada. Un altre nom que sonava, que bé, hem d'estar pendents, és que Casado no tanca la porta cap escenari de futur. Amb les vacances acabades, el migcampista del Barça adverteix que no hi ha cap decisió presa. El seu nom, justament amb el de Roni Bardagi, porta tot l'estiu a sociència amb l'operació sortida de Can Barça. El cert, però, és que aquest dilluns Marc Casado ha començat un altre curs de blaugrana sense tenir cap decisió presa sobre el seu futur. Conscient de que encara té contracte fins al 2028, però també que compta per poc per a Hansi Flick, el migcampista de 22 anys, no tanca la porta cap a escenari. En una conversa amb Esport 3, al campus de futbol que ha organitzat a Molins de Rei, reconeix que el primer pas per aclarir la seva situació és tenir una reunió a tres bandes amb el club i els seus representants. I llavors decidirem, va dir. El novembre de 2025, coincidint amb els mesos més de protagonisme amb Casado, amb Flick, el jugador va canviar d'agència per anar-se'n amb Jorge Méndez. A principis de juliol, el Bayesa va reafirmar el seu desig de seguir com el conjunt blaugrana, encara que ja admetia que tenia una conversa pendent amb l'entrenador i la direcció esportiva. Parlant, s'entenen les persones i posar llum a l'incert futur de Casado depèn de diverses reunions.

0: Vinga, anem a entrar amb continguts ja sí que sí d'avui, dilluns, per començar aquesta setmaneta bé perfecta. I com us he comentat a l'inici, ja sabeu que hem fet un petit canvi d'organització d'aquesta setmana, tot perquè s'està jugant al Mundial. Demà tenim unes semifinals, demà tocaria una altra secció que tampoc la farem perquè tocarà aquesta prèvia, i tot ho hem mogut una mica. Ja us he explicat al principi que avui ens tocava doncs aquesta secció dels fitxatges amb en Pau Serrano. Com estàs, Pau?
1: Bona tarda, Jordi, com sempre, i que estic molt bé i superpreparat per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Ostres, una actualitat que bé, s'està movent últimament, perquè a més han sortit a parlar moltes cosetes, també en el món del futbol doncs, s'ha vist reflexat alguns fitxatges, no només del Barça, sinó l'Atlètic de Madrid s'ha mogut bastant en aquest mercat. Anirem a repassar què ha succeït en aquesta última setmana. Tira'm algun dels titulars que veurem el dia d'avui.
1: Doncs et diré el primer que tinc aquí preparat, i és que l'Atlètic no necessita vendre i la resposta a la porta per Julián és la mateixa. No sé què em penses d'aquest titular, a mi la veritat em sembla molt fort. Anem a tirar un altre, que el diu el diari AS i diu Sudoku la davantera blaugrana. I anem a acabar amb l'últim titular, que seria per part de Diario Marca, la clàusula que complica la renovació de Ferran Torres.

0: Doncs Pau, amb tot això nosaltres ja tenim les piles de ben carregades en clau Mercato, per tant, sense més dilació i no farem esperar ningú més, anem a començar a veure què ens dius, què ens portes a, amb tots aquests tres titulars que ens acabes de llançar i repassarem una mica també l'actualitat d'aquest mercat de fitxatges. Vinga, va, si et sembla, anem a començar.
1: Doncs comencem pel primer que he dit, per el Mundo Deportivo, i és el que he dit. L'Atlètic de Madrid no necessita vendre, i la resposta a la porta per Julián és la mateixa. El president del Futbol Club Barcelona va tornar a referir-se a l'oferta per l'argentí, cosa que no varia pel club matalasser, que ja ha gastat el previst per als fitxatges sense haver de traspassar cap jugador abans. És a dir, que aquí el que ens vol dir el Mundo Deportivo és que l'Atlètic de Madrid no farà cap venda perquè no necessita fitxar més.
0: Ostres, però ja han fitxat a molts jugadors, han estat molts calés. Home, jo crec que... Sí que crec que s'han tret a sobre l'Inglet, em sona, però jo crec que necessita fitxar i jo crec que... necessita vendre. I també et dic que la pel·lícula de Julián serà un dels temes de tot l'estiu i fins que no acabi el Mundial no es centrarà. Després en parlarem amb el titular que ha dit, no? Que la resposta de Laporta, que a més ho va comentar ell mateix, que havien fet una altra oferta però que no era indefinida.
1: Exacte.
0: Que ells mateixos veurien, el Barça vol marcar el temps i veurem fins quan dura aquesta oferta i a veure si Julián acabarà marxant o no, però el Barça va fer la seva feina i també va fitxar a davanters.
1: Sí, sí, com ja és el cas de... Bueno, davanter centre com a tal no, però és Anthony Gordon. Però bé, trobo que... crec que tots els culers troben que al Barça li fa falta un nou pur com podria ser Julián Álvarez. El Barça ja va dir que es gastaria, fos el que fos, una milionada per Julián per aconseguir-lo. I a més, l'Atlètic de Madrid, bé, el Cholo Simeone ha dit que el vol fora, però com bé vas dir tu fa unes seccions, el Barça no el voldran, sinó qualsevol altre equip. Anem a passar amb l'altre titular del diari AS, que diu Sudoku a la davantera blaugrana. El fitxatge de Gordon, el que més... que avui estic molt malament.
0: No, home, no, cap problema.
1: El fitxatge de Gordon, al igual que Adeyemi i Bisigu, aquest no... no sé qui és, fa que perdin l'interès per Julián Álvarez i contraposen les ofertes que tenen Rafinha i Ferran per sortir del Barça. Jo això, la veritat, no ho crec, que el fitxatge d'Adeyemi i Bisigu, tu n'havies...
0: No, que suposo que serà algun pel bé, però que li donaran també oportunitats.
1: Sí, doncs jo crec que no fan que perdi l'interès com a tal per Julián. Al final, Julián és un jugador que li vindria molt i molt bé al Barça, com he estat comentant, i trobo que l'interès no el perdran, al igual que les ofertes de que et diu aquest titular de Rafinha i Ferran per sortir del Barça, trobo que tampoc se n'aniran.
0: Mira, aquí haurem de veure, perquè si no marxa ningú a la davantera, sí que serà realment un sudoku de veure quina és la davantera titular. Jo crec que Lamine estarà segur, però després al davanter centre, si no arriba Julián, al davanter centre i a l'extrema esquerra, doncs s'aniran jugant bastant. És que va sortir l'altre dia a Laporta i ja va comentar, li van preguntar sobre Rafinha, va dir que no es mouria, que no el volien vendre, que no sabien de ningú interès, però, ostres... això de Rafinha no m'acabo de creure. Al final, si t'arriba una bona oferta, veient-ho com a club, no en sentiment, t'ho hauries de repensar. Va dir que volen recuperar el nivell que va tenir en aquesta temporada, no, sinó la passada, de l'autèntic nivellàs de Rafinha. Per tant, crec que també serà una de les pel·lícules que més tard es resoldrà, més tard acabarà aquesta davantera del Barça. Ara sortia l'interès del PSG per Ferran Torres. Tu què en penses, Pau, d'aquest fitxatge, de si Ferran podrà marxar o si no?
1: La veritat és que no vaig gaire clar ni que el Paris Saint-Germain fitxi a Ferran Torres ni que el Barça deixin a Ferran Torres. Al final és l'únic davanter com a tal que tenen, i el Paris Saint-Germain ja tenen a Dembélé, tot i que ja tingui una certa edat. Trobo que no li fa falta un jugador com Ferran Torres, que no vull dir que sigui dolent, sinó que potser en aquell equip pas que té el Paris Saint-Germain, que és actualment el millor del món, m'atreviria a dir, trobo que Ferran no tindria gaire espai.
0: Veurem, perquè, per exemple, per Ferran es parlava de que el PSG no volia oferir gaire, que no s'aproparia, ara veig que no tenia pensat apropar-se als 50 milions.
1: Hòstia.
0: Jo per menys de 50, Ferran ho sento molt, però no te'l venc. No només perquè l'hagis fitxat per 55, crec que va ser, o alguna cosa així, no, ara no ho recordo
1: 55-60.
0: Però, ostres, jo no... Jo per menys d'uns 70 no te'l venc, i al final... és un jugador que sí que és veritat que no està en el seu millor moment, però moltes temporades t'ha vist que si mentalment Ferran està bé i li dones minuts, ostres, de revulsiu et sortia per marcar gols, i a mi em sembla un jugador com a revulsiu molt bo. Jo he vist ara molts culers que demanaven a Ferran fora, Ferran fora, Ferran fora, i ara que veuen que el PSG el pot fitxar, ui, no, Ferran, no vull que marxis. Ostres, doncs aquí tenim un altre problema. Volem que marxi o no volem que marxi? Ens serveix com a davanter suplent o no ens serveix com a davanter suplent? Són moltes preguntes que jo crec que Ferran, ostres, com a revulsiu, no com a titular, això està clar, no ho pot fer, o sigui, no ho fa malament, i més no cobra un salari molt alt. Per tant, jo crec que pot tenir un paper important en aquest Barça com a davanter suplent o com a posicions ofensives suplents. Perquè parlant sobre això, per tu, la temporada vinent, Pau, tal com està ara, amb els fitxatges que s'han fet ara, que a l'Adeyemi no ha estat oficialment anunciat pel club, però Fabrizio ja ho va dir, i també la porta no ho va negar tampoc.
1: Exacte.
0: No va dir ni que sí ni que no, però ho va deixar entreveure de que sí, per tant ja el contrem com a oficial i que ja està dins la plantilla, perquè a més no va entrenar-se amb el Borussia Dortmund, que ja va començar els entrenos la temporada passada, la setmana passada, perdó,
1: sí.
0: I no hi va anar. Per tu, quins serien els tres davanters?
1: Per mi la davantera titular, a banda dreta, tinc la Lamine Yamal. Banda esquerra, aquí sí que tinc dubtes, però crec que si està bé, ficaria Rafinha. Si està bé a l'hora de físicament, mentalment, que estigui bé, que tingui confiança en ell mateix, com va tenir fa unes temporades. I de davanter titular, doncs optaria per Ferran, suposo. Tot i que a mi el que m'agradaria veure també els partits és a Hamza Abdelkarim, jugador del Barça B.
0: Ah, mira, bon nom que has tret, perquè ara el Barça estava... Bé, he llegit un parell de notícies que deien que no veien Abdelkarim jugant a segona ref, ni a primera.
1: Jo tampoc.
0: Veuen a un jugador que se li han de donar minuts, se l'emportarà Hansi Flick a la pretemporada, veurem quin paper té, perquè potser és un davanter suplent amb qualitats, i si no, doncs potser una sessió amb un equip també de la part baixa de la Lliga o alguna coseta així, doncs pot anar bé. Per tant, hem de veure quin paper té Abdelkarim en el Barça, que amb aquest Mundial que ha fet s'ha postulat com a un davanter suplent del primer equip molt fort. S'haurà de veure. No sé per què. A mi, si no acaba arribant Julián ni res, no m'extranyaria veure aprovant a Rafinha de fals nou.
1: Oi que sí? Mira, però jo...
0: No sé per què no me l'acabo de... o sigui, no ho veig. No veig que sigui una gran bogeria.
1: Clar.
0: O fins i tot Anthony Gordon. Un jugador potser més físic, molt més alt que Rafinha, amb les mateixes qualitats i que corre moltíssim. No el veig malament com a un possible nou. Pot jugar allà, dèiem, i sí que és més baixet, és molt més mòbil.
1: Sí.
0: També pot jugar de davanter. Veurem quina serà les rotacions de Hansi Flick. Per mi estic d'acord amb tu que també la mina és clar com a extrem dret.
1: Sí, sí.
0: Però veurem perquè ja sí que és un Tetris que veurem com encaixar, perquè hi ha moltes peces. Tenim també a Roni Bardaggi que potser sí que surt cedit o no,
1: sí,
0: però,
1: és el que crec.
0: Però veurem.
1: Sí, i també veurem ara el següent titular que tenim per aquí, i és del diari Marca, que parlant de Ferran Torres, aquí diu: la clàusula que complica la renovació de Ferran Torres. Dissabte al matí va saltar la notícia que el Paris Saint-Germain està interessat en aconseguir els serveis de Ferran Torres. El davanter valencià té contracte amb el Futbol Club Barcelona fins a l'estiu del 2027, i de moment les dues parts encara no han iniciat les converses per fer una possible renovació. Aquí, de la clàusula de la qual es parla, és de que si el Barça vol renovar a Ferran Torres, li ha de pagar 8 milions d'euros al City.
0: Però això és si el vol renovar o si el fitxa algun altre equip?
1: Si el vol renovar.
0: Ah, si el vol renovar. Home, jo et dic que si el renoven o no, no serà per aquests 8 milions.
1: Clar.
0: Home, jo crec que un jugador com Ferran Torres no et pots estar plantejant si el renovo o no perquè li hauré de pagar en el City 7-8 milions. Ostres, ja porta unes temporades, veurem què acaba passant, econòmicament també t'has reforçat, estàs molt millor. Ostres, estarà una novel·la també en clau sortides del Barça també d'aquest estiu. Jo Ferran sempre l'he vist molt bé en el Barça. L'he vist que li fan recolzament. Jo crec que la plantilla també tindrà un punt a favor. El que sí que... El que passa aquí a Can Barça i el que passa a tots els equips de la Lliga Espanyola, però sobretot aquí, és que la premsa matxaca molt.
1: Sí, sobretot.
0: Això en els altres països no passa. A França, per exemple, bueno, mira, Luis Enrique està de meravella ja allà al PSG. Ostres, crec que és una cosa a la favor, tant que passa a totes les altres lligues, a Anglaterra també, la confiança, no, la premsa no està ja tan a sobre, ni és tan pesada com és aquí a Espanya, i no és perquè vulgui tirar pedres sobre el meu propi taulat, però ostres, sí, és veritat que la premsa esportiva del país actualment dona que desitjar, però veurem. Ara estava mirant una cosa, tornant al tema anterior, Pau, d'Abdelkarim, sí. De Hamza Abdelkarim, d'aquest jugador del Barça, ha renunciat a les seves vacances. Ha fet aquest sacrifici de renunciar a aquestes vacances que li pertocaven després de ser eliminat del Mundial el dimarts, però avui mateix ja s'ha sumat als entrenaments de Hansi Flick.
1: Del primer equip, no?
0: Sí, del primer equip. Ja s'ha sumat, ha decidit no fer aquestes vacances que li pertocarien com a dies lliures després de jugar al Mundial, així que ha decidit tornar als entrenaments, dir-li a Hansi Flick, ei, mira, jo estic aquí, compta amb mi, i esforçar-se també per intentar tenir el lloc en aquest primer equip. Ostres, que també, déu-n'hi-do l'esforç que han de fer aquests jugadors per veure la confiança. L'any passat, si no m'equivoco, qui va ser qui va despuntar la pretemporada?
1: Dro, potser.
0: Va ser Dro, però no va haver-hi algun davanter que al final no va acabar de quallar...
1: No, anava a dir Pau Víctor, però aquell va ser Fa 2.
0: Fa 2. Temporades. Però jo estic dient en Pau Víctor. Bueno, però Gerard Martín també, no? Va sortir de la pretemporada.
1: Sí.
0: No? Sempre acaba sortint algun dos jugadors de la pretemporada, del juvenil, del Barça B.
1: Sobre Torrents, també.
0: També, veurem. I quin paper, sobretot, jo crec que la pretemporada tindrà un paper molt important amb Xavi Espart.
1: Sí. A mi és un jugador que m'encanta, Xavi Espart, com a lateral dret, és increïble.
0: Jo crec que serà el titular de la pretemporada, perquè Koundé, ostres, està a semifinals, pot passar a la final, ho pot guanyar, i a més, els dies de vacances, jo crec que Koundé no se'ls estalviarà. Koundé farà les vacances.
1: Sí.
0: Per tant, aquí, amb els pocs laterals que tens, entre Héctor Fort, que també farà la temporada, i Xavi Espart, seran els dos laterals del Barça en aquests partits, i veurem qui acabarà tinguent minuts i qui acabarà convencent a Flick, perquè d'aquests dos es quedarà un només.
1: Sí. Tu amb qui et quedaries? Jo, sincerament, em quedaria amb Xavi Espart, degut a que la temporada passada el nivell que va mostrar amb els pocs minuts que va jugar amb el Barça, tot i que Héctor Fort també ho va fer molt bé, com a lateral dret suplent em quedaria amb Xavi Espart. Em sembla que, de fet, ho vam comentar en el partit d'anada contra el Newcastle United, també. Es va fer un partidàs allà, va sortir els últims 5 minuts i ho va fer tot bé.
0: No, ja et dic, jo també em quedaria amb Xavi Espart. El que passa que no sé si vendre a Héctor Fort.
1: Jo és que no tinc tan clar vendre'l. Potser li donaria una altra sessió.
0: Sí, però aquí està el perill d'acabar amb un jugador d'acabar en sessió en sessió.
1: Sí.
0: Sessió en sessió. Costa. Jo crec que esperarem aquesta pretemporada i sabrem com acaba totes aquestes pel·lícules.
1: Sí, i ara anem a seguir amb un altre titular del diari Sport que diu Tielemans molt a prop del United. Fabrizio Romano assegura que Yuri Tielemans fitxarà pel Manchester United. El club anglès pagarà 41 milions d'euros de la seva clàusula i se l'emportarà de l'Aston Villa després de tancar-ho amb el jugador belga.
0: Doncs mira, Tielemans, que ha fet molt bon Mundial en Bèlgica.
1: Sí, ha estat bé.
0: Ho ha fet bé i es mourà, sembla ser, cap a l'United. I un United que ja està fent fitxatges. Per exemple, ha fet el fitxatge d'Andrei Santos del Chelsea per 58 milions. Per tant, bueno, a més, és un jugador molt jove, de 22 anys, Andrei Santos, està considerat com una de les grans promeses d'aquesta generació de Brasil. I sumat a Tielemans, un jugador amb experiència ja, un Tielemans que també va jugar, si no m'equivoco, en el Leicester, que va guanyar la Premier League quan era més jove. Ostres, jo crec que amb aquesta combinació pot anar molt bé.
1: Totalment. A més, se li està quedant un mig al camp al Manchester United, Meló. I ja també informar les renovacions que ha fet el Club Futbol Tordera i les incorporacions, sobretot, que ha tingut les renovacions totes fins al 2027 de Serrano, Casanovas, Pujadas, Masfe, Badó, Barceló, Juanma i Alejandro. Mm-hmm. Bé, o sigui, al final...
0: Mantenint la base que t'ha portat fins aquí,
1: sí,
0: mantenint aquests jugadors de casa, seguint una mateixa política, mantenint els pilars, per tant, bona feina per de la Junta.
1: I fitxatges, Carlos Rodríguez, un torderenc que torna a casa, va excel·lir en 2 anys l'etapa juvenil amb l'Aquatel, cosa que el va fer firmar per l'Adam a Divisió d'Honor i passant també per les files del Badalona Nacional. I l'altre fitxatge és Enzón, torna a casa Enzón. L'estrena amb el Club Futbol Tordera fa uns anys el va seguir d'una brillant carrera passant per la Jove Lloret a Primera Catalana i jugant la temporada passada a Tercera Ref a Múrcia. Ara torna a casa per desbordar des de l'extrem ofensiu, des d'on juga David Serrano.
0: No, mira, el que comento, seguint una mateixa estructura, una mateixa política de tordarencs que tornin a casa, de tornar el talent que va marxar fa uns anys, doncs que torni ara al Tordera, que es vegi com aquest projecte de no només som un equip que està a segona catalana, sinó d'un equip que vol créixer també.
1: Sí.
0: Per tant, això ja és un molt bo. I m'agrada que siguin d'aquí a casa, que a més jugadors que han tingut una àmplia experiència en categories superiors a segona catalana, que sàpiguen que aquí també s'ha de treballar, però això, que tornin jugadors talentosos que han estat anys a fora, que tornin a casa doncs, per fer créixer el club, i són jugadors també molt joves, per tant, també són il·lusionants.
1: Exactament, no sé si ens sobra algú de temps.
0: Sobra, sí? Pots comentar.
1: Doncs perfecte, anem a fer, com sempre, un compra, vens o cedeixes.
0: Mm-hmm, vinga.
1: Aquest cop he triat el Madrid, va, anem a fer-ho així ràpid, pim-pam, pim-pam. Amb 18 Courtois.
0: No, me'l quedo.
1: Jo també. Això, clar, com a si fóssim presidents del Madrid, perquè com a aficionats no. Lunin. Jo estic per dir-te que me'l quedo.
0: No, jo me'l quedo. És un suplent de garantia. Et va portar una final de la Champions, que per llàstima no te la va poder jugar ell per... Suposo que per vaques sagrades.
1: Sí.
0: Però et va portar una final de la Champions, Lunin.
1: Denzel Dumfries.
0: Bueno, nou fitxatge. No,
1: no podem dir res. Al igual que Konaté, que ho coreia. Aquests. Militao.
0: T'he de dir que aquí... Jo ara m'ho plantejo, com si fos jo directiu del Madrid, Militao, en plen estat de forma, és un dels millors centrals que hi ha ara mateix. El que passa que les lesions no li han respectat. Primer els creuats d'una cama, després els creuats de l'altra cama. Són dues lesions, ostres, molt complicades per un futbolista. Són 2 anys que et deixa fora el terreny joc. Quan tornes, ostres, és complicat tornar al mateix nivell que estaves abans. Es pot fer, no dic que no, però és complicat. Això sí, ostres, no tinc clar què faria. Jo crec que em plantejaria si vendre o no, perquè ja no és tan jove com abans, quan va venir, per tant, jo em plantejaria una venda. La plantejaria.
1: Jo també el vendria. Trent Alexander-Arnold.
0: Uf!
1: Jo aquest... dic que me'l quedo.
0: Jo me'l quedo com a lateral... Bé, pot jugar amb Dumfries i Trent, perquè són dos perfils, crec que, diferent de lateral. Per tant, un et pot servir per algun tipus de partit i l'altre per un altre tipus.
1: Sí, sí. Raúl Asensio.
0: Mira, me'l quedo, però crec que seria el quart central.
1: Sí, jo el vendria directament. Álvaro Carreras.
0: El venc.
1: El vens? Ostres, això no m'ho esperava. Jo me'l quedava, la veritat, el Vero Carreras, però bueno. Antonio Rüdiger.
0: Me'l quedo.
1: Jo també, un central molt, molt contundent. Ferland Mendy.
0: Me'l quedo.
1: Jo igual. Bernardo Silva, no podem opinar. Jude Bellingham.
0: Me'l quedo.
1: Sí, cap dubte. Camavinga.
0: El venc.
1: El vens? Ostres, jo l'hagués cedit, a Camavinga.
0: No, aquest tipus de jugador ja no el pot cedir. aquest tipus de jugadors ja tenen un perfil. És com si intentes cedir ara mateix a De Jong, intentes cedir a...
1: Però encara és jove, Camavinga.
0: Sí, però ja té un paper, ja té un rol que no el pots afluixar d'allà amb una sessió. No, jo el veig com a venda. I a més, Camavinga ja porta dues temporades que ja no té el mateix nivell que abans. Jo crec que si m'arriba una bona oferta, jo el venc, sí.
1: Seguim. Ara, Fede Valverde.
0: Me'l quedo. És pilar, és la columna vertebral del mig del camp del Madrid.
1: Aurelien Tchouaméni.
0: Un altre jugador que jo, sincerament, me'l vendria.
1: Jo també.
0: Vendria. És
1: a
0: que
1: mi em
0: el que
1: sembla
0: crec
1: que tampoc fa gaire cosa.
0: El que crec que el Madrid, no és perquè vulgui treure jugadors, sinó que crec que el Madrid, a mig del camp, ha de fer una revolució.
1: Sí, sí.
0: Ha de ser Fede Valverde i trobar dos jugadors titulars que encaixin amb Valverde i que sàpiguen associar. No vols vendre Camavinga, no vols vendre Tchouaméni? Suplents. Suplents, i vens a tota la resta que tens ara de suplent. Però... jo crec que el Madrid necessita... És que des de la marxa de
1: Modric
0: i Kroos,
1: sí,
0: el club ha de fer mirar a la posició migcampista.
1: Seguim ara a Marta Guller. Jo aquest me'l quedo, no tinc cap dubte.
0: Tinc els meus dubtes. Tinc, sí, els meus dubtes. Sobretot en aquest Mundial m'ha decepcionat molt Arda Guller.
1: Home, amb la seva selecció tampoc es pot fer gaire cosa.
0: Bueno, però tenen moltes joves promeses.
1: Home, i el dit sí, però...
0: Jo crec que... Mira, me'l quedo... Però... Uf. Sí, me'l quedo.
1: Al límit. Vinícius Júnior.
0: Me'l quedo.
1: Tràgicament se l'han de quedar. Kylian Mbappé.
0: Tot i que? M'arriba una oferta d'Aràbia per Vinícius.
1: Jo l'accepto d'una.
0: Vale.
1: 100 i pico milions.
0: Sí.
1: Sóc Kylian Mbappé.
0: Me'l quedo.
1: Seguim. Rodrigo Góes.
0: Me'l quedo. T'he de dir que és,
1: bueno,
0: una...
1: sí.
0: És un dels jugadors que més m'agraden i que més infravalorats estan del Madrid, crec.
1: Gonzalo García.
0: El cedeixo.
1: El cedeixes? Uh-huh. Uf, jo aquí me l'hagués quedat. Brahim.
0: Me'l quedo.
1: Jo també. Fran Mastantuono.
0: El cedeixo.
1: El cedeixes?
0: Uh-huh.
1: Jo el venc directament.
0: Jo crec que pot explotar. És molt jove, molt. Encara pot explotar. És la primera temporada que juga fora d'Amèrica,
1: sí,
0: bueno, que juga fora d'Argentina i ha vingut a Europa. És un futbol molt diferent, és molt jove, s'ha d'adaptar, no ha caigut bé, li ha pesat molt als 80 milions que ha costat de fitxatge.
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que el cediria i veuria com evoluciona. Si després d'aquesta sessió veig que el nivell no ha sortit, vol dir que és un jugador que no està fet per Europa, i aquí sí que me'l plantejaria vendre'l. Però ara mateix el cedeixo, que tingui minuts i a veure si evoluciona bé.
1: Doncs finalitzem els jugadors amb Mendrick.
0: Me'l quedo. Davanter suplent, per això he cedit a Gonzalo Ramos. Raúl García.
1: Gonzalo García.
0: Ostres, tio, he liat a tothom.
1: Vas davanters.
0: Sí, però sí, per això l'he cedit i em quedo d'Endrick, el recupero de la sessió, que crec que li va anar bé a l'Olímpic de Lyon. I això, sí, el cedeixo.
1: Jo a Endrick també me'l quedaria. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Mira, vull comentar un dels possibles noms que s'han ofert també. El Lisandro Martínez, el defensa de l'Argentina, s'ha ofert a l'Atlètic de Madrid, però que té contracte fins a 2027, és a dir, li queda un any de contracte amb el Manchester United. Les últimes informacions és que es relaciona o amb el Madrid o amb el PSG, perquè potser no es vol quedar en el United, però sí que el club de Manchester vol renovar el seu contracte. Veurem també aquesta pel·lícula de la defensa de Lisandro Martínez, té 27 anys, per tant,
1: clar,
0: encara té tanta carrera. Després, el Màlaga, que ha pujat a primera divisió, es parla de que va darrere d'un canterà del Madrid, va darrere de Thiago Pitarch.
1: Això veig un bon fitxatge pel Màlaga.
0: 18 anys, veurem si té forat o no. A la primera temporada amb José Mourinho, ha arribat ara Bernardo Silva. Ostres, ho té complicat, però veurem el paper. que té Thiago Pitarque en aquest Madrid, si s'acaba quedant, o si aconsegueix tenir aquesta cessió cap al Màlaga, que crec que serà una cessió, eh?
1: Sí, això... sí, jo també, és un jugador molt jove.
0: Això ho veurem. I fins aquí el que volia destacar.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Pau, per portar-nos aquesta secció d'on repassem el mercat de fitxatges. Una secció bastant interessant, que hem parlat de moltes cosetes, per tant, nosaltres ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Pau, de debò, per tornar a venir. Ens veiem demà, que com he comentat al principi, tindrem una tertúlia fent prèvia d'aquestes semifinals.
1: Vinga, adeu!
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

Vinga, va. I per acabar, us portem una nova secció que em tindreu a mi parlant amb vosaltres, que la intentarem portar cada dia a partir d'aquesta setmana, però que sabeu que si algun dia no en tenim és perquè els continguts que portem bueno, cada dia són més importants que aquesta pròpia secció, eh? Per tant, els dies que puguem us la portarem. I són, què són? Doncs aquestes efemèrides. Per la gent que no sàpiga què són unes efemèrides, us portarem algunes dades esportives, òbviament, de quelcom que hagi passat un dia com avui, però dels altres anys. És a dir, què va passar un 13 de juliol, per exemple, del 1930? I és que començarem per això. Va ser l'origen de la Copa del Món. Va començar en aquest 1930, en aquesta Copa del Món. I bé, comencem el nostre repàs a l'Uruguai, perquè un 13 de juliol del 1930 va començar la primera Copa del Món de la FIFA, de la història, de fet. A diferència dels tornejos actuals, amb processos de classificació globals, infraestructures multimilionàries, la primera edició va comptar únicament amb 13 seleccions convidades, 9 d'americanes i 4 d'europees. Els equips europeus van ser França, Bèlgica, Iugoslàvia i Romania. Van haver de fer un viatge transatlàntic en vaixell que va durar entre 2 i 3 setmanes. 3 d'aquests equips van viatjar junts de bord del transatlàntic Conte Verde. A les 3 de la tarda, l'hora local, es va disputar els dos primers partits del torneig de forma simultània a l'estadi. A Pocitos de Montevideo, França es va enfrontar a Mèxic i al mateix temps, a l'estadi Parque Central, els Estats Units va jugar contra Bèlgica. I el primer gol de la història del Mundial es va arribar al minut 19 entre el partit de França i Mèxic. L'autor va ser el davanter francès Lucien Laurent i la jugada va començar amb una passada des del seu extrem dret, Ernest Liberati, que Laurent va rematar de volea des de la frontal de l'àrea cap a l'escaire dret de la porteria mexicana. França va acabar guanyant aquell partit amb un resultat de 4-1 i, paral·lelament, els Estats Units va derrotar a Bèlgica per 3-0. Aquests van ser el punt de partida d'una competició que avui dia atura l'activitat esportiva mundial cada 4 anys i que aquesta setmana tindrem el final d'aquest Mundial del 2026, que la final es disputarà aquest diumenge. Demà tenim aquestes semifinals, com ja us hem dit. Seguim parlant també d'aquest Mundial i és que un 13 de juliol de 2014 va jugar-se a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro la final de la Copa del Món del 2014, com ho comentava, entre Alemanya i l'Argentina. Alemanya arribava a la final després de derrotar l'anfitrion a Brasil amb un contundent 7-1 a les semifinals. L'Argentina, per la seva banda, s'havia classificat després de guanyar Països Baixos a la tanda de penals, després d'un empat a 0. El partit pel títol va estar marcat per l'ordre tàctic de totes dues seleccions i una possessió de pilota dominada per l'equip alemany amb un 60%, davant del 40% del conjunt sud-americà. Després de 90 minuts sense gols, un Gonzalo Higuaín va veure com se li anul·lava un gol per fora de joc al minut 30 i Howedes va rematar el pal abans del descans, el partit va anar a la pròrroga. La resolució va arribar a la segona meitat amb el temps afegit, concretament al minut 113. André Schürrle va protagonitzar una internada per la banda esquerra que va acabar amb una centrada a l'àrea. I allà Mario Götze, que havia entrat al camp en minut 88 substituint a Miroslav Klose, va controlar la pilota amb el pit i va rematar sense deixar-la caure, superant el porter Sergio Romero. Aquell gol va establir l'1-0 definitiu. Alemanya es va proclamar campiona del món per quarta vegada en la seva història, convertint-se en el primer equip europeu en aixecar el trofeu en territori sud-americà. I anem a passar a l'última efemèride, i és que en el 2018, aquesta ens queda cada cop més a prop, es va disputar el partit més llarg de la història del torneig Wimbledon. I és que ens viatgem ara al England Club, a Londres. Un 13 de juliol del 2008 es van disputar les semifinals més llargues de les històries de Wimbledon. Els protagonistes van ser el sud-africà Kevin Anderson i el nord-americà John Isner. El partit es va convertir en una autèntica prova de resistència física i mental que es va allargar fins a 6 hores i 36 minuts. Déu-n'hi-do, eh? Com estàs tu, que jo em poso a jugar un partit durant 6 hores i mitja. Després de 4 sets d'extrema igualtat, el bitllet per la final es va decidir en un 5è set agònic. En aquell moment, el reglament del torneig no previa el desempat tradicional en l'última mànega, de manera que calia guanyar.
per una diferència de dos jocs. I el resultat aquella final, d'aquell darrer set, perdó, va ser un increïble 26-27 a favor d'Anderson. Sumant tots els parcials, es van disputar fins a 99 jocs en un sol partit. Aquell enfrontament va portar els jugadors al límit de l'esgotament i va ser el detonant principal perquè mesos després l'organització decidís canviar aquesta normativa històrica i introduís el tie-break al cinquè set per evitar els partits de llarga durada. I amb això acabem aquesta secció de les efemèrides per actualitzar-nos una mica del que passava un 13 de juliol, però dels altres anys.

I amb això, que nosaltres ho deixem aquí, moltíssimes gràcies per estar al meu cantó en aquesta banqueta, escoltant-me ben relaxats, on hem tingut aquesta secció amb en Pau Serrano per actualitzar-nos una mica del mercato tant tordarenc com també global, i després aquestes efemèrides del que passava tal dia com avui, de fa uns quants anys. Moltíssimes gràcies de debò per acompanyar-me aquest vespre, que hagueu iniciat la setmana de la millor manera possible, amb molts ànims, que això també hagi servit per relaxar-vos una mica d'aquest dilluns, que sempre costa, començar la setmana. Però bé, ens veiem demà amb més i millor. Compte que demà tenim aquesta tertúlia. Vinga, va, que vagi bé. A reveure i bona nit.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
4: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
4: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis!
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
3: Òbviament és una decisió molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
4: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
5: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
1: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
4: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
1: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
4: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
1: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
8: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
3: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns, fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
8: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
9: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny,

0: l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
1: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
3: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
6: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
5: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
8: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
7: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.

0: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells, perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
1: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
3: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
4: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
5: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
4: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
6: Notícies en xarxa.
2: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
7: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
8: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
7: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
9: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
10: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
7: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
11: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
12: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
13: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
12: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
14: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
15: Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, los 9 siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
14: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
11: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
2: Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
11: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
2: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
11: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Amrabet a Tànger.
11: L'Amrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
2: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
17: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
16: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
17: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a 500.000 d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
16: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
11: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
2: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
18: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
19: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
18: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
20: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
18: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
21: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
22: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
21: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
18: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Sí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.

0: Just... What is wrong with that?
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa.
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Wow.
6: Però abans de començar, no, hem de fer una miqueta d'història. No? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amoro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués doncs ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció, o gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Wow.
6: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta, més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui s'estan creant constantment noves varietats de rosa i en aquest cas qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquim Fènix.
6: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè
5: bonic.
6: Que més enllà d'aquesta part documental destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
6: Ai.
5: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Hem de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... Però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
5: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
6: Ho podríem parlar.
5: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
6: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
5: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
6: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
5: 800?
6: De...
5: 800? 400?
6: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
5: Una.
6: Bueno, pues, prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes una. Que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
5: Què dius ara?
6: Venent roses i això.
5: Quatre dies.
6: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? En aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
5: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te vas a la pel·lícula o la novel·la esperant-les
1: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden.
0: Si no, i algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però...
1: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig, el desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... vaja, el típic, persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge.
1: Això no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena, i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, el centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim... Només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts. No, dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... de novetats, també.
1: Recomanem, sí. No, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no? Les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa, pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que és, ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu, és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent, i vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: Suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum, preciosa. És difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta és que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents, perquè va saltant.
2: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que, tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escolta els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals d'acompanyia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
3: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: I l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El jutge ha imposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, tot plegat per suposades irregularitats contra la contractació del germà de Sánchez. El govern català indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades a les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, avui l'executiu ha promès mà dura contra els piromans i ha demanat extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que, recordem, està vigent i s'allarga, sobretot, fins demà. Escoltem a Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
4: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
2: I som pendents de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, declarat, recordem-ho, el passat diumenge a la tarda, que encara no s'ha donat per extingit, sí per estabilitzat. I treballen hores d'ara 23 dotacions terrestres repassant el perímetre amb un helicòpter que treballa al Flandret. Segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees. Els bombers diuen que no es podrà donar per extingit fins aquí a 72 hores quan s'asseguri que no hi ha revifades ni fumaroles. Mentre Agents Rurals i Mossos segueixen investigant les causes d'aquest tercer incendi a la zona en menys d'una setmana. Una de les hipòtesis que van posar sobre la taula, recordem-ho, és que el foc hauria estat intencionat. I un altre dels temes destacats del dia, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal d'aquesta cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: Notícies en xarxa.
5: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

Bona tarda, bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, o un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens submergim en un univers d'una de les bandes que va inventar el hard rock tal com el coneixem avui en dia. Una banda que va néixer a Anglaterra l'any 1968 i que, amb una formació de 5 músics prodigiosos, escolteu-me bé, prodigiosos, van sacsejar els fonaments de tota la música a nivell mundial. Parlem de Deep Purple. Deep Purple, una màquina de rock que ha combinat com cap altre la potència de la guitarra elèctrica amb la força d'un orgue Hammond, creant un so d'una magnitud sense precedents. Des dels seus inicis psicodèlics fins a les seves etapes de hard rock devastador, Deep Purple ha estat sempre al capdavant, marcant el camí que molts altres seguirien en un futur. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem com cal, amb el tema més famós que mai s'ha escrit inspirat en un incendi. El 4 de desembre de l'any 71, al Montreux Casino, la banda de Frank Zappa actuava davant dels ulls de Deep Purple, que eren entre el públic. Estaven prenent notes per al que seria el seu proper enregistrament allà mateix, a Suïssa. Algú va disparar una pistola de senyals i l'edifici va quedar en flames. Smoke on the water, fum en el, per sobre l'aigua, en el llac. Va néixer d'aquella nit caòtica. El motiu inicial de la guitarra d'en Ritchie Blackmore és probablement el passatge més reconeixible de tota la història del rock. Una cançó que no és només música, és tot una memòria col·lectiva. Així és que anem per feina. Smoke on the Water, en directe des de Made in Japan, 1972, l'incendi del llac Gènova, al teu programa Rockmasters. Els protagonistes avui, els Deep Purple.

Smoke on the Water, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters. Si això no us fa despertar els sentits, us puc ben assegurar que res ho farà. Smoke on the Water és la porta d'entrada al temple, a l'univers de Deep Purple. I és que per entendre aquesta formació hem de parlar de les seves formacions com si es tractés d'un organisme viu en constant evolució. La banda va passar per diverses etapes, les anomenades Mark, cadascuna amb la seva pròpia personalitat. La primera formació, la Mark I, va produir una joia que avui recuperem, un tema que molts consideren una de les actuacions vocals més exigents del rock. Estem parlant d'una peça que en el seu punt àlgid assoleix uns registres que pocs cantants del planeta han pogut igualar. Child in Time, un nen a temps, podríem traduir-ho així, és un viatge de 8 minuts que va de la calma absoluta a l'explosió total, amb la veu de Ian Gillan llançant uns crits aguts i penetrants que han quedat gravats en la memòria de tothom qui ha escoltat aquesta cançó, aquest gran tema. L'orgue de John Lord teixeix una tela sonora hipnòtica que sobre la qual en Richie Blackmore construeix el seu solo amb la pressió d'un cirurgià i amb una passió d'un volcà. És algo espectacular. La lletra, amb línies com "You're wasting time", "perds el temps mentre el temps s'escapa", apunta a la guerra del Vietnam i a la innocència perduda d'una generació. És una peça totalment colossal. Anem a escoltar aquest gran tema, "Child in Time", els nostres protagonistes avui, els Deep Purple.

Child in Time és Deep Purple, elevant el rock a una altra dimensió. Vinga, seguim el viatge. L'any 1972, Deep Purple va publicar Machine Head, voldria ser així com Cap de la Màquina, un àlbum gravat en una setmana al Gran Hotel de Montreux, amb un estudi mòbil dels Rolling Stones. L'incendi del casino ja havia passat, però la inspiració seguia totalment viva. L'àlbum va ser un d'aquells més venuts d'aquell any i conté algunes de les peces més contundents que el rock ha donat. Highway Star és potser la primera gran expressió del que més endavant s'anomenaria speed metal, el metall de velocitat. Però l'any 1972 Deep Purple simplement ho va fer perquè sí, perquè podien, perquè la música els demanava velocitat, els demanava córrer. En Ritchie Blackmore i en John Lord es van proposar demostrar que la guitarra i el teclat podien competir de tu a tu en una peça construïda a 100 per hora. El solo d'orgue de Lord és una lliçó de tècnica i ferocitat, i el de Blackmore és un recital de velocitat i de total precisió que va deixar la competència sense arguments. En Ian Gillan canta amb una arrogància magnètica, podríem dir. Ningú em va traure el cotxe, el correré fins que calgui. Això és un tros que canta en la cançó que escoltarem a continuació, Highway Star, des del Made in Japan, l'any 1972. Els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Jo em pregunto, què no és brutal amb els Deep Purple? Tot. És una bala disparada a l'espai, Highway Star. Highway Star és velocitat pura. Ara anem a canviar de marxa, tornem als inicis, va. Tornem enrere. Abans que Machine Head els catapultés a la fama mundial, Deep Purple ja havia demostrat que tenien personalitat pròpia. L'any 1970, quan tots parlaven del rock progressiu de Yes i de la sofisticació dels Beatles, Deep Purple va treure Black Night, Nit Negra, com a senzill i el va posar a Europa cap a dalt, no, cap avall. Un tema que barreja blues, el hard rock i un ganxo melòdic irresistible. Black Night és crua, és directa, sense adornos. Sense adornos innecessaris. En Blackmore, Richie Blackmore, construeix el motiu principal de la cançó amb una seguretat totalment absoluta. I la secció rítmica d'en Roger Glover al baix i la d'en Ian Paice a la bateria crea un terreny ben ferm i poderós sobre el qual en Ian Gillan lliura una interpretació vocal insolent i seductora. Va arribar al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en un dels primers himnes de la banda, senzilla en aparença, devastadora en la seva execució. Black Night és la prova de que de vegades menys és molt més. Anem a escoltar aquest gran tema, Black Night, de la mà dels nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Black Knight. Des del Royal Albert Hall l'any 1970, aquesta joia, els Deep Purple, amb aquesta altra joia, Black Knight. Ara anem a fer un canvi, ara un canvi de formació que va sorprendre a tothom. L'any 1973 va ser un any de terratrèmol intern per Deep Purple. En Ian Gillan i en Roger Glover van abandonar la banda i la majoria dels fans van pensar que tot s'havia acabat. Però no, Deep Purple va tornar amb una nova formació, la anomenada Mark III, incorporant en David Coverdale, tot un luxe, a les veus, i en Glenn Hughes, al baix. I van fer alguna cosa que poques bandes poden aconseguir. Van reinventar-se de nou. Burn, crema, és la peça que va presentar la nova formació al món l'any 1974. Quin debut en Coverdale i en Hughes formaven un duo vocal fascinant, amb registres i colors completament diferents que es complementaven a la perfecció. En John Lord torna a brillar amb l'orgue i en Blackmore construeix un dels seus solos més elegants i ferotges alhora. La lletra parla de destrucció i renaixement, parla de renaixença, parla de burn, parla de crema, crema el cel, com si Deep Purple estiguessin descrivint la seva pròpia transformació, un tema que va sorprendre els escèptics i que va conquerir nous seguidors. Anem a escoltar aquest gran tema, Burn, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

Impressionant, Burn, impressionant, tota la banda impressionant, la veu d'en David Coverdale amb aquesta nova Mark III. És Deep Purple simplement reinventat. Jo diria que encara més forts. Ara anem cap a un moment més melancòlic, més diferent, més diferent. La banda va travessar un llarg desert durant els anys 80. Les disputes internes, especialment entre en Richie Blackmore i en Ian Gillan, van portar a la dissolució oficial l'any 1976. 9 anys de silenci, però cap al 1984 va passar el que molts havíem somiat. La formació clàssica, la Mark II, és a dir, Blackmore, Lord, Gillan, Glover i Pace, es van tornar a reunir. Va ser portada de revistes, notícia internacional, un esdeveniment que va fer estremir el món del rock. El primer àlbum del retorn, Perfect Strangers, va arribar amb una cançó homònima que semblava escrita per commemorar el retrobament. La lletra parla de dos éssers separats pel temps que es retroben i constaten que la flama encara segueix viva. Entre la cançó, la lletra diu: "No som estranys, som perfectes desconeguts". En Blackmore va recuperar la seva sonoritat característica, en Gillan la seva veu poderosa, i la banda va demostrar que el talent, quan és genuí, no s'oxida. Una tornada totalment en majúscules. Anem a escoltar aquest Perfect Strangers, anem a escoltar la banda dels Deep Purple.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar a donar amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple, minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra.
3: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada.
2: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament, Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundaran les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Orriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.
1: Notícies en xarxa.
4: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Una edició més, arriba la història de la música dance a la teva sintonia. I avui ho farem amb una banda que ens arriba des d'Alemanya. Estem parlant de la formació Propaganda.

grup va ser fundat el 1982 per Ralf Dorper, membre de la banda alemanya Die Krabs. Per això va convocar Andrea Stein i la vocalista Susan Freitag. Més tard van incorporar el músic i compositor Michael Mertens i la cantant Claudia Barken. Amb aquesta formació van editar el 1984 el seu primer senzill editat, que es deia Doctor Mabuse.

la banda el 1985 va editar el seu primer àlbum sota el títol The Secret Wish, el qual aconseguiria el lloc número 16 en el rànquing britànic i tindria com a senzill més important P-Machinery, que escoltem tot seguits.

hem dit que el primer senzill de Propaganda va ser Doctor Mabús, que es va editar el 27 de febrer del 84. La que estem escoltant, P Machinery, es va editar el 29 de juliol del 85. Però entre aquestes dues van enregistrar un altre single que es va editar el 7 d'abril del 1985.

la carrera de propaganda va ser als 80. Però als 90, i més concretament al 1991, editaven What in My Heart.

Música de pop music. Les crispetes amb Robin Scott. Des del seu treball New York, London, Paris, Munich. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. 21 freqüències arreu de Catalunya sintonitzen amb Fris.

Si arribes de nou a la sintonia de Hot Dance 80, benvingut o benvinguda. És un programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Bàsicament 70s i 80s, però també punxem alguna cosa dels 90s. Això es fa algun remix, algun mashup, alguna cosa al segle XXI que estigui basat en cançons dels 70s i 80s. Benvingut sigui. Aquesta pro que estem escoltant és del 1983. Ells són els Freed i això és I.O.U. I anem a escoltar ara una formació que tots són germanes. Són exactament 6 germanes. I és que sempre que parlem de família parlem dels Jacksons. Però a part dels Jacksons i Michael Jackson hi ha moltíssimes més famílies que revolucionaven les pistes de ball. En aquest cas serà Ruth Pointer, Anita, Sadako, Jane Pointer, Bonnie Pointer i Issa Pointer. Sabeu de qui estem parlant? Doncs de les Pointer Sisters.

La música dance dels 70s. En aquesta ocasió de la mà de les Pointer Sisters, amb I'm So Excited. Des del seu Dance Bold Remixes, escoltem aquesta cançó que va ser tot un èxit a les pistes de ball. I ara li posarem una mica d'imaginació amb un trio anglès que va tenir protagonisme a principi dels anys 80. Van tenir èxits a 28 països, guanyant 4 discs d'or, 9 discos d'or i més d'una dotzena de discos de plata a tot el món entre el 1981 i 1983. Els primers compassos ja sabeu qui són, eh, que sí? Estem parlant dels Imagination. I això són música i llums. Music and Lights. Des del seu In the Heat of the Night.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. La música dance funcionava a Itàlia, funcionava a Estats Units, funcionava a molts llocs. Si us parlem de l'antiga Iugoslàvia, i més concretament Croàcia, des d'allà ens arribava Alexander Marton, que va néixer el 4 d'octubre del 1959. Ja havia editat coses el 1985 i 86, com Camel by Camel i Exòtic and Eròtic. Però la cançó que el va fer famós va ser el People from Ibiza. I és que en aquella època es portaven els discos d'importació. Hi havia botigues com Blanco i Negro, Raf, que es dedicaven a la importació de música. Després Blanco i Negro es va convertir en una companyia discogràfica i ara és la que es menja els torrons. I és que Blanco i Negro va comprar Max Music, que era la seva competidora directa. Aquest és un maxi single que va arribar al nostre país només editat per la cara A. La cara B era completament llisa.

després de la salutació del Mike Platines, el terror de les cabines, ens arriba High Energy, la música d'Evelyn Thomas, que va ser un dels primers músics a defensar la LGTBI.

0: Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et presentem en cada edició la història de la música disco, de l'Italo. Et presentarem la història del funk. I és que, a part d'escoltar la ràdio i fer ràdio nosaltres, com un mitjà de comunicació, i com a tal tenim d'informar, doncs, del que és la història de la música dance. Això ho fem cada edició, començant Hot Dance 80. Aquesta temporada, que ja en portem 13, hem decidit que un cop al mes escoltarem un megamix, o un minimix, mix, com va ser el primer que vàrem escoltar aquesta temporada. I és que el primer home que va enregistrar una sessió amb un vinil va ser en Raúl Orellana. I a partir d'aquí, Max Music, ja ho sabeu, va fer un concurs, el va guanyar Mike Platinas i en Javier Ucía, i varen enregistrar el Max Mix.
1: Oh, uno, dos, tres.

Així és com comença, doncs, l'edició del Max Mix 1. El primer Megamix que varen editar en Mike Platenas i en Javier Usía per la discogràfica Max Music.

0: Tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: I ara, Hot Dance 80, escoltem Guilla la Guilla, Fox the Fox. I aquest seu preciós petit diamant, Precious Little Diamond. I és que va ser una cançó que es va ballar moltíssim. I ara, doncs, la puxem a Hot Dance 80.

Aquesta és la veu de Nika. Això és Japanese Boy. Probablement amb 13 anys no l'haguessin punxat. Ja és que a vegades se'ns escapen coses. Una cançó que segur, segur que no punxaríem en condicions normals. A Hot Dance 80 és la que anem a escoltar tot seguit. Però és que l'altre dia per la tarda, escoltant el programa d'Antoni Peret, doncs em va portar aquests records.

I és que fent programes de ràdio de tarda, a vegades es punxen coses, doncs, com aquestes. Feia moltes nits que no escoltava una cançó com aquesta. De Pink Floyd, eh? Tela Marinera, la música que es feia el 1978, que va ser la banda sonora de la pel·lícula The Wall, El Mur, i que els discjòqueis punxaven a les discoteques. Però a finals dels 70, tirem una mica més enrere, perquè El Mur és de finals dels 70, sortia això.

alguna vegada es comet errors. Hem dit que el mur era de final dels 70 i aquesta de l'Hitback també. Aquesta de l'Hitback és del 83.

unes onades que ens porten a pensar en l'estiu que queda enrere. I és que hi ha gent que li agrada molt la platja, altres no ens agrada tant, ens agrada més de nit. Però si estàs amb la persona estimada al teu costat, tant fa que sigui de dia, de tarda, de nit, qualsevol hora, pots anar a la platja a prendre el sol, a caminar. Es poden fer 50.000 coses a la platja. Altres me les callo. Perquè els que venen ara als Level 42 ens donen lliçons d'amor.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Girona, Lluc Salillas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Salillas diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
2: Salellas ha fet fa uns minuts un balanç positiu de la gestió del govern dels darrers anys. Junts, recordem-ho, ha trencat el govern municipal de Girona avui. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha acusat l'alcalde d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria amb 11 regidors dels 27 que té el ple. I els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició i al vespre van veure que els joves no tornaven a casa i la policia ha localitzat els cossos aquest migdia. Els ha buscat durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica. El primer s'ha trobat a la 1 del migdia i el segon a les 2. La policia treballa amb la hipòtesi que hauria estat un fet accidental. I l'aeroport del Prat va tancar el semestre amb un juny històric, amb més de 28 milions de passatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons AENA, del total de vols comercials, els passatgers internacionals suposen un 5,3 més que el període comprès entre el gener i el juny del 2025. I la Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular. Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i obtenir permisos de treball. I l'Ajuntament de Barcelona reubicarà el Piro Musical i la festa de la nit de Cap d'Any per les obres de la Fira. Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments a gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. I segons avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades es traslladaran el següent any a l'Anilla Olímpica.

0: Doncs aquesta setmana, s'ha escapat el lloro, entrem en el capítol 9 i l'hem titulat Operació Peix al Cova.
1: Ai, ai, Verge del Remei, la veterinària es va equivocar, o no? Genaro, mira, saps què penso? No serà que aquell dia al camp amb aquell aguilot fent el vol de les papallones i...
2: No ho diguis, Pilo, que això sí que seria un bon pessebre. Només es faltaria que es nasqués un aguiló en lloc d'un lloret de cua vermella. Això sí que no.

Doncs de tot això, res de res. Un somni com qualsevol. És una altra nit atrafegada, oi? Avui una història nova, situacions marineres a la vista.

0: El sol entra per la finestra de la cuina. La Filó ja té les motxilles a punt. El Genaro acaba el cafè en llet, mentre el lloro Quico crida des del seu pedestal.
1: Filó, has vist el temps? La mar sembla un mirall. Avui les onades ens vindran a buscar elles a nosaltres.
2: Menys poesia i més moure el cul, Genaro. La barca no es mourà sola i els estris de pesca deuen estar criant teranyines al garatge.
0: Se sent un soroll metàl·lic d'una persiana del garatge que s'aixeca amb dificultat. Està ple de caixes, bicicletes velles i una barca auxiliar inflable. Les canyes estan al fons de tot, darrere d'una muntanya de trastos.
2: Una mica de pols. Verge Santa, Genaro. Això és un garatge? És el triatge de les Bermudes. Aquí dins hi ha coses que no veien la llum des de les Olimpiades del 92.
1: Dona, no exageris. És l'ordre del caos. Jo ho tinc tot controlat mentalment. Les canyes estan just allà, sota aquella muntanya de pneumàtics i la caixa de les decoracions de Nadal.
2: Pols i teranyines. Zafarrancho de combate. Brr, brr, brr, pols i teranyines. Zafarrancho de combate. A l'abordaje, capitán. Capitana, dius? Més aviat sóc l'equip de salvament. Vinga, Genaro, agafa aquest extrem de la xarxa. No l'altre. Compte amb els hams, que estan penjant com si fossin estalactites.
1: Mira, ja la tinc. Ai, caram, Filó, no tiris tan fort que m'has enganxat el jersei de llana amb una portera de calamar.
2: Si no haguessis deixat les mostres de pesca, si no les haguessis deixat fora de la capsa, ara no aniries

0: Filó, ja les veig. Les canyes del carboni estan intactes.
1: A veure, porta cap aquí. Mare meva, Genaro, si estan plenes de greix de la bicicleta. Però què hi feien les canyes al costat de la cadena de la bici?
0: És una capa protectora, Filó. Tecnologia punta casolana contra la corrosió marina.
1: Vaja, tecnologia punta. Vinga, agafa el salabre i la nevereta de suro. I sobretot, comprova que dins la nevera no hi hagi res viu de l'estiu passat, que no vull sorpreses a la barca. Nevera buida, panxa plena. A fer miques les onades. Filó! Mana! Genaro, calla!
0: Va, Quico, puja a l'espatlla i deixa de manar, que al final la Filó ens deixarà tots dos tancats aquí dins i se n'anirà a pescar sola amb la ràdio.

0: El so rítmic del motor fora borda, fustejant l'aigua, xop, xop, xop, xop, s'atura de cop. Se sent un xipolleig suau de les onades contra el buc de la fusta.
1: Oh, Filo, escolta això. El silenci. Això és vida. Aquí no hi ha garatges, ni pols, ni factures. Només nosaltres i les orades que ens estan esperant aquí sota. Veiem Filo com enfiles l'am. Sempre has tingut molta traça.
2: Escolta, Genaro, menys filosofia i més punteria. Com m'hagis portat a sobre d'un camp d'algues, com l'any passat, et faré saltar per la barca per veure si n'hi ha.
3: Silenci, vaixell, que es desperta les sirenes. Brrr! Genaro, no moguis els peus, que fan trontollar el menjador. Brr.
1: Escolta, el lloro ara vol fer de radar submarí. Filo, ja s'ha llançat. Mira que el plom ha de tocar el fons, eh? No el deixis a mitges aigües, que només agafaràs un refredat.
2: Ja ho sé, home, ja ho sé. Ai, quina tos que tens, veus, la fredor del mar. Ja t'has escostipat una miqueta. Deixa de donar ordres, que sembles el capità Pesca Nova. Ai, se sent un soroll. Ja està. Ara a pescar. I el Quico, què li passa? Fa estona que no diu res?
3: Brr, Filo, pica! Filo, pica! Mira, pica!
2: Quico, calla, que m'espantaràs fins i tot les meduses.
1: Espera, Filo, la teva puntera s'ha mogut. Ha fet un cloc, cloc, que no era de l'onada.
2: Sí, tensaré el fil. Sí, sí, alguna cosa hi ha. És pesat, Genaro. Ai, que serà una orada de 3 quilos. Prepara el salabre, corre!
1: Ostres, que fot aquesta nevera aquí, al mig, fora! Ja vaig, ja vaig! No la perdis! Estira en suavitat, no li donis estrabades, que se t'esclavarà.
3: Tira, Filó! Tira, com dius! El sou del mes! Mòbil a la vista! Ulé!
0: Fent un esforç visible, se sent un

0: Uix de la canya.
1: Uix, pesa com un mort. Ja surt, ja surt. Mira, Genaro, però ui, què és això?
2: Això, Filó, això és una xancleta del número 42. Una esquerrana, que concretament.
1: Una xancleta. Filó ha pescat un pèl de ploma. Genaro, posa-la, que et fa un bull.
3: Espera, Genaro, no la llencis encara. Mira dins la xancleta. Hi ha un pop petit amagat a la punta.
2: Caram, és veritat. Un pop de roca. Mira quins ulls que ens posa el pobre. Què fem, Filó? El portem per l'arròs?
1: I ara? Mira quina cara de por que fa. Vinga, petit, torna amb la teva família de sabates.
4: Libertat! Libertat per al pop! Genaro, torna a posar el cuc!
1: Vull un peix amb escates, no amb sola de goma.
2: Saps què, Filó? Encara que no haguem pescat res més que brossa, aquest sol i en aquestes rialles no ens els traurà ningú.
1: Tens raó, Genaro. Passa'm un tros d'entrepà que amb la lluita contra la xancleta m'ha agafat una gana de llop.
0: Ja de retorn al port i una magnífica posta de sol, el Genaro, amb la mala palanca del motor i el so del motor de la xalupa que ronca rítmicament cap a casa. El cel ja està que de color taronja i lila.
2: Mira quin cel, Filó. Sembla que l'hagin pintat amb un pinzell d'or. Ja podem dir que hem aprofitat el dia radiant, oi?
1: I tant, Genaro. No portem ni una orada, però portem la cara vermella del sol i la panxa plena de riure i la xancleta aquella. Encara hi penso i em pixo de riure. I guaita, el Quico com balla. Quico, te son. Massa aigua. Massa sal. Vull el meu pal de fusta.
2: Ja hi som, Quico. Mira allà, hi ha el far. Ja veig els llums del port. Filó, prepara la corda de proa, que avui amarrarem a la primera com els mariners de veritat.
1: Sempre tan optimista.
0: Se sent un soroll de la barca fregant el preneumàtic del moll. Fric, fric, fric, fric, fric.
1: Ai, que som-hi. Lligat i ben lligat. Baixa el Quico, que ja camina tort de tant de balanceig.
4: Terra ferma! Cama de fusta! Visca el Filó! Que no s'ha marejat!
0: El Genaro carregant la nevera buida i les canyes.
2: Escolta, Filó, m'estava fixant en el garatge abans de sortir. Si demà tornem, podríem organitzar les caixes de les eines per colors. Què et sembla?
1: Escolta, Genaro, no et passis d'entusiasta. El garatge ja l'hem reconduït prou per avui. Ara el que toca és anar a la terrassa del port, demanar una ració de calamars, que aquests sí que estaran pescats. I celebra que som la millor tripulació de la costa.
4: Calamars! Brrr! Calamars! Per el Quico! Genaro, paga! Filó, mana! A sopar, gansos! A sopar!
0: El so de la barca del cotxe tancant-se, el motor que s'allunya i la música que puja de volum fins a fondre's en un acord final i suau.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Ràdio Tordera.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. Ho explicava la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable. El consistori manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i habilita un punt de subministrament amb cisterna a l'Avinguda Països Catalans per aquesta tarda. Explica la situació l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible i, a més, anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
1: Es completen millores en accessos i camins rurals. Els veïnats de Vallmanya i Sant Ou també s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals. Xavier Pla, regidor de Pagesia.
4: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs, tenir-ho molt al dia.
1: La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves. Actuaran Bade Retro i Jerry Di Palma a partir de 9:15 del vespre. En esports, el Club Futbol Tordera anuncia els 2 primers fitxatges per la propera temporada. Els torderencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a Segona Catalana. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts. Per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment avui, jornada que continua sense alteracions importants en relació al dia d'ahir. Fins i tot les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit han baixat un palet a la major part de la comarca. Per exemple, a Mataró ahir 24, avui 23. Al Masnou ahir 25, avui 24. Com a dades més significatives, a la conca de la Tordera s'han mantingut sense canvis les temperatures i a Tordera mateix ha tingut una mínima de 19 graus, la mateixa que ahir. Una temperatura força més agradable que la resta de la comarca. De moment avui, jornada, com dèiem, assolellada, amb vents fluixos, aquest matí del sud-est, aquesta tarda al sud, situació marítima tranquil·la, aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogó, això sí, però almenys les temperatures es mantindran a ratlla. Demà pugen les màximes, però no tant com semblava ahir. Ahir els mapes apuntaven alguns valors fregant els 40 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa els 35. Doncs bé, finalment sembla que guanyarà la massa més humida, per tant farà xafogó, però les temperatures no es dispararan tant i quedaran al voltant dels 32, 33 graus com a molt a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 35, puntualment els 36. Per tant, calor, calor intensa, tot i que de moment sense ser una calor alertable, almenys de dia, perquè de nit sí que aquesta propera nit algunes mínimes quedaran per damunt dels 25 graus i el mateix passarà la nit de demà a demà passat i la de dijous a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Paraules habitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
8: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debats sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
9: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
8: Drets humans, Istanbul. Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
9: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment, i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
8: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
9: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tot

0: I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
1: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària... Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió, se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona.
0: Algun altre exemple?
1: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons. Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs, pretesament esteticista, que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes, és encara, malauradament, vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
0: La pregunta Termcat. Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I si és el cas, com ho fan?
2: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té... no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentir en els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i, en principi, el que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: Aquest podcast? Recorda que el tens...

0: Aquest i d'altres a la xarxa Més.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
3: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
4: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
3: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
4: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, que és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara és que algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
3: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
4: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, que ja li agradava trascar per les muntanyes, el muntanyisme que és més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
3: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
4: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que en diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats i hi ha tota una filosofia al darrere.
3: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
4: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això que, de fet, per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I, de fet, això és veritat que s'ha arribat aquí i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme. És un anglicisme rar, perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però, en tot cas, per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, se'n fan trobades, diguéssim, mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou, i llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. I són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
3: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
4: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
3: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
4: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
1: El diccionari TermCat.
3: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
1: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
3: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
1: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
3: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim DIY. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió «fes-t'ho tu». Funciona com a nom, el «fes-t'ho tu» o la tendència «fes-t'ho tu», o com a adjectiu, una joguina «fes-t'ho tu» o un moble «fes-t'ho tu». Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com «fet per mi» o «fet a mà».
1: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
3: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No! Primer has de fer la digestió!
8: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
3: En aquest capítol del Paraules Habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
12: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà ha donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
3: Vaja, que ha anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
12: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
3: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
12: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
3: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
12: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
3: I lutier, com ho hem d'escriure en català? En va o sense?
12: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
3: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
12: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que hi ha el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
3: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
12: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
3: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
12: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, És veritat. Es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu. I això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves. Sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem la... el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: Guitarra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat, de buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni, és el que fa que soni i a més que soni bé i la qualitat d'un instrument ve per l'ànima, és a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: el diccionari Termcat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: FM.

0: d'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts 14 de juliol. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local.
2: La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins.
1: Ho explica la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar a aquesta primera posició, ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable.
2: El consistori manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i evita un punt de subministrament amb cisterna a l'Avinguda Països Catalans aquesta tarda.
1: Ho explica Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera.
4: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
1: Es completen millores en accessos i camins rurals al veïnat de Vallmanya i Sant Tou.
2: També s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals.
1: Xavier Pla, regidor de Pagesia.
5: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona allà d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs, va haver-hi molt bona entesa quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs, tenir-ho molt al dia.
1: La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves.
2: Actuaran Bada Retro i Jerry Di Palma a 9:15.
1: I en esports, el Club Futbol Tordera anuncia els 2 primers fitxatges per la propera temporada.
2: Els tordarencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
6: De moment avui, jornada que continua sense alteracions importants en relació al dia d'ahir. Fins i tot les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit han baixat un palet a la major part de la comarca. Per exemple, a Mataró ahir 24, avui 23. Al Masnou ahir 25, avui 24. Com a dades més significatives, a la conca de la Tordera s'han mantingut sense canvis les temperatures i a Tordera mateix ha tingut una mínima de 19 graus, la mateixa que ahir. Una temperatura força més agradable que la resta de la comarca. De moment avui jornada, com dèiem, assolellada, amb vents fluixos, aquest matí del sud-est, aquesta tarda al sud, situació marítima tranquil·la, aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogó, això sí, però almenys les temperatures es mantindran a ratlla. Demà pugen les màximes, però no tant com semblava ahir. Ahir els mapes apuntaven alguns valors fregant els 40 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa els 35. Doncs bé, finalment sembla que guanyarà la massa més humida, per tant farà xafogó, però les temperatures no es dispararan tant i quedaran al voltant dels 32, 33 graus com a molt a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 35, puntualment els 36. Per tant, calor intensa, tot i que de moment sense ser una calor alertable almenys de dia, perquè de nit sí que aquesta propera nit algunes mínimes quedaran per damunt dels 25 graus i el mateix passarà la nit de demà a demà passat i la de dijous a divendres.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'objectiu d'enfortir la seguretat al municipi i donar una millor cobertura a la ciutadania, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un nou procés selectiu per la incorporació de nous agents al cos de la policia local. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, ha fet una crida a totes les persones que tinguin vocació de servei a presentar la seva candidatura abans del pròxim 29 de juliol. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. La gran novetat d'aquest any, segons ha explicat la regidora, és l'agilització administrativa del procés. La bossa d'interins es mantindrà vigent durant un període de 2 anys. Aquesta mesura permetrà al consistori cobrir de manera immediata futures vacants derivades de jubilacions, baixes o noves necessitats del servei sense haver de reiniciar tot el llarg procés d'oposició cada vegada. Ho explicava la regidora Nàdia Cantero.
1: Hi ha una cosa diferent que hem fet aquest any, que també ens estalviarà molt de temps, és que dins d'aquesta bossa d'interins, que també fem, aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys, per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants, o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació, que també pot ser el cas de dins del cos de la policia, doncs aquesta llista d'interins ja podria entrar a aquesta primera posició, ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant, i és una cosa doncs, que ens agilitza molt el procés.
0: La regidora ha reconegut que, malgrat els esforços per ampliar la plantilla, l'ideal és difícil d'assolir a causa de la naturalesa complexa del treball policial. El cos de policia està sotmès a un gran desgast, tant físic com emocional, la qual cosa provoca baixes laborals per lesions derivades de les intervencions.
1: Que a poc a poc, si anem treballant i anem prioritzant la seguretat i anem prioritzant el cos de policia, no?, dintre d'aquesta vessant de les vacants, jo crec que en un període no molt llarg ja tindrem una bona cobertura d'agents. També penseu que és un cos que pateix molt, és un cos que pateix molt tant emocional com físicament, i això el que ens comporta és que constantment hi hagi baixes, perquè les tasques de policia, doncs, tot i que moltes vegades és preventiu, és proximitat, bueno, doncs, a vegades doncs, malauradament també s'ha d'actuar en intervencions i alguns dels agents doncs, surten lesionats, no? També és una feina doncs, que té un desgast, que també requereixen intervencions quirúrgiques i diferents estats d'episodis de baixes laborals que també a vegades ens dificulten molt les tasques, no? Per això dic que és important tenir un gran nombre d'agents per tal de que en situacions sobrevingudes com aquestes doncs puguis donar una cobertura al municipi.
0: L'Ajuntament confia en l'actual ritme de treball i la priorització d'aquestes vessants, Tordera pugui assolir una plantilla estable i robusta en un període no gaire llarg. Les persones interessades a participar en aquesta oposició poden consultar tota la documentació i les bases a través de la web tordera.cat.
2: Davant la situació actual de restriccions, l'Ajuntament de Tordera ha reiterat que continua treballant intensament per normalitzar el subministrament el més aviat possible. El consistori prioritza actualment els processos administratius i tècnics necessaris per resoldre la incidència com més aviat millor, alhora que manté un seguiment constant de les mesures de suport a la ciutadania. El govern municipal manté actiu un pla d'assistència social destinat a garantir que ningú es quedi sense aigua potable. Aquesta ajuda inclou el repartiment a domicili d'ampolles d'aigua, centrat especialment en persones grans i col·lectius atesos per serveis socials i municipals. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
2: Paral·lelament, el servei de subministrament gratuït d'aigua potable a través de camions cisterna continua operatiu. Avui, la cisterna es desplaçarà a l'Avinguda dels Països Catalans, on oferirà aigua als veïns en horari de 5 a 7 hores. Aquestes mesures es mantindran vigents mentre duri la situació actual. Des de l'Ajuntament s'ha volgut transmetre un missatge de seguiment continu, assegurant que la monitorització de la xarxa i de les necessitats socials és diària per tal d'adaptar la resposta a l'evolució del problema.

0: camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure. I, evidentment, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet, doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres, des del punt de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament, doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament, doncs, per edificar uns camins, però a vegades, doncs, el temps, no?, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no?, perquè, si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs, ens ha obligat en llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut, doncs, d'actuar-hi, no?, tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I, per tant, aquest és el repte, no?
1: També es van netejar i desbrossar parcel·les municipals urbanes just abans de l'entrada en vigor de la prohibició per altes temperatures.
2: Les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys torna a omplir els vespres de dimarts a juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb dos concerts en directe amb el grup tordarenc Bada Retro i Jerry Di Palma, que farà un tribut a Elvis Presley. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes a nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a la nit.

Ràdio Tordera. Els esports. El Club Futbol Tordera ja té la maquinària en marxa per confeccionar un projecte competitiu i il·lusionant de cara a la propera temporada. La direcció esportiva ha començat a moure fitxa i el club ha fet oficials les dues primeres incorporacions per al nou curs. Es tracta de Carlos Rodríguez i Enzon, dos reforços de caràcter ofensiu que comparteixen un denominador comú. Tots dos són jugadors del poble que tornen a casa després d'acumular experiència a categories de nivell. La primera pedra del nou projecte és Carlos Rodríguez, el davanter tordarenc a terra de nou al municipal, avalat després de destacar de manera excel·lent durant dos anys en la seva etapa juvenil amb l'Aqua Hotel. El seu instint i talent li van obrir les portes a la DAM, on va competir a Divisió d'Honor, la màxima categoria de futbol base estatal. El seu bagatge també inclou un pas per les files del Badalona a Lliga Nacional. Ara Rodríguez torna al club dels seus orígens per sumar tot aquest talent ofensiu al primer equip. Seguint aquesta mateixa política de recuperar talent local, la segona cara nova anunciada pel club és la de Enzon. L'extrem torna a vestir de la samarreta del Club Futbol Tordera, club on ja va entrenar fa uns anys. Des d'aleshores, el jugador ha anat forjant la seva carrera brillant, on ha estat una peça important a la Juve Lloret a Primera Catalana i la temporada passada va fer el salt a Futbol Nacional jugant a Tercera Ref a Múrcia. Enzon arriba per aportar el seu desbordament des de la banda i sumar verticalitat a l'equip tordarenc. Més enllà d'aquestes dues incorporacions il·lusionants, el full de ruta del Club Futbol Tordera implica no perdre la identitat construïda els darrers anys i per aquest motiu el club ha confirmat les renovacions d'Òscar Ruscalleda, Pau Llastarri, Serrano, Adrià Casanovas, Pujades, Oriol Masferrer, Badó, Adrià Barceló, Juan Maesteban i Jandro. Alhora va anunciar que els camins del club i Raúl, Àlex Cobos, Boris i Diego Bernal es separen, com també el d'Aleix Masse i Pitu en l'equip tècnic.

Les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència.

0: Àsia i no autoevacuar-se, ens informa Esther Minguell.
1: Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
2: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
1: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
2: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
1: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: L'Ajuntament de Blanes ha presentat aquest divendres en roda de premsa la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol. Ens informa Paula Fernández.
3: Entre les principals novetats destaquen el trasllat del pregó a la plaça 11 de setembre a causa de les obres de remodelació de la plaça dels Dies Feiners i la designació de Salvador Roca, referent del món cultural blanenc, com a pregoner d'enguany.
4: Jo sóc una mica amo de la improvisació i del caos. En el caos crec que hi ha l'ordre i llavors doncs, el meu pregó doncs, consistirà en això. Tinc la sort de tenir memòria, o una memòria bastant extensa, i llavors davant d'això aniré explicant doncs, les meves experiències i del món cultural cultural, que és allà on també he mogut i em moc amb més comoditat, i llavors doncs, a veure què ens sortirà.
3: D'altra banda, el regidor de Fires i Festes, Sigue Pérez, ha repassat les cites més destacades de la Festa Major i les novetats del concurs internacional de focs d'artifici, que tornarà a centrar bona part de la programació.
5: En el tema del concurs, creiem que tenim un bon concurs. Dintre del que hi ha en el món pirotècnic o del que últimament anem veient, crec que tenim molt bones pirotècnies. He aconseguit que vingui una pirotècnia xinesa, que això és un prestigi molt bo, ja que tenen una fàbrica, perquè tingueu una idea, ja tenen 15.000 treballadors en aquesta fàbrica.
3: La Festa Major de Santa Anna tornarà a tenir el 54è concurs internacional de focs d'artifici com el seu principal reclam, amb la previsió que més de 100.000 persones assisteixin a les 5 nits d'espectacles pirotècnics. Enguany hi competiran la pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara, d'Orense, la portuguesa pirotècnia Duarte, la pirotècnia Xaraiba, també d'Orense, la pirotècnia valenciana i la xinesa Jinli Fireworks, que tancarà el certament el 27 de juliol.
6: Per final de l'informatiu, per conèixer la previsió del temps per aquest dimarts, també per les properes jornades, tots els detalls des del Servei de Meteorologia del Maresme, amb en Joaquim Serra.
7: Avui jornada que ve dominada novament pel temps estable i per l'ambient assolellat, amb unes temperatures nocturnes que aquesta passada nit han arribat a baixar una mica en relació a la nit anterior. Encara han fet més aviat fresqueta cap a la zona de la Conca de la Tordera, amb unes mínimes que han anat dels 19 als 20 graus, a prop de la costa, al voltant dels 23-24, per tant, per sota dels 25 graus en tots els casos, i a la serrada litoral al voltant dels 21-22 graus. D'entrada, la previsió anuncia pel dia d'avui una jornada molt semblant a la d'ahir, pel que fa a les temperatures, molt aixafogó, això sí, la humitat ambiental elevada afavorirà que tinguem aquestes màximes al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, però, això sí, amb una aixafogó molt i molt intensa. Vents fluixos aquest matí del sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, i la situació marítima està tranquil·la, en principi dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà pugen les màximes. En un primer moment ahir semblava que tindríem una patacada de calor important. Avui sembla que no serà tan intensa. Podrem arribar a la costa cap als 32-33 graus, a l'interior de la comarca 35-30 de 6 molt puntualment, però no seran els valors que en un principi ahir semblava que tindríem i que podrien fregar els 40 graus a l'interior del Maresme. Per tant, de moment, calor continguda també de cara a demà, tot i que les temperatures pugen. Calor nocturna, això sí, demà tindrem mínimes al voltant dels 24-25 graus en molts punts de la costa i demà passat es mantindrà la mateixa temperatura nocturna. Fins i tot la nit de dijous a divendres tot continuarà més o menys igual. A partir de divendres la temperatura podria baixar una miqueta, però tampoc no gaire. En conjunt continuarem amb força bonança. Demà a la tarda, aparició d'alguns núvols, no descartem que puguin deixar alguna goteta puntual i el mateix de cara a dijous a la tarda. En qualsevol cas, de precipitacions importants o de canvis importants no se'n veuen per enlloc i continuarem amb aquesta situació marcada pel temps plenament estiuenc i amb unes temperatures que continuaran altes amb una xafogor molt i molt marcada a tot el Maresme.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Hola a tothom, sóc la Tanit i estem escoltant Tordera en directe. Ara posarem una entrevista de la nova botiga Mondart. Com et dius i què et va motivar a obrir aquesta botiga?
2: Vale, jo sóc Joan Manuel Català i el motiu de obrir això va ser que el comerç aquí a Tordera em sembla que faltava una mica de sensació, una mica més de comerç de qualitat. I la idea era quedar-me aquí, perquè jo visc aquí a Tordera i ja està. Crec que falta una mica de producte que sigui una mica de qualitat, i era aquesta, triar alguns productes que no n'hi ha en altres botigues aquí a Tordera.
1: Com se't va ocórrer el nom de la botiga?
2: El nom de la botiga se me va córrer perquè jo faig modelisme de fusta i també faig pinto quadres amb lienzos i també faig... Tenim també la xarranca també que treballa amb nens i també doncs, jo venc la joguina.
1: Quin ha estat el principal repte des de que vas obrir?
2: No, la veritat és que no he tingut cap problema.
1: Vas escollir aquesta ubicació per alguna raó en específic?
2: Bueno, aquesta ubicació, la veritat és que jo, per mi, és una de les millors d'aquí de Tordera, aquí al centre, i em va sorgir. A mi em va sorgir aquest local. He de dir també que jo estava a la incubadora, ¿vale? I sí que gràcies a la incubadora, gràcies a ell, he pogut fer una mica de... trobar un local per poder fer el meu negoci.
1: I va haver algú que t'ajudés durant tot això?
2: Bueno, m'ha ajudat la meva dona, però més o menys... Sí, bueno, ja t'he dit, la incubadora sí que m'han ajudat molt, la veritat.
1: Què va ser el més difícil durant la preparació de la botiga?
2: Bueno, el més difícil per la preparació, més que res, obres no s'han fet, potser, no sé, fer el moble que he fet jo.
1: Com ha estat la resposta dels primers clients?
2: Bastant bé, la veritat que la gent està molt contenta, bé, somriu, els hi agrada molt la iniciativa, que és que està contenta i em felicita. A veure com va, jo crec que anirà bé, perquè a part de tot el que tinc aquí em falten moltes coses.
1: Quins tipus de clients solen entrar?
2: Bueno, solen entrar molta gent que venen a buscar regals ara per vacances, regals per cumpleaños, algunes coses per la platja. N'hi ha molta gent que pregunta i se'n va, i n'hi ha altres que compren. N'hi ha una mica de diversitat.
1: Creus que totes les edats poden comprar els teus productes?
2: Sí, bueno, jo crec que al final sí que totes les edats podran comprar tots els meus productes, perquè em falten coses. Em falta el modelisme i em falta el que t'he dit abans, que em falta també d'art. Em falta papeleria. Al final sí que tots podran comprar una mica de tot.
1: Hi ha algun producte que estigui especialment més venut?
2: Més venut? Doncs mira, ara mateix no sabria dir-te, potser sí aquest, això. Els xalecos aquests de la BTBOC, que sí que surten molt, i el mossegador per a nadons, que és el que es porta, que els hi agrada als pares.
1: Com distribueixes els teus productes?
2: Bueno, estic distribuïts en diferents seccions. Aquí tinc una mica de nadons, aquí tinc una mica del que és d'estiu, allà darrere les ofertes d'estiu ara també, allà tinc uns quants bolsos, les motxilles, allà tinc tots els tàpers, una mica d'ampolles, platja, i aquí tinc les coses petites d'ofertes que són de venta a la mà. I les joguines ja més al fons. I llocs de taula al mig. Tot una mica ben posat i per seccions.
1: Quins productes destacaries de cada sector?
2: A veure, de platja ja t'he dit que això, el xaleco, no?, per exemple, que surten molt. D'art i creativitat, tot el que és manualitat per a nens i nenes, que s'hi agrada molt, que això sí que es ven molt, també. Després, el que tinc de joguines, tot el que és d'allà al fons de fusta, també es ven molt. I el que tinc aquí, també, de coses sensorials i una mica a la mà, també es ven molt. I les ampolles aquestes d'aigua, també, que són de massa qualitat. I és simple, les bombes de xavo que tinc allà, que són per la banyera, també fa molta venta.
1: Quines xarxes socials utilitzes per promocionar el teu negoci?
2: Bueno, de moment tinc l'Instagram, ¿vale? Més endavant suposo que intentaré utilitzar alguna més. Jo no soc molt de xarxes socials, però entenc que això és que és portada i l'he de fer.
1: Quins plans tens pensats per al futur d'aquest establiment?
2: els plans pensats, els plans que tinc pensats és anar avançant, anar traient diferents productes, anar canviant cada temporada els articles diferents, per seccions, i bueno, i això, anar avançant en el negoci i anar invertint perquè això funcioni i tiri endavant.
1: Què li diries a aquelles persones que volen crear un nou negoci?
2: Doncs jo diria que no tinguin por, que és molt bonic, que ho facin, que si tenen una bona idea sí que s'ha de rumiar molt i s'ha de pensar molt el que vols fer i el que vols posar. Això sí, no te pots llançar, que ho tinguin molt clar i que mirin primers números i que la sortida que poden tenir.
3: I ara fins aquí l'entrevista amb Joan Manel, l'amo d'Un Món d'Art. Esperem que us hagi agradat molt i moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció.
4: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
5: Seguim amb les píndoles d'opinió. Som al Cap de Tordera, som de fet al pati del Cap de Tordera per parlar precisament de verd, per parlar de vegetals. Teníem nosaltres la nutricionista del Cap, la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
6: Molt bé, moltes gràcies.
5: Parlar de vegetals, en general, sembla que costa a vegades, La gent, a l'hora d'incorporar-los dintre de la seva dieta, dels seus hàbits, històricament costa. No sé si les noves generacions això ho tenen més clar, i creus tu que ets optimista en aquest aspecte de que això ho anirem arreglant?
6: Vull ser optimista i crec que entre tots doncs, anem fent feina per recórrer aquest camí. Si bé és cert que hem de saber d'on venim, no? Venim d'unes generacions doncs, on es va passar gana, on el més accessible era precisament el vegetal, i doncs, després, en aquesta etapa més de postguerra, ja una mica doncs, el reviure, no? A nivell general, tant econòmic com de poder adquisitiu, com poder doncs, realment tornar a menjar més variat, hem associat molt benestar a menjar aliments proteics com la carn, el peix, a menjar aliments doncs, copiosos, els àpats familiars i les grans celebracions es fan amb la taula plena i rarament en aquests àpats doncs, hi ha una important presència d'aliments vegetals. No? Aleshores, crec que és molt important que sapiguem d'on venim, perquè això és el que ens permetrà prendre consciència i voler i transitar el canvi. No? Però sí que hem d'aconseguir que el vegetal deixi de ser aquell aliment associat al càstig, associat a la pobresa, associat a situació de vulnerabilitat i associat doncs, a adjectius negatius. No? I precisament el vegetal, jo animo tothom, especialment doncs, els que tenim nens petits, perquè som els que estem educant a les futures generacions, associar el vegetal, allò que més antioxidants té, que més vitamines, que més energia ens donarà, aquesta energia poc tangible, no tan calòrica. Ens han ensenyat que hem de comptar amb calories. No, això avui en dia sabem que és un concepte que té poca rellevància. Hem de comptar molt més enllà d'això. Hem de comptar a nivell de qualitat realment nutricional, no? I això es mesura de moltes altres maneres i són els vegetals els nostres grans aliats.
5: Per tant, entenc que és un puntal dintre de la dieta que hem de prendre els humans i que s'ha d'anar augmentant, no? Que s'ha d'anar introduint dintre del que fem nosaltres habitualment.
6: Correcte. De fet, la piràmide nutricional que tots coneixem, no? En la base eren els carbohidrats, sabem que està obsoleta avui en dia. Vull dir, aquesta piràmide va ser dissenyada doncs, analitzant les necessitats nutricionals dels treballadors i treballadores de fa més de 100 anys, que eren gent que treballaven al camp amb temperatures doncs, de fred, màxim fred, màxima calor, i que per tant realment necessitaven una part energètica d'aquests hidrats de carboni, però potser no tant d'aquells vegetals, no? I avui en dia tenim unes situacions totalment diferents. En general, en el lloc on vivim, som privilegiats i no passem ni gaire fred ni gaire calor, perquè o tenim calefacció o tenim aire condicionat. A més, doncs, treballem en condicions prou agradables. Així, doncs, el nostre cos, el tipus d'energia que necessita és un altre, no? De fet, està públicament reconegut que aquella piràmide és obsoleta per les necessitats nutricionals actuals de la població i la base ha de ser els vegetals. Per tant, realment això ja ens diu alguna cosa. El que més hauríem d'estar menjant en quantitat haurien de ser vegetals.
5: Molt bé. Explica'ns, quins són els vegetals, els més importants? No sé si n'hi ha dintre dels vegetals alguns que siguin tinguin un valor més important dintre d'aquest poder que poden donar en el nostre, a la nostra nutrició que d'altres, o en general també seria interessant anar-los combinant.
6: Molt bé, doncs no m'atreviria a destacar-ne uns per sobre els altres, perquè dins el món vegetal i de les hortalisses, de les verdures, hi ha una gran màgia i és la temporalitat. No? Diguem-ne que, per exemple, quan ens apropem als mesos de fred, aquest setembre, octubre, novembre, desembre, comencen a florir tot el que són els tubercles, els vegetals d'arrel, i són molt rics amb uns components nutricionals determinats que ens ajuden a desenvolupar la nostra microbiota intestinal, a més, doncs, a la nostra immunitat. En canvi, en altres moments de l'any, com per exemple pot ser l'estiu, el tipus de nutrients que ens aporten els vegetals realment de temporada ens ajuda a que la nostra pell accepti millor els rajos solars, a que la vista doncs, també s'adapti en aquesta estació de l'any. Per tant, crec que la gran clau no és quin vegetal destacar, sinó fer un consum molt variat. Nosaltres ens agrada molt parlar de que hi hagin el màxim colors possibles i que ho ajustem a la temporada.
5: Parlar-nos de colors de temporada són coses que es treballen molt a l'escola. Suposo que també ja en el currículum de les escoles s'hi està treballant, no?, per introduir també els vegetals.
6: Doncs és una bona pregunta. No et sé dir si realment és a nivell curricular des del Departament d'Educació o no. Sí que em consta que algunes escoles estan prenent accions, però no et sabria contestar si és algo transversal que es faci des de dalt. De fet, no em consta. Podria ser que sí que ho hagin incorporat, però crec que no encara.
5: Molt bé, doncs com avui, de fet, parlem d'això, de com introduir els vegetals. Dóna'ns algunes idees per poder-ho fer.
6: Doncs en primer lloc, una mica seria el desmitificar aquests vegetals, no? Els associem a dieta, els associem a només persones doncs, que potser han de perdre pes o persones que estan malaltes, i, de nou, entendre que no és així, que realment tots necessitem aquesta aportació i que és el que realment doncs, assegurarà que la nostra salut s'allargui el màxim possible, seria com el primer puntal, no? Prendre'n aquesta consciència. Després també és important entendre des d'on jo escullo el que vull menjar. Per exemple, doncs un mig matí, un mitja tarda, un moment en el que tinc ganes de picar alguna cosa. Des d'on faig la meva elecció? La faig des d'aquí o la faig més des de la boca, no? Des del que em ve de gust? I això és important perquè psicològicament hi ha dos mecanismes que estan molt estudiats i que es relacionen molt amb la psiconutrició, que és una nova ciència, no?, que estudia doncs, com ens alimentem a través de totes les eleccions psicològiques, emocionals, etc. I hi ha un sistema que és el sistema bottom-up, que és el que ens descriu que fem la tria pensant en el dia de demà. És a dir, jo escullo una alimentació saludable perquè sé que m'estic cuidant, que m'estimo, que vull estar bé per mi, pels meus, etc, etc. I llavors hi ha un altre sistema, que és el top-down, que vindria a ser aquest sistema de trio el que ara momentàniament em ve de gust. És un sistema de gratificació corporal immediata. No? Llavors, el sistema bottom-up no és que no ens aporti gratificació, és que hem d'aprendre a saborejar la gratificació en el llarg plaç. Aquest, doncs jo estic envellint saludable, ostres, doncs jo estic fent anys i cada any estic millor, o si més no, no estic pitjor. Llavors, hem d'aprendre a gaudir també d'aquesta elecció que no veiem una gratificació immediata com podria ser aquesta gratificació de consumir productes altament ensucrats o salats, etcètera, etcètera, sinó de fer tries que sensorialment potser no són tan plaents, però en canvi ens gratifiquen a llarg plaç, no? I aquí hi ha una mica també la clau, i entendre aquests dos sistemes ens pot ajudar, perquè en un moment determinat tu pots dir és que em ve de gust una cosa o el meu cos sembla que em demani, no? Però això és un sistema que hi ha en el teu cos. Què t'està dient l'altre? I quin tu decideixes doncs, que guia avui la teva tria, no? I està bé, no hi ha res prohibit, està bé un dia fer una fer l'elecció d'algú molt dolç o d'algun producte més salat, però, ostres, que això no sigui per inconsciència, no? Que sigui realment doncs, perquè avui decidim anar per aquest camí, però també molts altres dies estem treballant aquesta gratificació més a llarg plaç. No?
5: Tot això que ens expliques segurament té un moment clau, que és el moment de la compra.
6: Uh-huh.
5: Quines recomanacions ens faries també a l'hora de comprar i d'on anar a comprar i de com comprar?
6: Molt bé. Doncs anar a comprar amb la panxa plena és important. Perquè realment si no és molt probable que aquest sistema que us parlava, no? Doncs de triar més amb la boca que no tant amb el cap, guiï molt les nostres eleccions. Per tant, anar a comprar amb la panxa plena. També, i afegeixo aquí l'aspecte del malbaratament, diria doncs, tenir una petita llista, no? I prèviament saber què vaig a buscar avui, no deixar-me emportar per tota l'oferta alimentària que puc tenir. I en darrer lloc us diria doncs, escollir bé on vull anar a comprar. No? És cert que hi ha el supermercat o l'hipermercat, no? Que seria més el que tenim avui en dia als nostres entorns, serien aquestes grandíssimes superfícies on podem trobar absolutament de tot, però també alhora doncs, hi ha massa oferta, hi ha molt reclam, hi ha moltes vegades producte que no és saludable, que ens està cridant l'atenció i que ens és difícil reprimir doncs, aquesta crida, no? I alhora no cuida tant el comerç de proximitat, que també és molt important, no? I el comerç de proximitat és el que ens aporta en aquesta temporalitat, perquè en un hipermercat segurament pots trobar tomàquets els 12 mesos de l'any, i en una plaça en una parada de la plaça o del mercat, doncs segurament no els trobes els 12 mesos de l'any, no? I al revés.
7: Molt bé, doncs Isolda Vila, nutricionista del Carrer Torrella, gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies, fins la propera.
4: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Ràdio Tordera.

0: Bon dia, Tordera. Benvinguts a una nova edició de la revista de l'informatiu.
1: Comencem amb la premsa generalista. Anem a repassar ara mateix els diaris així de bon inici. Comencem per l'Ara, que el seu titular és: el govern vol reduir a un mes l'espera per les llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública perd força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. I a la imatge, el titular és que un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la previvència dels incendis. El tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. Detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. El racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol.
0: Anem amb el punt avui. Què ens diu, Pau?
1: Comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Le Marine Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. També ens diu el conseller i el ministre Òscar Ordeig i Pablo Bustinduy van demostrar ahir el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. Ara anem a passar amb La Vanguardia, que diu: Espanya busca una final terrible contra França. També diu que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. També ens diu que els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. I ara, per acabar els diaris, anem amb els diaris de la premsa generalista, anem amb El Periódico, que diu: els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. També diu: un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció que quasi unànime entre els electors de PP i Vox. A la imatge surt reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en la zona de perill d'incendis, però només 139 tenien plans locals d'emergència. Ja per finalitzar, diuen: el govern vol reduir d'un any a més la tramitació de llicències urbanístiques.
0: Anem amb la premsa dita des de Madrid. Comencem amb El Mundo. Ens destaca com a titular: confiem, anem a guanyar a França. El diari recull el missatge de confiança de Fabián Ruiz abans de la semifinal del Mundial contra França. El migcampista assegura que la selecció espanyola arriba preparada, amb ambició i convençuda que té prou nivell per derrotar a la França de Kylian Mbappé i classificar-se per la gran final. Seguim amb l'ABC, que ens diu que la portada destaca les declaracions d'Emeric Laporte, que defensa el compromís de la selecció espanyola i afirma que ningú no pot dubtar del desig de l'equip d'arribar a la final del Mundial. I acabem la premsa generalista de Madrid amb El País, que ens diu que posa focus al gran duel entre Espanya i França, presentant l'enfrontament entre Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a un dels grans atractius d'una semifinal històrica que decidirà un lloc a la final del Mundial. Thank you. Repassada la premsa generalista, continuem amb l'esportiva i l'econòmica. Anem a repassar els diaris esportius i econòmics. Bon dia, Aleix.
2: Bon dia. Comencem amb el diari Marca, que té com a titular "Tenim un pressentiment". Avui juga Espanya contra França a la semifinal del Mundial. És la segona vegada que Espanya arriba a unes semifinals de Mundial. L'última vegada que hi van arribar el van guanyar. Les, ens diu, "Passadís a la glòria". Aquesta notícia mostra una foto de la selecció espanyola fent-li un passeig a Lamine Yamal i Víctor Muñoz, ja que ahir va ser el seu aniversari. Mundo Deportivo titula "Primera final". Com ja hem dit, avui s'obren les semifinals del Mundial amb un partit entre dos de les seleccions favorites per guanyar el títol, Espanya contra França. L'esportiu titula "Cracs en lluita". Fa referència que aquestes semifinals del Mundial enfrenten a quatre campions del món, és a dir, que cap selecció guanyarà el seu primer Mundial.

0: Després de repassar els diaris esportius, anem amb els econòmics, i així acabarem el nostre repàs al quiosc.
1: El diari Expansió ens diu que Ryanair aposta per Espanya tot i la pugna amb Aena. Invertirà 700 milions en un centre de reparacions de motors a Sevilla. Cinco Días ens diu que Santander blinda el 95% de la pensió i acaricia un pacte amb els sindicats. El banc manté els 55 anys com a llindar mínim de prejubilació, però millora les condicions econòmiques pels empleats que accepten. Per acabar, l'economista ens diu que el Marc tripliquen els seus guanys a Alba després d'excluir-la de bolsa. Milloren els seus resultats amb els dividends de Naturgy, Viscofan i Acerinox.
0: Després de la nostra visita al quiosc, anem amb una breu pausa musical i tornem amb informació de servei.

0: Després d'aquesta pausa musical anem amb la informació de servei. Avui és 14 de juliol del 2026 i celebrem que avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, que es va triar aquesta data perquè el 14 de juliol del 1960 la reconeguda primatològica Jane Goodall va trepitjar per primera vegada al Parc Nacional de Gombe a Tanzània per començar les seves revolucionàries investigacions sobre aquests primats. Repassem el santoral d'avui, Aleix.
1: Avui és Sant Camil de Lellis. La curiositat és que abans de convertir-se en un lliurat protector dels malalts i fundar els Camils, era un soldat professional amb una addicció incontrolable al joc. Va arribar a perdre literalment tot el que tenia, inclosa la mateixa camisa que portava posada, en una jugada de cartes. Aquesta ruïna absoluta el va empènyer a canviar la vida.
0: Quin famós fa anys avui, Pau?
2: Avui fa anys el famós actor català Peter Vives, conegut per sèries com El tiempo entre costuras o La Riera. Fa avui 38 anys.
0: Tenim els comptes enrere en marxa, final del Mundial de Futbol, que falten exactament 5 dies. Recordem, avui es juga la semifinal entre França i Espanya. I per Sant Bartomeu falten 41 dies. Aleix, repassem el temps a Tordera.
1: Avui el cel variable amb l'aparició de núvols i alts, amb núvols alts i mitjans. Temperatures molt estiuenques que fregaran els 27 graus de màxima i mínimes de 18. Demà, jornada molt similar, calorosa i amb domini de sol, tot i algun núvol decoratiu a la costa.
0: Quina és la notícia curiosa d'avui?
2: El municipi de Cadaqués ha llançat una campanya publicitària molt comentada per animar els turistes i visitants estrangers a fer servir expressions bàsiques en català, com bon dia, gràcies o quant val, en fer les seves compres al comerç local, provenent així a la riquesa cultural del poble durant la temporada d'estiu.
0: Anem a visitar l'hort i la dita del dia. Pel juliol, el molt calor esvaeix la calor. O també, pel juliol, a la vora de l'aigua es cull la col. Mirant l'hort, avui és el moment estel·lar per collir tomàquets, carbassons, cogombres i albergínies. I per plantar, podem aprofitar per plantar plantons de porro, cols o enciams, sempre protegint-nos una mica del sol més fort. Anem amb la farmàcia de Guàrdia, Aleix.
1: La farmàcia Luce, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys.
0: Com tenim el riu, Pau?
2: Ara mateix no hi ha cabal, el riu està sec.
0: Anem amb la frase cèlebre, Aleix.
1: La tecnologia ens apropa als que estan lluny, però ens allunya dels que tenim a prop. És una frase de Sigmund Bauman, sociòleg i filòsof polonès.
0: Acabem l'àudio recomanat a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera, que escolteu l'entrevista amb la regidora Nària Cantero.

I ara, després d'aquesta pausa musical, anem a seguir amb més cançons. En aquest cas, anem a escoltar el cantant estatunitenc Justin Bieber amb la seva famosa cançó Beauty and Sweet.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi declarat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit de Boix continua actiu, tot i que hi ha carenat ara crema en descendent. Actualment hi ha un total de 50 dotacions, 14 d'elles aèries, treballant per extingir-lo. Han demanat la col·laboració dels pagesos perquè llaurin els camps i compten amb un hidroavió del Ministeri. També hi actuen agrupacions de defensa forestals. Fons dels bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. Afecta a hores d'ara una superfície de 25 hectàrees. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu real darrere de la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals i la por a l'extrema dreta.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
2: Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria al govern, amb 11 regidors dels 27 que té al ple. I també relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu govern i el principal partit a l'oposició Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no escrit, fa dues setmanes és el nou alcalde ara de Vilanova. I manifestació d'autoescoles avui a Lleida. Al voltant d'un centenar de persones exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més de reclamar examinadors, ja que la llista d'espera per un examen pràctic supera les 5.000 persones i la demora és d'entre 4 i 5 mesos. Asseguren que la convocatòria excepcional que es va fer pel mes de maig no ha servit perquè la demanda continua sent insostenible. I l'aprofitament de la producció del préssec i la nectarina a Lleida serà del 75% a causa de les altes temperatures. El sector es pressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Avui s'ha fet la presentació d'un estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida. El seu president ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de la calor.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Molt bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 14 de juliol. Avui un dimarts que ens esperen moltes coses ben bones, ben carregades. És un dimarts molt important per al Mundial, un dimarts molt important per a la selecció espanyola. Poseu-vos còmodes, agafeu algun refresc, agafeu la vostra cerveseta o piqueu alguna cosa i poseu a punt perquè la banqueta ja comença!

Vinga, va, que avui tenim molta teca i per saber qui estarà assentat al meu cantó en aquesta banqueta d'avui dimarts, anem a entrar en sumari i anem a descobrir-ho tot plegat.

Vinga, va, doncs avui serà un programa, com us vaig avançar ahir, un programa de tertúlia, un programa doncs, per anar escalfant una mica els motors per al partit, que comença d'aquí a uns 55 minutets, i és que jugarà aquesta semifinal del Mundial entre Espanya i França, una semifinal, pel que molts diuen, una final avançada. Per això és necessari que avui ens acompanyin molts noms que ja coneixeu, que ja esteu acostumats a sentir les seves veus, però avui parlarem de tot això amb una tertúlia que veurem què opinen els nostres tertulians sobre com arriben les dues seleccions, qui és la preferida i com han anat veient el Mundial per algunes veus noves que no han estat en aquestes tertúlies mundialistes. Tot això passarà aquí, a la banqueta d'estiu, en aquesta propera hora, que ja sabeu que en aquestes tertúlies del Mundial acabem el programa i 45 a 3 quarts, doncs per donar temps a arribar a veure aquest inici de partits i perquè vosaltres també doncs, pugueu ja activar el canal que toca, el canal corresponent, per començar a veure aquest partit, aquesta semifinal, que de ben segur, vulgui o no vulgui, és que guanyi una o l'altra selecció, segur que pels amants del futbol és un dels millors partits d'aquesta temporada.

I anem a analitzar una mica l'actualitat esportiva turderenca abans d'entrar en el temari d'aquesta tertúlia. Avui parlem també de futbol, però parlem del Club Futbol Tordera perquè ha anunciat els seus dos primers fitxatges per la propera temporada. Els turderencs Carlo Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a Segona Catalana. El Club Futbol Tordera ja té la maquinària en marxa per confeccionar un projecte competitiu i il·lusionant de cara a la propera temporada. La direcció esportiva ha començat a moure fitxa i el club ha fet oficials les dues primeres incorporacions per al nou curs. Es tracta de Carlo Rodríguez i Enzon, dos reforços de caràcter ofensiu que competeixen en un comparteixen un denominador comú. Tots dos són jugadors de poble que tornen a casa després d'acumular experiència en categories de nivell. La primera pedra del nou projecte és Carlos Rodríguez, el davanter tordarenc aterra de nou al municipal, avalat després de destacar de manera excel·lent durant dos anys en la seva etapa de juvenil amb l'Aquatel i el seu instint i talent, i van obrir les portes de la DAM, on va competir a la Divisió d'Honor, la màxima categoria del futbol base estatal. El seu bagatge també inclou un pas per les files de Badalona, Lliga Nacional, i ara Rodríguez torna al club dels seus orígens per sumar tot aquest talent ofensiu al primer equip. També, seguint en aquesta mateixa política de recuperar el talent local, la segona cara nova anunciada pel club és la d'Enzon. L'extrem torna a vestir la samarreta del Club Futbol Tordera, club on es va estrenar fa uns anys. Des d'aleshores, el jugador ha anat forjant una carrera plena i brillant, on ha estat una peça clau d'aquesta jove Lloret de Mar a Primera Catalana, i la temporada passada va fer el salt nacional jugant a la Tercera Federació amb el Múrcia. Enzon arriba per aportar el seu desbordament des de la banda i suma verticalitat a l'atac tordarenc. Més enllà d'aquestes dues incorporacions il·lusionants, el full de ruta del Club Futbol Tordera implica per no perdre la identitat construïda en els darrers anys, i és per aquest motiu que el club ha confirmat les renovacions d'Òscar Rus Calleda, Pau Llastarri, Serrano, Adrià Casanovas, Pujades, Mas Ferrer, Badó, Adrià Barceló, Juan Esteban i Jandro. Alhora, van anunciar que els camins del club i Raúl, Àlex Cobos, Boris i Diego Bernal es separen, com també la d'Aleix Massé i Pitu a l'equip tècnic.

aquestes són les notícies d'actualitat local que portem avui. I ara anem a entrar una mica amb temari i anem a explicar-vos el partit que es ve aquest vespre.

0: Patinenc contra Bèlgica a quarts de final amb un 2-1, amb Miquel Merino com a gran heroi en tots dos enfrontaments. Ara, la selecció busca continuar amb la bona ratxa i tombar els francesos en l'últim pas abans d'arribar a la gran final de la Copa del Món, on espera a Anglaterra o Argentina. I és que fa 16 anys que Espanya no arriba a unes semifinals del Mundial. Ho van fer en el Mundial del 2010, on, a més, van aconseguir emportar-se la primera estrella de la seva història. Per l'altra banda, França arriba en una molt bona dinàmica a aquest clàssic europeu de seleccions. El conjunt de Didier Deschamps va guanyar el Marroc a quarts de final per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé, que es situen entre els màxims golejadors del Mundial. En aquest sentit, la selecció francesa busca la victòria contra el conjunt espanyol. Si ho aconsegueixen, els blues arribarien a la tercera final consecutiva. Triomfs a Rússia 2018 i decepció a Qatar 2022. Però no serà fàcil per als francesos, ja que els últims precedents d'Espanya somriuen amb la Roja, amb la victòria a les semifinals de l'Eurocopa del 2024 per 2-1 i també a la semifinal de la Nations League per 5-4. També, en les últimes hores, s'ha vist aquesta notícia del clatellot antiracista de Rajoy a Lamine Yamal més desafiant de l'entorn. I és que en el seu 19è aniversari, la vigília de les semifinals de contra França, l'extrem de Rocafonda recorda el seu poder integrador del futbol, amb unes paraules que recordareu que va dir l'expresident d'Espanya, Rajoy, amb unes paraules una mica d'àmbit racistes, dient que la selecció francesa no hi havia cap francès, però és que la Minyama li van preguntar per tot això i va dir «No heu d'esperar res de mi», conforme a dient que ja saben tot el que és capaç i el que opina sobre aquest tema i que no en parlarà gaire. Nosaltres, ara sí que sí, vinga, farem una petita aturada publicitària, tornem en breus per destacar, ara sí que sí, doncs començar amb aquesta tertúlia de la prèvia del Mundial.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, va, i nosaltres que ara sí que sí, anem a començar aquesta tertúlia. Una tertúlia que de ben segur, com hem comentat al principi, donarà molt a xerrar perquè estem possiblement davant d'un dels millors partits d'aquest Mundial, per molts, com també deia al principi del programa, una final avançada. I per parlar-ne, doncs tenim avui amb nosaltres a dos tertulians ja habituals aquí en la banqueta d'estiu, en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bon vespre, Jordi. Com sempre, estic molt bé i emocionat per aquesta tertúlia i pel partit que esteu a punt de viure.
0: Ostres, compta amb aquest partit. A veure, com està en Damià? Quins ànims portes avui per aquesta semifinal?
2: Moltes ganes de parlar ara a tertúlia, però sobretot a les 9 de gaudir aquest espectacle, perquè serà espectacular.
0: I per primera vegada en aquest estiu també tenim els nostres locutoris, en Roger Roura. Roger, benvingut i com estàs?
3: Hola, què tal, Jordi? Bona tarda. Encantat un altre cop de ser aquí amb vosaltres a una tertúlia de Ràdio Tordera, en aquest cas a la banqueta d'estiu, i com comentava en Damià i en Pau, amb moltíssimes ganes d'aquest espectacle que està a punt de començar ara a les 9 del vespre.
0: Nosaltres que ho tenim de tot a punt ja per intentar doncs, posar fil a l'agulla en aquest partit, si us sembla, nois, anem a repassar primer l'alineació que ja ha sortit i destaqueu-me si creieu que hi ha alguna novetat. Per la part d'Espanya es repeteix el mateix 11 que va ser en l'últim partit contra Bèlgica, on Unai Simón a la porteria, lateral esquerra per Cucurella, Emèric Laporte i Pau Cubarsí a la defensa, en lateral dret Pedro Porro, migcampista una mica més defensiu està Rodri, segurament l'acompanyi Fabián i Daniel una mica com aquest mitja punta, i a la davantera Àlex Baena, Lamine Yamal i com a punta de referència Mikel Oyarzabal. Nois, què opineu? Pau, comencem per tu.
1: És una gran alineació. Al final, si el partit passat contra Bèlgica els hi va sortir bé, no dubto en que aquest partit els hi surti, bueno, igual, sí, igual, però millor, crec que no, perquè França és una selecció

0: selecció molt potent que ara també comentarem el seu 11.
1: Damià, torna a descansar, Pedri.
2: Torna a descansar, Pedri. Ja m'he acostumat, perquè contra Bèlgica ja el vam veure descansant. No sé ben bé el motiu encara, perquè no sé si el sabeu vosaltres, si és per descansar, si és perquè no ho va fer bé, però mirant l'11 no em sorprèn gaire, perquè contra Bèlgica vam jugar bé. Per tant, si va funcionar la cosa, tot i el gol de Miquel Merino al minut 98, això al minut 90, perdó, pues que es torni a repetir, a veure què passa.
1: Roger, què et sembla tu? A més, amb una França que també s'ha de tenir molt de control en aquest mig del camp, que justament, Pedri, descansi avui, tu hi veus perill?
3: Sí, home, França, sens dubte, jo crec que és la selecció d'aquest Mundial, segurament la que ha ofert més garanties i la que més potencial té especialment des de la mitja punta cap endavant. Realment fa certa por aquesta zona de tres quarts amb Dembélé, Olise, Barcola i després en punta d'atac a Mbappé, i jo crec que Espanya realment avui viu una prova de foc, especialment a la defensa, on Cubarsí s'ha consagrat com un dels centrals del Mundial, segurament un dels jugadors que millor paper ha fet amb Espanya, i tres quarts del mateix amb la Port. Jo crec que l'eix de defensa Espanya ha anat segura durant tots aquests partits, però realment avui al davant té quatre feres que haurem de veure si és capaç de domar. Sembla que Luis de la Fuente segueix amb idees fixes, és un entrenador força rígid pel que fa a les alineacions, i que quan una cosa funciona no la toquis. Així sembla, i veurem després com acaba de fer funcionar l'equip. Ara comentarem més aspectes sobre la selecció francesa, però moment es manté aquest mig del camp que ja va canviar davant de Bèlgica, li va anar bé, doncs no ho toquem. I jo crec que el que pensava Luis de la Fuente, ara que comentaves amb en Damià el tema de Pedri, jo crec que el que pensa l'entrenador d'Espanya és que s'esolapen. Jo crec que pensa que es trepitgen l'un a l'altre i prefereix posar Rodri com a mariscal de camp en retriment de Pedri i oferir més múscul amb Fabián.
1: Repassem l'alineació de la selecció francesa amb Magnan a la porteria, lateral dret per Jules Koundé, és de la defensa Upamecano i Saliba, dos autèntics defensors també que s'enfrontaran als dos de la selecció espanyola, Lucas Digne com a lateral esquerra, dos migcampistes més adreçats a Rabiot i Tchouameni, com a una mica avançat i sobretot no tan migcampista sinó com a més caràcter ofensiu tenim a Olise per les bandes a Dembélé i a Barcola, i com a punt de referència, ho comentava abans en Roger, Mbappé. Ho deies ara tu, Roure, que, ostres, amb aquest atac, avui Espanya s'haurà de repensar, i no sé si creus, us ho pregunto també els tres, però comencem per tu, Roger, que si realment aquesta Espanya s'enfrenta per primer cop en aquest Mundial a una selecció potent, i si és així, qui creus que pot patir més de la plantilla espanyola?
3: Sí, segurament és el primer duel on Espanya s'enfronta a una selecció que per talent o per nivell podríem considerar directa. Bèlgica, per nom, tenia una molt bona selecció, però tenint en compte que Espanya era la vigent campiona d'Europa, que França era la vigent subcampiona del Mundial, doncs realment és un duel de titans, i segurament és el primer duel realment aparellat pel que fa a nivell que té Espanya. Com dèiem, veurem si és capaç de sobreposar-se. Jo crec que Deschamps el que ha fet a la roda de premsa prèvia al partit és rebaixar una mica les expectatives per part de la selecció francesa, posant-li aquesta responsabilitat al combinat espanyol, dient que ells eren els favorits. Jo crec que Deschamps aquí està fent trampa del solitari. Està clar que com a mínim s'enfrenten dos dels favorits. Jo crec que les quatre seleccions que són ara semifinalistes
1: però són les del top 4 del rànquing.
3: És que realment totes són molt candidates, però torno a insistir, Dembélé, Olise, Barcola i Mbappé, dir que l'altra selecció és favorita, home, jo crec que és tenir més cara que esquena, però jo crec que com a mínim està igualat, així que veurem si Espanya és capaç d'igualar-ho. Jo crec que és ara Espanya quan sí que realment ha de demostrar que pot ser campiona del món. Jo crec que és capaç de fer-ho, i jo crec que Espanya el que ha aconseguit Luis de la Fuente és que sigui un equip primer sòlid, segon rocós, i després que competirà tots i cadascun dels partits. És molt difícil pensar que avui França li fotrà un ruixat a Espanya, perquè crec que té la suficient base i la suficient solidesa com per, com a mínim, competir, però és que a més, òbviament, pot guanyar, està clar.
1: Qui creus, quin jugador creus d'Espanya que avui sortirà més escaldat?
3: Escaldat en el sentit
1: en el sentit de que pot patir que pot patir davant d'aquesta davantera de quatre jugadors. Sí que és veritat que òbviament poses a Olise a la posició de Dani Olmo, i Olise és un jugador molt més extrem, molt més davanter, no? Que deixes una mica el teu mig del camp depenent de Tchouameni i Rabiot únicament.
3: Jo crec que sobretot la defensa, ara mateix em costa una mica de dir algun jugador en concret. Jo crec que Laporte i Cubarsí estaran molt exigits en el dia d'avui, i avui de fet, Jordi, permetem explicar aquesta anècdota, està mirant un vídeo del segon gol d'Mbappé que fa contra l'Argentina a la final del Mundial, aquell que empalma de mitja volea de semitis hores. Com li agafa l'esquena a Molina? Jo he vist el vídeo a càmera lenta i ja m'ha semblat ràpid. És a dir, crec que Mbappé és rapidíssim, crec que realment en les desmarcades, en els desmarcatges, és tremendament ferotge, i Laporte, que és un jugador un pèl més rígid, que segurament té menys cintura que Cobercí, jo crec que pot patir, és més posicional, jo crec que Laporte és un jugador molt intel·ligent, però haurem d'estar atents, aviam com acaben de desenvolupar aquestes cobertures i aquest seguiment a Mbappé. Jo crec que l'eix de defensa estarà molt exigit i que haurà de frenar bé Mbappé. Ja ho ha fet Cobercí amb el Barça, però veure avui en tema de selecció si es manté així.
2: Jo, mirant l'11, m'ha sorprès que Barcola és un jugadoràs, però m'ha sorprès que estigui per Doué, perquè a mi Doué m'encanta, és un jugadoràs. I m'ha sorprès aquest... No sé si és un canvi o no, perquè no m'he fixat amb les altres 11s de França, però responent a la pregunta que has fet abans de qui hauria de patir o qui creus que sortirà més escaldat, jo crec que Aidan, Roger, la defensa, i jo específicament crec que Cucurella, perquè crec que s'enfronta a duel directe contra Dembélé. Dembélé és una màquina, o sigui, és espectacular la velocitat, el regat que té, i Cucurella, bueno, haurà de mostrar, potser demostra que és molt bon lateral, però jo crec que de tots els jugadors d'Espanya crec que el que patirà una mica més avui serà Cucurella, bàsicament pel duel que té.
3: Pau.
0: Doncs jo, mira, per començar observant les alineacions, t'anava a dir que potser m'ha sorprès, però al final crec que no jugui Mikel Merino, perquè crec que al final és un jugador d'aquests que els treus així com a últim recurs de al minut 90 perquè sorprengui a l'equip rival i t'acabi marcant gol, com ja ha fet en els últims dos partits. I tornant a la pregunta de qui creiem que sortirà més escaldat, doncs és difícil de dir, perquè potser també hagués triat en Cucurella com en Damià, però jo crec que acabaré triant Unai Simón, perquè em sembla que pot rebre moltíssim, bueno, infinits xuts gairebé de França. La davantera de França és letal, és mortal, la veritat, et pot complicar moltíssim el partit. Però bé, tenim a Unai Simón a la porteria, que ha rebut un gol també en tota la competició, en tot el torneig, també gràcies a la seva defensa, que esperem que l'ajudi molt en aquest partit.
1: Roger, tu abans deies que creus que avui França no afusellarà la porteria d'Espanya, és a dir, no hi haurà gaires gols o no passarà tant per sobre. Creus que avui potser aquesta França, que és la que coneixem, que la selecció espanyola ha guanyat sempre i té aquests partits anteriors a favor, com la Nations League i l'Eurocopa, creus que avui seguirà aquest camí o que França pot trencar aquesta dinàmica?
3: Jo crec que si algun equip té la capacitat de trencar aquesta dinàmica ara mateix és França, sens dubte. Ho hem anat repetint durant tot el Mundial, ho hem comentat ara a la tertúlia. Realment et mires l'alineació de França, segurament la posició o la zona del camp que genera més dubtes és Tchouaméni i Rabiot, sobretot per un tema de talent, de prejudicisme una mica fins i tot, és a dir, amb menys finura tècnica segurament, cap dels dos és, diguéssim, un virtuós amb la pilota. Segurament Rabiot sí que té una tècnica més depurada, Tchouaméni no tant, però a partir d'aquí després el que tu se't ve al cap és: no passa res, perquè l'únic que han de fer és connectar amb algun dels jugadors de davant. I quan tu penses en Dembélé, en Olise, Barcola, Mbappé, i després algú et diu: ei, que ara sortirà Doué, doncs realment fa certa por.
1: Tens a Cherki, després també.
3: Tens a Cherki, vull dir que realment el talent ofensiu de França fa esgarripar. Jo crec que com ara deia en Pau, Unai Simón estarà exigit, i si no és un partit amb molts gols, serà per dues coses: o perquè França no estarà del tot encertat, o perquè Unai Simón l'hauran fet internacional, mai millor dit, però realment jo crec que sí que hi haurà molta presència de França, i jo crec que França sí que pot tombar aquest mur d'Espanya. Realment és que avui crec que per part dels dos partits és d'aquells dies que dius: si no fem el partit perfecte avui, veurem oli.
1: També he escoltat molt que es deia que òbviament França per aquest nou Mundial potser era la preferida per als seus jugadors, la seva plantilla, la manera de jugar, els resultats que han anat obtinguent al llarg de tota la competició. Però amb això escoltava que França, l'única selecció que podia per a França era la selecció espanyola. Si no la per a la selecció espanyola, seria campiona d'aquest Mundial. Faria tres finals consecutives i dos mundials en aquests últims tres mundials. Opineu el mateix? És a dir, esteu d'acord amb aquesta afirmació, Damià?
2: Això de que Espanya és l'única que podria parar? Mm-hmm. Estàs... Bé, jo crec que de les quatre semifinalistes que hi ha, jo crec que sí, perquè mirant Anglaterra, o sigui, mirant l'altra semifinal, que és Anglaterra contra Argentina, jo crec que Argentina i Anglaterra, els dos tenen molt bon nivell, però jo crec que com a... O sigui, la idea de joc de França, la millor selecció que la pot parar, per mi és Espanya, perquè pel joc que té i per l'1x1 que podríem dir de jugadors que podrien parar els jugadors francesos. Però arribats a aquest punt, jo crec que gairebé, o sigui, si està a la semifinal, potser un és favorit, però és semifinals, és futbol i tot pot passar.
0: Doncs sí, Damià, estic d'acord amb tu, basant-nos en la pregunta que ha fet en Jordi de que si Espanya no frena França serà campiona del món. Doncs sí, perquè França té jugadors que jo crec que és això, que els únics que els poden frenar són la defensa espanyola per la seva qualitat. I parlant per l'altre cantó de les semifinals, Anglaterra-Argentina, crec que Anglaterra, tot i que sigui una molt bona selecció, tingui molts bons jugadors, així com Harry Kane o qualsevol altre, el que acabarà guanyant serà França.
1: Roger, feies que sí amb aquesta afirmació de que realment l'única selecció que pot parar aquesta França és Espanya.
3: Sí, perquè crec que ara mateix és la que li pot treure la possessió a França, i realment el que crec que ha d'intentar Espanya i el que crec que té més números d'aconseguir de totes les seleccions, o sigui, el fet de que els migcampistes de França no connectin tan freqüentment amb els davanters, crec que la selecció espanyola és la que té més capacitat d'evitar-ho. No tant per tenir molt de múscul al mig del camp, que segurament en Fabián en guanyes, però Rodri és un jugador més posicional, Fabián, vull dir, és un jugador més físic que Pedri, però tampoc diries que és del tot un box-to-box, però jo crec que el que pot fer Espanya és treure-li la pilota senzillament a França. Realment, si una selecció pot ara mateix dominar el partit a través de la possessió, és Espanya, i realment tenint a Rodri com a mariscal de camp i com a director d'orquestra, crec que ho pot aconseguir. Com dèiem abans, jo crec que Luis de la Fuente interpreta que amb Pedri es xoquen, i per tant o poses un o l'altre. Realment ha costat de veure un partit aquest any de la selecció on Rodri jugui molt bé i Pedri jugui molt bé. Realment quan jugàvem molt bé semblava que l'altre no tant. Jo crec que Luis de la Fuente ho interpreta d'aquesta manera. Per mi no ha sabut encaixar tot bé les peces, però en tot cas això li ha donat rendiment, i crec que Espanya el que ha de fer és intentar dominar la pilota, i més quan aquí tens davant és a Rabiot i a Tchouaméni, que d'entre totes les seves virtuts una d'elles segurament no seria amassar la pilota. Rabiot segurament una mica més, però Tchouaméni ha fet una temporada bastant regular, regular en el sentit de segurament no del tot perfecta amb el Madrid, i jo crec que aquesta és l'arma d'Espanya. A partir d'aquí, per mi tens una altra arma, que és que Lamine Yamal estigui endollat. Lamine Yamal ha fet un Mundial... No, en cap cas diré que de salvador, però diguem en una línia de 6-7 pel que ens té acostumats. Per tant, sembla ser que encara es pot guardar un as sota la màniga. Veurem si és avui, realment s'ha de deixar anar, realment a fer el partit que toca. Sabem que li posen molts de marcatges a sobre, però jo crec que el fet de tenir un dels tres millors jugadors del món ara mateix en plantilla, Espanya ho ha d'explotar, i sembla ser que avui pot ser el dia. Està més motivat que mai, i sabem que la Lamine Yamal, no diré que li avorreixen els altres partits, però realment quan es posa les botes en els partits importants.
1: Creieu que Espanya l'única manera per guanyar França és que apareixi Lamine, Damià?
2: No ben bé, és una part molt important que apareixi al millor nivell de Lamine, però no crec que no ben bé, perquè Espanya ha demostrat que té jugadors de molt alt nivell, i jo crec que per molt que en Lamine no estigui al 100-200% del nivell que pot mostrar, jo crec que per l'altra banda també tens un jugador molt bo, i en si la plantilla és molt bona. El centre del camp hauria de dominar bastant, perquè és un centre del camp pensat en dominar, I res, bàsicament, en la Min, si està a molt bon nivell, ajuda moltíssim a l'equip per generar perill i ocasions de gol, però no crec que se'n vagi el partit cap a baix si en la Min no està al seu màxim nivell.
0: Doncs mira, jo crec que si volen dominar a nivell ofensiu, és a dir, atacant, sí que necessitaran a la millor versió de Lamine Yamal. Lamine ja ho ha demostrat, és un jugador molt diferencial que apareix en partits importants, la veritat. És un jugador molt bo tant ofensivament, també a l'hora de defensar, per dir-ho d'una manera, quan es fica les piles. Tot i que, com deien de mi, al mig del camp Espanya es veu superior. I defensa, bé, al final tens enfront a un atac amb Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé i Bradley Barcola. Serà una mica difícil, però jo crec que els poden aguantar bé. O sigui que la resposta a la pregunta que ha fet en Jordi de que si es necessita Lamine Yamal és sí.
1: O sigui, creus que Lamine ha de sortir si vol, sí. Vol guanyar aquest partit, eh?
0: Sí, sí.
1: Roger, acaba de fer una mica, has dit que necessita, bueno, ha d'aparèixer Lamine, però creus que si no apareix Espanya no es pot emportar aquest partit?
3: Sí, jo crec que avui Espanya ha de fer el partit perfecte i això requereix el millor Lamine. Crec que Espanya s'ha pogut permetre durant aquesta fase de grups i durant aquestes fases d'eliminatòries sense tenir el millor Lamine Yamal poder anar tirant, poder anar passant, perquè realment la selecció espanyola és potent i perquè crec que és un equip que en bloc i en conjunt funciona molt bé, independentment de Lamine Yamal, segurament millor que el Barça, en el sentit que és un equip més coral que el Barça i amb menys Lamine dependència, perquè ens entenguem, però crec que ara mateix, amb el nivell que està exhibint França, una França que ja venia bé el 2022, que aquest 2026 ve encara millor, que per molt que Deschamps a mi em sembli un entrenador rígid, ha sabut explotar totes les seves virtuts, però que una França que només pel nom ja automàticament et fa la impressió que hauria de ser campiona, doncs això requereix que el teu millor jugador avui jugui bé. I això jo crec que un cop arribarà a les semifinals del Mundial és impepinable. Em costa molt de pensar que si Anglaterra passa que Kane faci un mal partit, que si Argentina passa Messi faci un mal partit, que si avui França passa Mbappé faci un mal partit. Realment Espanya per passar necessita els millors jugadors al millor nivell, com va fer l'Eurocopa del 2024, i això passa perquè Lamine Yamal avui estigui inspirat.
1: Creieu que... O sigui, quina selecció creieu que ha tingut un camí fàcil? És a dir, anem a repassar una mica els camins. Espanya va passar per fase de grups com a primera, però no sé jo si dir amb dubtes, és a dir, crec que per mi sí que va passar amb una mica de dubtes amb els resultats que va tenir, però sí que és veritat que després, amb alguns partits, potser va acabar de redefinir-se una miqueta, però crec que no gaire. Va passar després contra Portugal, anem a repassar una mica així saltant-nos a alguns partits, eh? Però contra Portugal potser era una de les seleccions que es deia que, ostres, podia donar la sorpresa en aquest Mundial, sobretot per l'equip que tenia Portugal, sobretot al mig del camp, sí. que tenia la selecció portuguesa. Per vosaltres, aquell partit va ser decepció? És a dir, us esperàveu aquella Portugal? Us esperàveu que es pogués passar d'aquesta manera? Ostres, potser em va deixar una mica fred el camí, no, Pau?
0: Responent a la pregunta sobre el partit, jo crec que tampoc va ser un mal partit de Portugal, sinó que dels seus millors jugadors, com són João Neves i Vitinha, no estaven al 100%, no estaven centrats en el partit, no eren conscients del partit que havien de jugar davant una Espanya molt potent. També a Espanya jo crec que va tenir un pèl de sort, i és que es va lesionar Nuno Mendes, que és dels únics jugadors que sap parar a Lamine Yamal, tot i que tampoc va destacar quan el van canviar. El que més va destacar va ser el canvi de Merino i fins i tot et diria de Ferran Torres, i bé, per tant crec que no ha estat decepció de Portugal, sinó més ganes de guanyar d'Espanya.
2: Jo decepció en si tampoc ho crec, perquè o sigui, per mi a Portugal no era del que... O sigui, pel nivell que ja estava mostrant no era del que dius de aquesta selecció de passar 100% de tot, perquè no m'estarà mostrant el que és fase de grups, els partits inicials, un al nivell, però sí que és veritat que, com m'ha dit en Pau, que per mi va ser bastant clau, tot i que es va lesionar a finals de partit, però va ser bastant clau a la lesió de João Neves, has dit?
0: No.
2: Nuno Mendes. Perquè jo crec que sí que és veritat que és dels únics del món que separa a la Minya Mal i és una peça molt clau perquè si tens un jugador que sap parar el màxim rival que tens, pues t'afavoreix moltíssim.
1: Per tu, Roger, en aquest Mundial Espanya ha tingut un camí pla?
3: No, però el podria haver tingut més complicat. Per exemple, a l'Eurocopa sí que recordo que va tenir un camí molt, molt complicat, es va haver d'enfrontar Alemanya, França. Realment, allò que a vegades et diuen ostres, que bé que vagi pel costat bo del quadre, mm-hmm. Bueno, doncs que li expliquen a Espanya. Si voleu anar a veure el quadre que tenia Espanya el 2018 i us en faríeu creus de com va acabar aquell Mundial de Rússia. Tres quarts del mateix el del 2022 i en canvi a l'Eurocopa, quan li toquen les primes dones, quan li toquen els ossos més durs d'arrossegar, és quan va treure el seu millor nivell. Vull dir, a vegades no sempre és sinònim, però crec que aquesta vegada enfrontar-te a aquesta Portugal a vuitens de final, crec que és difícil dir que t'ha tocat el camí de roses, perquè ara per no sabíem si és decepció o no, per mi una mica, quedar segona de grup en un grup on, a banda Colòmbia, tens República Democràtica del Congo i Uzbekistan, realment hauries d'haver passat com a primera, tenint en compte el nivell de la plantilla, i ofereixen un nivell molt pobre, com per cert acostuma a fer Roberto Martínez amb els seus equips, que realment m'està decebent una mica. Jo crec que hauria d'haver ofert més, i tornant a Espanya, jo crec que no. Si has tingut Portugal, Bèlgica i França, a partir de vuitens no pots parlar de camí fàcil, perquè realment no ho són, o sigui, però també és veritat que si tu vols guanyar el Mundial has de guanyar els millors.
1: Però t'ha convençut algun partit d'Espanya?
3: Jo crec que ha anat clarament de menys a més. Va començar amb dubtes i jo crec que arriben al seu millor moment. Crec que el partit contra Bèlgica és prou sòlid, crec que arriba amb prou garanties a semifinals. Crec que el partit contra Portugal no és brillant, però em va fer la sensació, em va fer la impressió que el va tenir molt més dominat que Portugal, especialment a la segona meitat. Jo, si haguera estat portuguès, hauria d'haver estat molt més preocupat, diguéssim, a la segona meitat que no pas als espanyols, i per tant crec que Espanya arriba amb la fletxa cap amunt. Veurem avui si és capaç d'aguantar aquest rendiment.
1: En canvi, França va tenir... Bé, ha golejat bastant. Ha golejat bastant, 3-1, 3-0, a 4, 3-0. I potser on va patir més va ser contra Paraguai, amb un 0-1. I potser el partit que podia donar la sorpresa i eliminar a França era el Marroc, però que França va aconseguir guanyar 2-0 una altra vegada, demostrant que és una ferma candidata en aquest, per aquest Mundial. Un camí potser amb seleccions que déu-n'hi-do, que potser han donat més tralla durant la resta de Mundial i que ha convençut i s'ha plantat en unes semifinals.
2: Sí, sí, mirant el camí que ha tingut Suècia, Paraguai i la selecció del Marroc, bé, el partit que, com has dit, més va patir és el de Paraguai, sorprenentment, tot i que ja dèiem que Paraguai, que sempre... Quan un equip gran, ja no parlo de seleccions, però quan un equip gran juga contra un petit, depèn del partit, però la majoria d'enfrontaments el petit mostra el seu millor nivell, el doble del seu millor nivell, i va patir, només va marcar, crec que, va marcar un gol només, i crec que va ser de penal de Mbappé, i bé, la resta... A França, a Suècia, van quedar 3-0, per tant, jo crec que és una victòria sòlida. No me'n recordo ben bé del partit, perquè ja fa bastant, però victòria sòlida. I contra el Marroc, que pensava que patirien més, i no van patir tant com m'esperava, perquè mirant el domini, la possessió, les estadístiques que mostra el del partit, França ho va tenir, no fàcil, perquè el Marroc és molt bon equip, però pensava que ho tindria molt més difícil i que seria un partit molt més igualat amb un 3-2, per exemple.
0: Sí, Damià, tens tota la raó. Això passa molts cops al futbol quan vas més confiat pensant que jugues contra un equip d'un nivell inferior al teu, el guanyaràs sobrat, però no. Ja també es podia veure en el França-Paraguai o en l'Argentina-Cap Verd també que els hi va costar molt aquestes dues grans seleccions, i també en els partits grans que sembla ser que et costarà molt, però al final tampoc potser et costa tant, així com el França-Marroc, que no li va costar gaire.
1: Roger, per tu el camí de França òbviament ha estat potser més complicat que el de la selecció espanyola?
3: Sí, és complicat de ponderar, perquè jo m'esperava més de Marroc. Realment em va decebre bastant. És un equip que va ser bastant amarrategui, que li va cedir molt la pilota a França. Realment podíem esperar que el partit ja fos trebat, tenint en compte les aspiracions del Marroc, però és que realment va oferir molt poca coseta. Se li va complicar una mica el partit amb el Paraguai, però després el Marroc va oferir un nivell pobre. Per tant, tenint en compte les expectatives que teníem amb el Marroc, podríem dir que era un camí més fàcil que amb el d'Espanya. Jo crec que al final ho ha acabat siguent, però en tot cas, segurament aquest mal rendiment que per mi ha donat el Marroc també hi ha molt de part de mèrit de França, perquè crec que realment va anestesiar molt bé el conjunt marroquí, i al final doncs ha acabat arribant a aquestes semifinals amb molta solidesa. Realment França ha arribat amb mà de ferro a aquestes semifinals i amb plenes garanties, i postulant-se òbviament com una de les candidates a guanyar aquest Mundial.
1: Falten 20 minuts, nois, per començar aquest partit, un partit que ve possiblement, com comentava a l'inici, sigui una final avançada de les semifinals. Per mi, crec que per tothom, potser és la més interessant que hi ha. Anem a fer aquest 1x1 que acostumem a fer amb aquestes tertúlies. Anem a repassar una mica les dues alineacions. Us vaig tirant el nom i em dieu doncs amb qui us quedaríeu. A la porteria, Pau Maignan o Unai Simón?
0: Aquí em quedo amb Maignan. Trobo que té un nivell superior a Unai Simón, tot i que a Unai només li hagin marcat un gol en tota aquesta competició.
2: Sí, jo també estic d'acord amb en Pau, que em quedo amb Maignan, però bàsicament és perquè l'Unai Simón ha tingut una defensa espectacular i no li han arribat tantes pilotes com per mostrar tot el seu nivell que té, perquè de segur que és molt bo. Per tant, jo em quedo amb Maignan.
3: Jo també em quedo amb Maignan.
1: Lateral esquerre, Lucas Digne, Cucurella. Pau.
0: Tot i que Cucurella estigui al Madrid, m'he de quedar amb ell, perquè trobo que té un nivell molt, bueno, bastant superior a Digne, i és un gran lateral.
2: Jo crec que jo també em quedo amb Cucurella, tot i que no he vist gaire el nivell de Digne, no el coneixo gaire, però Cucurella, tot i que estigui al Madrid, em quedo amb ell.
3: Roger? Sí, jo també amb Cucurella. Dinka va arribar a ser lateral suplent de Jordi Alba al Barça. Crec que està fent un bon Mundial. Realment semblava que li havien perdut una mica la pista. S'ha acabat consolidant com a titular en aquest lateral esquerre a França, i tot i així em continuo quedant amb Cucurella. Crec que és més complet i crec que té millor peu a l'hora d'atacar.
1: Un Digne que a més està a punt de fitxar pel PSG, que encara no s'ha fet oficial, però que està a punt de Carmelet. Passem al lateral dret. Koundé o Pedro Porro? Pau.
0: Aquí em quedo amb Koundé. Trobo que és un molt bon lateral, que té una qualitat molt bona, tot i que els últims partits amb el Barça no ho va demostrar gaire, però pot aportar molt tant ofensivament com defensivament.
2: Jo em quedo amb Pedro Porro perquè és un lateral que m'encanta. O sigui, no el segueixo tant perquè no juga a la Lliga Espanyola, però va jugar al seu temps. Però em quedo amb Pedro Porro perquè a mi Koundé és un jugador que, tot i que la temporada 24-25 al Barça va fer molt i molt bé, la temporada aquesta, l'última, ha fluixejat una mica, i tot i que pot tornar al seu millor nivell, em quedo amb Pedro Porro.
3: De normal, segurament tots ens quedaríem amb Koundé, però sí que és veritat que ha arribat bastant justet i amb poca benzina a les cames a aquest Mundial. Un Koundé que, com ara dèiem, Damià, ha anat cap a baix al Barça, tant a nivell ofensiu com defensiu. Realment semblava que se li abaixaven els ploms i que realment arribava justet en algunes fases dels partits, i sobretot amb algunes despistades poc comuns d'un jugador d'elit. I ara Pedro Porro va amb la fletxa cap amunt. Realment està oferint un nivell espectacular que jo no m'esperava, sincerament, i ara mateix sí que em quedaria amb Porro, tot i que no t'ho diria durant en cap altra situació.
1: Bueno, recordem que decidim segons el rendiment del Mundial.
3: Sí.
1: Vam acabar fins i tot escollint a Oyarzabal per davant de Cristiano, Roger? Vull dir,
3: ara mateix.
1: Bueno, Mundial, ho sento molt, qui li faci mal. La defensa, Pau Cubarsí o Pamecano? Pau.
0: Pau Cubarsí, següent pregunta.
2: igualment.
3: Jo Cubarsí també. I a més, de fet, una de les esperances d'Espanya és que
1: Upamecano
3: i se li va facin la particular cagada que fan en aquests grans escenaris. Upamecano és un central de moltes garanties, però sempre en té una a cada partit important. Li ha passat contra el Madrid, té aquestes despistades de jugador, o sigui, de poc propi de l'elit, així que veurem si avui Upamecano està encertat o no, però sempre en té una, així que a veure si Espanya ho aprofita o no, i cobrir-s'hi molt, molt sòlid aquest Mundial.
1: Per vosaltres, ràpid, el millor defensa del Mundial, de moment?
0: Pau Cubarsí.
3: Sí, segurament Cubarsí.
0: Pau Cubarsí Paredes.
3: Sí.
1: L'altre central, Emerick Laporte, Saliba.
0: William Saliba. És un molt bon central i ja ho ha demostrat a la Premier League, tot i que aquí només compta el rendiment del Mundial, que també ho està fent excel·lent.
2: Si contem només Mundial, a Emerick Laporte.
3: Sí, potser... En general, Saliba, avui Laporte, sí.
1: A la al mig del camp, a Rodri o Tchouaméni?
0: Uf, aquí em sembla que em quedaria amb Rodri, sí.
2: Jo no en tinc cap mena de dubtes que Rodri. Rodri és molt millor per mi que Tchouaméni.
3: Rodri també, sí.
1: I en aquest cas, respectant a l'11, Fabián o Rabiot?
0: Fabián Ruiz.
2: Jo també, Fabián.
3: Jo crec que arriba pitjor que a l'Eurocopa.
1: Bueno, ve de lesió, també.
3: Ve de lesió, sí, i m'agrada més Fabián que Rabiot.
1: Com a migcampista ofensiu, diguem-ho com vulgueu, Dani Olmo, tot i que no és la seva posició, Olis.
0: Olis, trobo que és millor jugador.
2: Olis també, perquè a mi l'Olis m'encanta.
3: Olis. Però si Olmo està inspirat, compte. Però no, Olis
1: és un jugador que es mou molt bé entre línies.
3: Olis està a un nivell...
2: Ho va fer molt bé contra Bèlgica, em va agradar moltíssim.
1: L'extrema esquerra, Àlex Baena o Barcolà?
0: Uf, aquí em sembla que et tiraria per Àlex Baena. Està fent un bon Mundial.
2: Jo el Mundial de Barcolà no l'he vist gaire, però igualment tiro per Baena.
3: Jo amb Barcola, crec que és la cama més coixa de la selecció espanyola, a Àlex Baena, per molt que estigui fent un bon Mundial.
1: Deixaré l'extrem dret per l'últim, perquè potser és el que portarà més davant. Anem a la punta de referència, Mbappé o Oyarzabal, Pau.
0: Aquí m'ha quedat amb Kylian Mbappé. 8 gols al Mundial, ja està.
2: Cap mena dubte, Kylian Mbappé.
3: Mbappé.
1: I ara sí, per acabar, Lamine Dembélé.
0: És un cara a cara molt xungo, però crec que tiraré per Lamine Yamal per l'actuació que farà avui, jo crec.
2: Per l'actuació que farà avui. No, sí, jo també tiro per Lamine Yamal, perquè tot i que Dembélé en aquest Mundial ho estigui fent molt bé i Lamine potser hagi fluixejat una miqueta en aquests últims partits, per mi Lamine Yamal té un nivell excepcional pel que farà, mira el que diré, pel que farà avui i el pròxim partit, perquè estic segur que arribarem a la final.
3: Jo també Lamine, perquè crec que abasta més fases del joc, crec que és un jugador més complet. Jo crec que arriba, o sigui, si ens hem de quedar pel rendiment d'aquest Mundial, Dembélé jo crec que ha fet millor Mundial, però avui, on les papes cremen, que s'acostumen a dir, a mi dóna'm a Lamine, un jugador que es creix en els grans escenaris, un jugador per mi molt més estètic, molt més depurat tècnicament que Dembélé, per molt que, vull dir, Dembélé és anterior pilotador, però en tot cas a mi m'entra molt més pels ulls Lamine Yamal, i aviam si Dembélé està encertat o no, però sí que és veritat que et fa la sensació que a vegades el yin i el yang, últimament és més yin, últimament sembla que Dembélé està molt més encertat i que amb la selecció francesa es creix, però amb tot i amb això, a mi en aquests dies importants dóna malament.
1: Doncs, nois, amb això nosaltres que ho anirem deixant, abans d'acabar m'agradaria que féssiu una porra ràpida, Pau.
0: Jo dic... 3-2 per Espanya.
1: Damià.
2: Jo diré... No tirarem tants gols, 2-1 per Espanya.
1: I Roger?
3: 2-2, passa Espanya penals.
1: Doncs Pau, Damià, Roger, moltíssimes gràcies per estar un dia més aquí a la banqueta d'estiu, per estar en aquesta tertúlia. Nosaltres que ens acomiadem per anar a veure aquesta semifinal. Moltíssimes gràcies de nou, nois. Ens veiem a la propera. I a tots vosaltres que ens esteu escoltant a la banqueta d'estiu, a la 107.1 de l'FM o a www.radiotordera.cat, ens veiem demà. Esperem que acabeu de gaudir d'un magnífic partit, sobretot de molt futbol, i que gaudiu de la nit. Ens veiem!

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre clavé.
6: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
5: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
6: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis!
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
7: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, el primer pas per als nous pressupostos que prepara el govern espanyol. La votació ha caigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Ara l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve. I els bombers treballen des de 4:45 en un incendi forestal a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de Mas, en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 aèries i més de 120 efectius. Afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix, amenaça una àmplia massa boscana, però que va una zona, cap zona habitada, volem dir, si bé ha començat a cremar amb molta intensitat. I també treballen en un incendi de vegetació a la zona urbana de la costa de Cunit. De fet, s'han confinat tres urbanitzacions de Cunit i Castell i la Gornal. Els bombers hi actuen en 10 dotacions, 3 de les quals són aèries. I Manlleu presenta un projecte de 25 milions d'euros per al nou pla de barris. La ciutat vol aprofitar la convocatòria per impulsar un projecte de transformació urbana que inclou actuacions en diferents àmbits. La ciutat s'hi presenta amb el projecte Obrint Manlleu al Riu, que preveu una inversió de 25 milions d'euros i inclou 29 actuacions. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid, que explica els principals objectius del projecte.
3: Aquest projecte consta de 29 actuacions i planteja una intervenció integral amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reforçar la cohesió social i avançar cap a un model més sostenible, inclusiu i resilient.
2: Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. Els fets haurien tingut lloc a la 1 de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també a Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys. La compravenda d'habitatges va caure un 5,6% al maig a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se als 8.900 adquisicions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El retrocés es deu al descens de les transaccions a pisos de segona mà. I darrer punt, comença aquesta hora. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfronta a França ara, tot just a les 9, a la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es juga a Dallas, amb paper important o destacat, esperem, de Lamine Yamal.
0: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
4: Bona nit, soc Toni López, acompanyat d'Ada López. Avui començarem amb una versió de la sardana en havanera La Santa Espina. Una sardana d'Enric Morera i d'Àngel Guimerà. Escoltem, doncs...
5: La Santa Espina.

Fantàstica interpretació d'aquesta Santa Espina. Continuem ara, això sí, amb una habanera del grup Morralla, encisadora.

0: I aquesta cançó que escoltarem tot seguit és un himne contra el feixisme i el nazisme, però que amb el temps s'ha anat convertint en una cançó pop. És allò que l'establishment pot en tot. És també la cançó de la sèrie La Casa de Papel. La interpreta Marina Rossell i es diu...
1: Bella Ciao.

0: Bé, una cançó breu i continuem amb el grup Morralla i el tema...
1: Ànima Marinela.

0: Seguim amb el cant de la sirena. En aquest cas ens toca seguir amb el grup Morralla i una habanera que et porta per títol...
1: La noia del peix.

Seguim en aquest vespre enlluernador, aquest vespre que ens convida a posar veneres, que ja ho fem perquè és un temps de calor i un temps que, doncs, d'alguna manera fa que la venera sigui més important, i nosaltres sempre tenint en compte la cantada de veneres que tindrà lloc per la Festa Major. Continuem amb el grup Morralla, Un cant d'amor.

0: Si t'acabes d'incorporar a la transmissió, val a dir que esteu escoltant la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, un programa que es diu El Cant de la Sirena i que va sobre havaneres, música catalana i alguna altra peça històrica musical. Avui tenim Marina Rossell com a convidada especial i una cançó que porta molta història.
1: Lili Marlene.

0: Una cançó que va marcar tota una època històrica, el de la Segona Guerra Mundial, que tant de bo no torni, que aquests temps no tornin. Continuem amb el grup Morralla i amb una versió en habanera d'una sardana, que es titula...
1: L'Empordà.

Nosaltres que ens acomiadem d'aquesta primera part del Cant de la Sirena i ho fem amb el grup Morralla i el tema Lola la Tavernera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
7: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
8: Anem a escoltar ara el primer cant d'aquesta segona part, el del grup Morralla, que ens toquen...
9: A cau d'orella.

0: La veu inconfusible de Marina Rossell, que ens ha portat aquesta habanera, La Gavina. Continuem.
1: Amb el grup Morralla i La Calma del Mar.

0: el temps i la climatologia i meteorologia tan important pels pescadors.
1: I ara el grup Morralla amb Plora Guitarra.

0: Nosaltres que una manera més hi direm adéu. Aprofito aquest instant per donar la bona nit a totes les persones, o el bon vespre a les persones que ens segueixen el dimarts, el bona tarda a aquells que ens segueixen en redifusió el dimecres i el bon dia a tots aquells que ens segueixen de 8 a 9 els diumenges. Nosaltres marxem amb Pirata per un dia. Hem sigut Ada López
1: i Toni López.
0: A reveure, una forta encaixada, rebeu la nostra més sincera admiració per la vostra paciència davant de nosaltres i d'algun petit error que he comès jo. A reveure.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi que ha afectat el terme municipal d'Aiguamúrcia, també Querol i Pontons, des de diumenge a la tarda, s'ha donat per controlat avui a les 5. La vigilància sobre l'aparició de punts calents es mantindrà encara a causa de les altes temperatures. La superfície cremada ascendeix a 150 hectàrees. Mentre els bombers treballen en dos incendis, un des de 4:45 a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de la Mas d'en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 de les quals aèries. També hi treballen de gran capacitat alguns avions del Ministeri. Hi ha 120 efectius dels bombers. L'incendi afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix i amenaça una massa molt àmplia, que això sí, no està habitada. Afecta 25 hectàrees. I l'altre és un incendi a Cunit, al Baix Penedès, entre Cunit i Cubelles, que està al Garraf, que ha obligat a confinar urbanitzacions, 3 concretament, que ja han estat desconfinades. L'incendi està estabilitzat des de les 9 de la nit. I les temperatures de demà dimecres seran especialment altes, tant de matí com de tarda al territori. Durant el matí, l'entrada de vent de component oest i sud-oest farà augmentar especialment les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral. A la tarda, l'entrada marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l'interior. A banda d'aquestes comarques, també es preveuen valors alts a les comarques del nord-est, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. 111 municipis a nivell 4 de risc d'incendi per demà. Per tant, hem d'anar molt alerta. A la plana política, l'alcalde de Girona, Lluís Salillas, considera un error, diu, la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions i la por a l'ultradreta.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
2: Dos apunts, moment històric. Avui, gràcies a un tractat signat entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquesta mitjanit, el pas fronterer que ha separat Espanya i Gibraltar amb el Regne Unit, desapareix. I el darrer punt, pendents al Mundial, des de les 9, Espanya i França juguen de moment a la pausa. Espanya guanya per un gol.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plereret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

de tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: fortsat på Nu FM.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimarts 14 de juliol. Les tres paraules del dia són ampliar, accessos, fitxatges. Ampliar a Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local i l'Ajuntament intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable. Accessos. Es completen millores en accessos i camins rurals als veïnats de Vallmanya i Sant Ou. També s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals. I la música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves. Actuaran Bade Retro i Jerry Di Palma a partir de 8:45 del vespre. Fitxatges. El Club Futbol Tordera anuncia els dos primers fitxatges per la propera temporada. Els torderencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana. I l'Ajuntament de Blanes ha presentat en roda de premsa la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
3: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
2: Avui, 14 de juliol, és el Dia Mundial del Ximpanzé, avui a Sant Camil. Falten 5 dies exactament per la final del Mundial de Futbol i 41 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb cel variable amb l'aparició d'algun núvol, temperatures molt estiuenques que fregaran els 30 graus de màxima i 25 de mínima. Demà, jornada molt similar. A l'hort, avui cal collir tomàquets, carbassons, cogombres i albergínies i plantar plantons de porro, cols i enciams. Farmàcia de Guàrdia de l'Alfea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Fa un any explicàvem que Vox lamentava haver-se quedat sola en la seva proposta de revisar i adaptar els ressalts del municipi. Fa 5 anys estava en marxa la campanya del Servei Local de Teleassistència per fer front a la calor i fa 10 anys el Parc Prudenci Bertrana acollia les semifinals del concurs Rap Maresme. Pel que fa a la notícia curiosa del dia, el municipi de Cadaqués ha llançat una campanya publicitària molt comentada per animar els turistes i visitants estrangers a fer servir expressions bàsiques en català, com bon dia, gràcies o quant val, en les seves compres al comerç local, promovent així la riquesa cultural del poble durant la temporada d'estiu.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: 1, 2, 3.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts 14 de juliol. Tordera obre una nova convocatòria per ampliar la plantilla de la policia local.
2: La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins.
1: Ho explica la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
3: Aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació. Aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant.
1: L'Ajuntament de Tordera intensifica les mesures per garantir l'abastament d'aigua potable.
2: El consistori manté el repartiment gratuït d'aigua a domicili per als col·lectius més vulnerables i evita un punt de subministrament amb cisterna a l'Avinguda Països Catalans aquesta tarda.
1: Ho explica Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera.
4: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
1: Es completen millores en accessos i camins rurals al veïnat de Vallmanya i Santou.
2: També s'han netejat i desbrossat parcel·les municipals.
1: Xavier Pla, regidor de Pagesia.
5: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs va haver-hi molt bona entesa quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs tenir-ho molt al dia.
1: La música en viu arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves.
2: Actuaran Bada Retro i Jerry Di Palma a 9:15.
1: I en esports, el Club Futbol Tordera anuncia els 2 primers fitxatges per la propera temporada.
2: Els tordarencs Carlos Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana.
1: Parlem del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
6: De moment avui, jornada que continua sense alteracions importants en relació al dia d'ahir. Fins i tot les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit han baixat un palet a la major part de la comarca. Per exemple, a Mataró ahir 24, avui 23. Al Masnou ahir 25, avui 24. Com a dades més significatives, a la conca de la Tordera s'han mantingut sense canvis les temperatures i a Tordera mateix ha tingut una mínima de 19 graus, la mateixa que ahir. Una temperatura força més agradable que la resta de la comarca. De moment avui jornada, com dèiem, assolellada, amb vents fluixos, aquest matí del sud-est, aquesta tarda al sud, situació marítima tranquil·la, aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogor, això sí, però almenys les temperatures es mantindran a ratlla. Demà pugen les màximes, però no tant com semblava ahir. Ahir els mapes apuntaven alguns valors fregant els 40 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa els 35. Doncs bé, finalment sembla que guanyarà la massa més humida, per tant farà xafogor, però les temperatures no es dispararan tant i quedaran al voltant dels 32-33 graus com a molt a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 35, puntualment els 36. Per tant, calor intensa, tot i que de moment sense ser una calor alertable almenys de dia, perquè de nit sí que aquesta propera nit algunes mínimes quedaran per damunt dels 25 graus i el mateix passarà la nit de demà a demà passat i la de dijous a divendres.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'objectiu d'enfortir la seguretat al municipi i donar una millor cobertura a la ciutadania, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un nou procés selectiu per la incorporació de nous agents al cos de la policia local. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, ha fet una crida a totes les persones que tinguin vocació de servei a presentar la seva candidatura abans del pròxim 29 de juliol. La convocatòria actual inclou l'oferta de dues places vacants i la creació d'una bossa d'interins. La gran novetat d'aquest any, segons ha explicat la regidora, és l'agilització administrativa del procés. La bossa d'interins es mantindrà vigent durant un període de 2 anys. Aquesta mesura permetrà al consistori cobrir de manera immediata futures vacants derivades de jubilacions, baixes o noves necessitats del servei sense haver de reiniciar tot el llarg procés d'oposició cada vegada. Ho explicava la regidora Nàdia Cantero.
1: Hi ha una cosa diferent que hem fet aquest any, que també ens estalviarà molt de temps, és que dins d'aquesta bossa d'interins, que també fem, aquesta bossa es mantindrà durant un període de 2 anys, per si durant aquest temps sorgís una nova vacant, que poguéssim dir, ostres, doncs podem obrir les noves vacants, o tinguéssim alguna baixa o alguna jubilació, que també pot ser el cas de dins del cos de la policia, doncs aquesta llista d'interins ja podria entrar, aquesta primera posició ja podria entrar directament a ocupar aquesta vacant, i és una cosa doncs, que ens agilitza molt el procés.
0: La regidora ha reconegut que, malgrat els esforços per ampliar la plantilla, l'ideal és difícil d'assolir a causa de la naturalesa complexa del treball policial. El cos de policia està sotmès a un gran desgast, tant físic com emocional, la qual cosa provoca baixes laborals per lesions derivades de les intervencions.
1: Que a poc a poc, si anem treballant i anem prioritzant la seguretat i anem prioritzant el cos de policia, no?, dintre d'aquesta vessant de les vacants, jo crec que en un període no molt llarg ja tindrem una bona cobertura d'agents. També penseu que és un cos que pateix molt, tant emocional com físicament, i això el que ens comporta és que constantment hi hagin baixes, perquè les tasques de policia, doncs, tot i que moltes vegades és preventiu, és proximitat, a vegades doncs, malauradament també s'ha d'actuar en intervencions i alguns dels agents doncs, surten lesionats, no? També és una feina doncs, que té un desgast, que també requereixen intervencions quirúrgiques i diferents estats episodis de baixes laborals que també a vegades ens dificulten molt les tasques, no? Per això dic que és important tenir un gran nombre d'agents per tal de que en situacions sobrevingudes com aquestes doncs puguis donar una cobertura al municipi.
0: L'Ajuntament confia amb l'actual ritme de treball i la priorització d'aquestes vessants, Tordera pugui assolir una plantilla estable i robusta en un període no gaire llarg. Les persones interessades a participar en aquesta oposició poden consultar tota la documentació i les bases a través de la web tordera.cat.
2: Davant la situació actual de restriccions, l'Ajuntament de Tordera ha reiterat que continua treballant intensament per normalitzar el subministrament el més aviat possible. El consistori prioritza actualment els processos administratius i tècnics necessaris per resoldre la incidència com més aviat millor, alhora que manté un seguiment constant de les mesures de suport a la ciutadania. El govern municipal manté actiu un pla d'assistència social destinat a garantir que ningú es quedi sense aigua potable. Aquesta ajuda inclou el repartiment a domicili d'ampolles d'aigua, centrat especialment en persones grans i col·lectius atesos per serveis socials i municipals. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Des de l'Ajuntament seguim analitzant la situació dia rere dia. Estem prioritzant ara mateix els processos administratius i tècnics per resoldre la situació el més aviat possible, i a més anem fent seguiment de les mesures socials amb la dispensació de cisternes i d'ampolles d'aigua tant a domicili a gent gran i gent atesa per al SAT i també als equipaments municipals.
2: Paral·lelament, el servei de subministrament gratuït d'aigua potable a través de camions cisterna continua operatiu. Avui, la cisterna es desplaçarà a l'Avinguda dels Països Catalans, on oferirà aigua als veïns en horari de 5 a 7 hores. Aquestes mesures es mantindran vigents mentre duri la situació actual. Des de l'Ajuntament s'ha volgut transmetre un missatge de seguiment continu, assegurant que la monitorització de la xarxa i de les necessitats socials és diària per tal d'adaptar la resposta a l'evolució del problema.

0: En el marc de les actuacions incloses en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i que es fan a través de la Regidoria de Pagesia de l'Ajuntament de Tordera, s'han completat arranjaments i millores d'accessos i camins rurals als veïnats de Vallmanya i Santó. Actuacions que explica el regidor de Pagesia, Xavier Pla.
1: Cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure. I, evidentment, doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres des del punt de l'àmbit local doncs, també hem de posar-hi com a Ajuntament doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament doncs, per edificar uns camins, però a vegades doncs, el temps no, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè si poso per exemple el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, doncs, que hem hagut doncs, d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar doncs, amb el màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no?
0: També es van netejar i desbrossar parcel·les municipals urbanes just abans de l'entrada en vigor de la prohibició per altes temperatures.
2: Les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys torna a omplir els vespres de dimarts a juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb dos concerts en directe, amb el grup tordarenc Bada Retro i Jerry Di Palma, que farà un tribut a Elvis Presley. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes a nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a la nit.

Ràdio Tordera, els esports. El Club Futbol Tordera ja té la maquinària en marxa per confeccionar un projecte competitiu i il·lusionant de cara a la propera temporada. La direcció esportiva ha començat a moure fitxa i el club ha fet oficials les dues primeres incorporacions per al nou curs. Es tracta de Carlos Rodríguez i Enzon, dos reforços de caràcter ofensiu que comparteixen un denominador comú. Tots dos són jugadors del poble que tornen a casa després d'acumular experiència a categories de nivell. La primera pedra del nou projecte és Carlos Rodríguez, el davanter tordarenc a terra de nou al municipal, avalat després de destacar de manera excel·lent durant dos anys en la seva etapa juvenil amb l'Aqua Hotel. El seu instint i talent li van obrir les portes a la DAM, on va competir a Divisió d'Honor, la màxima categoria de futbol base estatal. El seu bagatge també inclou un pas per les files del Badalona a Lliga Nacional. Ara Rodríguez torna al club dels seus orígens per sumar tot aquest talent ofensiu al primer equip, seguint aquesta mateixa política ofensiu al primer equip.

Il·lusionants, el full de ruta del Club Futbol Tordera implica no perdre la identitat construïda els darrers anys i per aquest motiu el club ha confirmat les renovacions d'Òscar Ruscalleda, Pau Llastarri, Serrano, Adrià Casanovas, Pujades, Oriol Masferrer, Badó, Adrià Barceló, Juanma Esteban i Jandro. Alhora va anunciar que els camins del club i Raúl, Àlex Cobos, Boris i Diego Bernal es separen, com també el d'Aleix Masse i Pitu en l'equip tècnic.

0: Les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se, ens informa Esther Minguell.
1: Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
2: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
1: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
2: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
1: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: L'Ajuntament de Blanes ha presentat aquest divendres en roda de premsa la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol. Ens informa Paula Fernández.
3: Entre les principals novetats destaquen el trasllat del pregó a la plaça 11 de setembre a causa de les obres de remodelació de la plaça dels Dies Feiners i la designació de Salvador Roca, referent del món cultural blanenc, com a pregoner d'enguany.
4: Jo sóc una mica amo de la improvisació i del caos. En el caos crec que hi ha l'ordre i llavors el meu pregó consistirà en això. Tinc la sort de tenir memòria, o una memòria bastant extensa, i llavors davant d'això aniré explicant les meves experiències i del món cultural cultural, que és allà on també he mogut i em moc amb més comoditat, i llavors a veure què ens sortirà.
3: D'altra banda, el regidor de Fires i Festes, Sigue Pérez, ha repassat les cites més destacades de la Festa Major i les novetats del concurs internacional de focs d'artifici, que tornarà a centrar bona part de la programació.
5: En el tema del concurs, creiem que tenim un bon concurs. Dintre del que hi ha en el món pirotècnic o del que últimament anem veient, crec que tenim molt bones pirotècnies. He aconseguit que vingui una pirotècnia xinesa, que això és un prestigi molt bo, ja que tenen una fàbrica, perquè tingueu una idea, ja tenen 15.000 treballadors en aquesta fàbrica.
3: La Festa Major de Santa Anna tornarà a tenir el 54è concurs internacional de focs d'artifici com el seu principal reclam, amb la previsió que més de 100.000 persones assisteixin a les 5 nits d'espectacles pirotècnics. Enguany hi competiran la pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara, d'Orense, la portuguesa pirotècnia Duarte, la pirotècnia Xaraiba, també d'Orense, la pirotècnia valenciana i la xinesa Jinli Fireworks, que tancarà el certament el 27 de juliol.
6: Per final de l'informatiu, per conèixer la previsió del temps per aquest dimarts, també per les properes jornades, tots els detalls des del Servei de Meteorologia del Maresme, amb en Joaquim Serra.
7: Avui jornada que ve.

0: dominada novament pel temps estable i per l'ambient assolellat, amb unes temperatures nocturnes que aquesta passada nit han arribat a baixar una mica en relació a la nit anterior. Encara han fet més aviat fresqueta cap a la zona de la Conca de la Tordera, amb unes mínimes que han anat dels 19 als 20 graus, a prop de la costa, al voltant dels 23-24, per tant, per sota dels 25 graus en tots els casos, i a la serrada litoral al voltant dels 21-22 graus. D'entrada, la previsió anuncia pel dia d'avui una jornada molt semblant a la d'ahir, pel que fa a les temperatures, molt aixafogó, això sí, la humitat ambiental elevada afavorirà que tinguem aquestes màximes al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, però, això sí, amb una aixafogó molt i molt intensa. Vents fluixos aquest matí del sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, i la situació marítima està tranquil·la, en principi dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara demà pugen les màximes. En un primer moment ahir semblava que tindríem una patacada de calor important. Avui sembla que no serà tan intensa. Podrem arribar a la costa cap als 32-33 graus. A l'interior de la comarca 35-36 molt puntualment, però no seran els valors que en un principi ahir semblava que tindríem i que podrien fregar els 40 graus a l'interior del Maresme. Per tant, de moment, calor continguda també de cara a demà, tot i que les temperatures pugen. Calor nocturna, això sí, demà tindrem mínimes al voltant dels 24-25 graus en molts punts de la costa, i demà passat es mantindrà la mateixa temperatura nocturna. Fins i tot la nit de dijous a divendres tot continuarà més o menys igual. A partir de divendres la temperatura podria baixar una miqueta, però tampoc no gaire. En conjunt continuarem amb força bonança. Demà a la tarda, aparició d'alguns núvols, no descartem que puguin deixar alguna goteta puntual, i el mateix de cara a dijous a la tarda. En qualsevol cas, de precipitacions importants o de canvis importants no se'n veuen per enlloc, i continuarem amb aquesta situació marcada pel temps plenament estiuenc i amb unes temperatures que continuaran altes, amb una xafogó molt i molt marcada a tot el Maresme.
1: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
2: Hola a tothom, sóc la Tanit i estem escoltant Tordera en directe. Ara posarem una entrevista de la nova botiga Mondart.
3: Com et dius i què et va motivar a obrir aquesta botiga?
4: Vale, jo sóc Joan Manuel Català i el motiu d'obrir això va ser que el comerç aquí a Tordera em sembla que faltava una mica de sensació, una mica més de comerç de qualitat, i la idea era quedar-me aquí, perquè jo visc aquí a Tordera i ja està. Crec que falta una mica de producte que sigui una mica de qualitat, i era aquesta, triar alguns productes que no n'hi ha en altres botigues aquí a Tordera.
3: Com se't va ocórrer el nom de la botiga?
4: El nom de la botiga se me va córrer perquè jo faig modelisme de fusta, i també faig pinto quadres amb lienzos, i també faig, tenim també la xarranca també, que treballa amb nens, i també doncs jo venc la joguina.
3: Quin ha estat el principal repte des de que vas obrir?
4: No, la veritat és que no he tingut cap problema.
3: Vas escollir aquesta ubicació per alguna raó en específic?
4: Bueno, aquesta ubicació, la veritat és que jo, per mi, és una de les millors d'aquí de Tordera, aquí al centre, i em va sorgir. A mi em va sorgir aquest local. He de dir també que jo estava a la incubadora, ¿vale? I sí, que gràcies a la incubadora, gràcies a ell, he pogut fer una mica de... trobar un local per poder fer el meu negoci.
3: I va haver algú que t'ajudés durant tot això?
4: Bueno, m'ha ajudat la meva dona, però més o menys... Sí, bueno, ja t'he dit, la incubadora sí que m'han ajudat molt, la veritat.
3: Què va ser el més difícil durant la preparació de la botiga?
4: Bueno, el més difícil per la preparació, més que res, obres no s'han fet, potser, no sé, fer el moble que ho he fet jo.
3: Com ha estat la resposta dels primers clients?
4: Bastant bé, la veritat que la gent està molt contenta, bé, somriu, els hi agrada molt la iniciativa, que és que està contenta, i em felicita. A veure com va, jo crec que anirà bé, perquè a part de tot el que tinc aquí em falten moltes coses.
3: Quins tipus de clients solen entrar?
4: Bueno, sol entrar molta gent que venen a buscar regals, ara per vacances, regals per cumpleaños, algunes coses per la platja. N'hi ha molta gent que pregunta i se'n va, i n'hi ha altres que compren. N'hi ha una mica de diversitat.
3: Creus que totes les edats poden comprar els teus productes?
4: Sí, bueno, jo crec que al final sí que totes les edats podran comprar tots els meus productes, perquè em falten coses. Em falta el modelisme i em falta el que t'he dit abans, que em falta també d'art. Em falta papeleria. Al final sí que tots podran comprar una mica de tot.
3: Hi ha algun producte que estigui especialment més venut?
4: Més venut? Doncs mira, ara mateix no sabria dir-te, potser sí aquest, això. Els xalecos aquests de la Betebock, que sí que es surten molt, i el mossegador per a nadons, que és el que es porta, que els hi agrada als pares.
3: Com distribueixes els teus productes?
4: Bueno, estic distribuït en diferents seccions. Aquí tinc una mica de nadons, aquí tinc una mica del que és d'estiu, allà darrere les ofertes d'estiu ara també. Allà tinc uns quants bolsos, les motxilles, allà tinc tots els tàpers, una mica d'ampolles, platja, i aquí tinc les coses petites d'ofertes que són de venta a la mà. I les joguines ja més al fons. I llocs de taula al mig. Tot una mica ben posat i per seccions.
3: Quins productes destacaries de cada sector?
4: A veure, de platja ja t'he dit que això, el xaleco, no?, per exemple, que surten molt. D'art i creativitat, tot el que és manualitat per a nens i nenes, que s'hi agrada molt, que això sí que es ven molt, també. Després, el que tinc de joguines, tot el que és d'allà al fons de fusta, també es ven molt. I el que tinc aquí, també, de coses sensorials i una mica de a la mà, també es ven molt. I les ampolles aquestes d'aigua, també, que són de massa qualitat. I és simple, les pompes de xavo que tinc allà, que són per la banyera, també fa molta venta.
3: Quines xarxes socials utilitzes per promocionar el teu negoci?
4: Bueno, de moment tinc l'Instagram, ¿vale? Més endavant suposo que intentaré utilitzar alguna més. Jo no soc molt de xarxes socials, però entenc que això és que és portada i l'he de fer.
3: Quins plans tens pensats per al futur d'aquest establiment?
4: Els plans que tinc pensat és anar avançant, anar traient diferents productes, anar canviant cada temporada els articles diferents, per seccions, i bueno, i això, anar avançant en el negoci i anar invertint perquè això funcioni i tiri endavant.
3: Què li diries a aquelles persones que volen crear un nou negoci?
4: Doncs jo diria que no tinguin por, que és molt bonic, que ho facin, que si tenen una bona idea sí que s'ha de rumiar molt i s'ha de pensar molt el que vols fer i el que vols posar. Això sí, no te pots llançar, que ho tinguin molt clar i que mirin primers números i que la sortida que poden tenir.
5: I ara fins aquí l'entrevista amb Joan Manel, l'amo d'Un Món d'Art. Esperem que us hagi agradat molt i moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció.
6: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
7: Seguim amb les píndoles d'opinió. Som al Cap de Tordera, som de fet al pati del Cap de Tordera per parlar precisament de verd, per parlar de vegetals. Teníem amb nosaltres la nutricionista del CAP, la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
8: Molt bé, moltes gràcies.
7: Parlar de vegetals, en general, sembla que costa a vegades, eh? La gent, a l'hora d'incorporar-los dintre de la seva dieta, dels seus hàbits, històricament costa. No sé si les noves generacions això ho tenen més clar, i creus tu que ets optimista en aquest aspecte de que això ho anirem arreglant?
8: Vull ser optimista i crec que entre tots doncs anem fent feina per recórrer aquest camí. Si bé és cert que hem de saber d'on venim, no? Venim d'unes generacions doncs, on es va passar gana, on el més accessible era precisament el vegetal, i doncs després, en aquesta etapa més de postguerra, ja una mica doncs el reviure, no?, a nivell general, tant econòmic com de poder adquisitiu, com poder doncs realment tornar a menjar més variat, hem associat molt benestar a menjar aliments proteics com la carn, el peix, a menjar aliments doncs, copiosos, els àpats familiars i les grans celebracions es fan amb la taula plena i rarament en aquests àpats doncs, hi ha una important presència d'aliments vegetals. No? Aleshores, crec que és molt important que sapiguem d'on venim, perquè això és el que ens permetrà prendre consciència i voler i transitar el canvi. No? Però sí que hem d'aconseguir que el vegetal deixi de ser aquell aliment associat al càstig, associat a la pobresa, associat a situació de vulnerabilitat i associat doncs, a adjectius negatius. No? I precisament el vegetal, jo animo tothom, especialment doncs, els que tenim nens petits, perquè som els que estem educant a les futures generacions, associar el vegetal, allò que més antioxidants té, que més vitamines, que més energia ens donarà, aquesta energia poc tangible, no tan calòrica. Ens han ensenyat que hem de comptar amb calories. No, això avui en dia sabem que és un concepte que té poca rellevància, hem de comptar molt més enllà d'això, hem de comptar a nivell de qualitat realment nutricional, no? I això es mesura de moltes altres maneres i són els vegetals els nostres grans aliats.
7: Per tant, entenc que és un puntal dintre de la dieta que hem de prendre els humans i que s'ha d'anar augmentant, no? Que s'ha d'anar introduint dintre del que fem nosaltres habitualment.
8: Correcte. De fet, la piràmide nutricional que tots coneixem, no? En la base eren els carbohidrats, sabem que està obsoleta avui en dia. Vull dir, aquesta piràmide va ser dissenyada doncs, analitzant les necessitats nutricionals dels treballadors i treballadores de fa més de 100 anys, que eren gent que treballaven al camp amb temperatures doncs, de fred, màxim fred, màxima calor, i que, per tant, realment necessitaven una part energètica d'aquests hidrats de carboni, però potser no tant d'aquells vegetals, no? I avui en dia tenim unes situacions totalment diferents. En general, en el lloc on vivim, som privilegiats i no passem ni gaire fred ni gaire calor, perquè o tenim calefacció o tenim aire condicionat. A més, doncs, treballem en condicions prou agradables. Així, doncs, el nostre cos, el tipus d'energia que necessita és un altre, no? De fet, està públicament reconegut que aquella piràmide és obsoleta per les necessitats nutricionals actuals de la població i la base ha de ser els vegetals. Per tant, realment això ja ens diu alguna cosa. El que més hauríem d'estar menjant en quantitat haurien de ser vegetals.
7: Molt bé. Explica'ns, quins són els vegetals, els més importants? No sé si n'hi ha dintre dels vegetals alguns que tinguin un valor més important dintre d'aquest poder que poden donar a la nostra nutrició que d'altres, o en general també seria interessant anar-los combinant.
8: Molt bé. Doncs no m'atreviria a destacar-ne uns per sobre els altres, perquè dins el món vegetal i de les hortalisses, de les verdures, hi ha una gran màgia i és la temporalitat. No? Diguem-ne que, per exemple, quan ens apropem als mesos de fred, aquest setembre, octubre, novembre, desembre, comencen a florir tot el que són els tubercles, els vegetals d'arrel, i són molt rics amb uns components nutricionals determinats que ens ajuden a desenvolupar la nostra microbiota intestinal, a més, doncs, a la nostra immunitat. En canvi, en altres moments de l'any, com per exemple pot ser l'estiu, el tipus de nutrients que ens aporten els vegetals realment de temporada ens ajuden a que la nostra pell accepti millor els rajos solars, a que la vista doncs, també s'adapti en aquesta estació de l'any. Per tant, crec que la gran clau no és quin vegetal destacar, sinó fer un consum molt variat. Nosaltres ens agrada molt parlar de que hi hagin el màxim colors possibles i que ho ajustem a la temporada.
7: Parlar-nos de colors de temporada són coses que es treballen molt a l'escola. Suposo que també ja en el currículum de les escoles s'hi està treballant, no?, per introduir també els vegetals.
8: Doncs és una bona pregunta. No et sé dir si realment és a nivell curricular des del Departament d'Educació o no. Sí que em consta que algunes escoles estan prenent accions, però no et sabria contestar si és algo transversal que es faci des de dalt. De fet, no em consta. Podria ser que sí que ho hagin incorporat, però crec que no encara.
7: Molt bé, doncs avui de fet parlem d'això, de com introduir els vegetals. Dóna'ns algunes idees per poder-ho fer.
8: Doncs en primer lloc, una mica seria el desmitificar aquests vegetals, no? Els associem a dieta, els associem a només persones doncs, que potser han de perdre pes o persones que estan malaltes i, de nou, entendre que no és així, que realment tots necessitem aquesta aportació i que és el que realment doncs, assegurarà que la nostra salut s'allargui el màxim possible, seria com el primer puntal, no? Prendre'n aquesta consciència. Després també és important entendre des d'on jo escullo el que vull menjar. Per exemple, doncs un mig matí, un mitja tarda, un moment en el que tinc ganes de picar alguna cosa. Des d'on faig la meva elecció? La faig des d'aquí o la faig més des de la boca, no? Des del que em ve de gust? I això és important perquè psicològicament hi ha dos mecanismes que estan molt estudiats i que es relacionen molt amb la psiconutrició, que és una nova ciència, no?, que estudia doncs, com ens alimentem a través de totes les eleccions psicològiques, emocionals, etc. I hi ha un sistema que és el sistema bottom-up, que és el que ens descriu que fem la tria pensant en el dia de demà. És a dir, jo escullo una alimentació saludable perquè sé que m'estic cuidant, que m'estimo, que vull estar bé per mi, pels meus, etc, etc. I llavors hi ha un altre sistema, que és el top-down, que vindria a ser aquest sistema de trio el que ara momentàniament em ve de gust. És un sistema de gratificació corporal immediata, no? Llavors, el sistema bottom-up no és que no ens aporti gratificació, és que hem d'aprendre a saborejar la gratificació en el llarg plaç. Aquest, doncs jo estic envellint saludable, ostres, doncs jo estic fent anys i cada any estic millor, o si més no, no estic pitjor. Llavors, hem d'aprendre a gaudir també d'aquesta elecció que no veiem una gratificació immediata com podria ser aquesta gratificació de consumir productes altament ensucrats o salats, etc, etc, sinó de fer tries que sensorialment potser no són tan plaents, però en canvi ens gratifiquen a llarg plaç, no? I aquí hi ha una mica també la clau, i entendre aquests dos sistemes ens pot ajudar, perquè en un moment determinat tu pots dir és que em ve de gust una cosa o el meu cos sembla que em demani, no? Però això és un sistema que hi ha en el teu cos. Què t'està dient l'altre? I quin tu decideixes doncs, que guia avui la teva tria, no? I està bé, no hi ha res prohibit, està bé un dia fer una fer l'elecció d'algú molt dolç o d'algun producte més salat, però ostres, que això no sigui per inconsciència, no? Que sigui realment doncs, perquè avui decidim anar per aquest camí, però també molts altres dies estem treballant aquesta gratificació més a llarg plaç, no?
7: Tot això que ens expliques segurament té un moment clau, que és el moment de la compra. Quines recomanacions ens faries també a l'hora de comprar i d'on anar a comprar i de com comprar?
8: Molt bé. Doncs anar a comprar amb la panxa plena és important perquè realment si no, és molt probable que aquest sistema que us parlava, no? Doncs de triar més amb la boca que no tant amb el cap, guiï molt les nostres eleccions. Per tant, anar a comprar amb la panxa plena. També, i afegeixo aquí l'aspecte del malbaratament, diria doncs, tenir una petita llista, no? I prèviament saber què vaig a buscar avui, no deixar-me emportar per tota l'oferta alimentària que puc tenir. I en darrer lloc us diria doncs, escollir bé on vull anar a comprar. No? És cert que hi ha el supermercat o a l'hipermercat, no? Que seria més el que tenim avui en dia als nostres entorns, serien aquestes grandíssimes superfícies on podem trobar absolutament de tot, però també alhora doncs, hi ha massa oferta, hi ha molt reclam, hi ha moltes vegades producte que no és saludable, que ens està cridant l'atenció i que ens és difícil reprimir doncs, aquesta crida, no? I alhora no cuida tant el comerç de proximitat, que també és molt important, no? I el comerç de proximitat és el que ens aporta en aquesta temporalitat, perquè en un hipermercat segurament pots trobar tomàquets els 12 mesos de l'any, i en una plaça en una parada de la plaça o del mercat, doncs segurament no els trobes els 12 mesos de l'any, no? I al revés.
7: Molt bé, doncs Isolda Vila, nutricionista del Camp de Torrella, gràcies per atendre'ns.
8: Moltes gràcies, fins la propera.
6: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden.
9: Ràdio Tordera.

0: Bon dia, Tordera. Benvinguts a una nova edició de la revista de l'Informatiu.
1: Comencem amb la premsa generalista. Anem a repassar ara mateix els diaris així de bon inici. Comencem per l'Ara, que el seu titular és: el govern vol reduir a un mes l'espera per les llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública perd força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. I a la imatge, el titular és que un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la previvència dels incendis. El tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. Detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. El racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol.
0: Anem amb el punt avui. Què ens diu, Pau?
1: Comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Le Marine Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. També ens diu el conseller i el ministre Òscar Ordeig i Pablo Bustinduy van demostrar ahir el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. Ara anem a passar amb La Vanguardia, que diu: Espanya busca una final terrible contra França. També diu que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. També ens diu que els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. I ara, per acabar els diaris, anem amb els diaris de la premsa generalista, anem amb El Periódico, que diu: els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. També diu: un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció que quasi unànime entre els electors de PP i Vox. A la imatge surt reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en la zona de perill d'incendis, però només 139 tenien plans locals d'emergència. Ja per finalitzar, diuen, el govern vol reduir d'un any a més la tramitació de llicències urbanístiques.
0: Anem amb la premsa editada des de Madrid. Comencem amb El Mundo. Ens destaca com a titular: confiem, anem a guanyar a França. El diari recull el missatge de confiança de Fabián Ruiz abans de la semifinal del Mundial contra França. El migcampista assegura que la selecció espanyola arriba preparada amb ambició i convençuda que té prou nivell per derrotar a la França de Kylian Mbappé i classificar-se per la gran final. Seguim amb l'ABC, que ens diu que la portada destaca les declaracions d'Aymeric Laporte, que defensa el compromís de la selecció espanyola i afirma que ningú no pot dubtar del desig de l'equip d'arribar a la final del Mundial. I acabem la premsa generalista de Madrid amb El País, que ens diu que posa focus al gran duel entre Espanya i França, presentant l'enfrontament entre Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a un dels grans atractius d'una semifinal històrica que decidirà un lloc a la final del Mundial. Repassada la premsa generalista, continuem amb l'esportiva i l'econòmica. Anem a repassar els diaris esportius i econòmics. Bon dia, Aleix.
2: Bon dia. Comencem amb el diari Marca, que té com a titular "Tenim un pressentiment". Avui juga Espanya contra França a la semifinal del Mundial. És la segona vegada que Espanya arriba a unes semifinals de Mundial. L'última vegada que hi van arribar el van guanyar. Les, ens diu, "Passadís a la glòria". Aquesta notícia mostra una foto de la selecció espanyola fent-li un passadís a Lamine Yamal i Víctor Muñoz, ja que ahir va ser el seu aniversari. Mundo Deportivo titula "Primera final". Com ja hem dit, avui s'obren les semifinals del Mundial amb un partit entre dos de les seleccions favorites per guanyar el títol, Espanya contra França. L'esportiu titula "Cracs en lluita". Fa referència que aquestes semifinals del Mundial enfrenten a quatre campions del món, és a dir, que cap selecció guanyarà el seu primer Mundial.

0: Després de repassar els diaris esportius, anem amb els econòmics i així acabarem el nostre repàs al quiosc.
1: El diari Expansió ens diu que Ryanair aposta per Espanya tot i la pugna amb Aena. Invertirà 700 milions en un centre de reparacions de motors a Sevilla. Cinco Días ens diu que Santander blinda el 95% de la pensió i acaricia un pacte amb els sindicats. El banc manté els 55 anys com a llindar mínim de prejubilació, però millora les condicions econòmiques pels empleats que accepten. Per acabar, l'economista ens diu que el Marc tripliquen els seus guanys a Alba després d'excluir-la de bolsa. Milloren els seus resultats amb els dividends de Naturgy, Viscofan i Acerinox.
0: Després de la nostra visita al quiosc, anem amb una breu pausa musical i tornem amb informació de servei.

0: Després d'aquesta pausa musical anem amb la informació de servei. Avui és 14 de juliol del 2026 i celebrem que avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, que es va triar aquesta data perquè el 14 de juliol del 1960 la reconeguda primatològica Jane Goodall va trepitjar per primera vegada al Parc Nacional de Gombe a Tanzània per començar les seves revolucionàries investigacions sobre aquests primats. Repassem el santoral d'avui, Aleix.
1: Avui és Sant Camil de Lellis. La curiositat és que abans de convertir-se en un lliurat protector dels malalts i fundar els Camils, era un soldat professional amb una addicció incontrolable al joc. Va arribar a perdre literalment tot el que tenia, inclosa la mateixa camisa que portava posada, en una jugada de cartes. Aquesta ruïna absoluta el va empènyer a canviar la vida.
0: Quin famós fa anys avui, Pau?
2: Avui fa anys el famós actor català Peter Vives, conegut per sèries com El tiempo entre costuras o La Riera, fa avui 38 anys.
0: Tenim els comptes enrere en marxa, final del Mundial de Futbol, que falten exactament 5 dies. Recordem, avui es juga la semifinal entre França i Espanya. I per Sant Bartomeu falten 41 dies. Aleix, repassem el temps a Tordera.
1: Avui el cel variable amb l'aparició de núvols i alts, amb núvols alts i mitjans. Temperatures molt estiuenques que fregaran els 27 graus de màxima i mínimes de 18. Demà, jornada molt similar, calorosa i amb domini de sol, tot i algun núvol decoratiu a la costa.
0: Quina és la notícia curiosa d'avui?
2: El municipi de Cadaqués ha llançat una campanya publicitària molt comentada per animar els turistes i visitants estrangers a fer servir expressions bàsiques en català, com bon dia, gràcies o quant val, en fer les seves compres al comerç local, provenent així a la riquesa cultural del poble durant la temporada d'estiu.
0: Anem a visitar l'hort i la dita del dia. Pel juliol, el molt calor esvaeix la calor. O també, pel juliol, a la vora de l'aigua es cull la col. Mirant l'hort, avui és el moment estel·lar per collir tomàquets, carbassons, cogombres i albergínies. I per plantar, podem aprofitar per plantar plantons de porro, cols o enciam, sempre protegint-nos una mica del sol més fort. Anem amb la farmàcia Guàrdia Aleix.
1: La farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys.
0: Com tenim el riu, Pau?
2: Ara mateix no hi ha cabal, el riu està sec.
0: Anem amb la frase cèlebre, Aleix.
1: La tecnologia ens apropa als que estan lluny, però ens allunya dels que tenim a prop. És una frase de Sigmund Bauman, sociòleg i filòsof polonès.
0: Acabem l'àudio recomanat a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera, que escolteu l'entrevista amb la regidora Nària Cantero.

I ara, després d'aquesta pausa musical, anem a seguir amb més cançons. En aquest cas, anem a escoltar el cantant estatunitenc Justin Bieber amb la seva famosa cançó Beauty and Sweet.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.